És una de les cançons noves de Kylie Minogue, la cantant i compositora australiana, i un dels temes que pertanyen a la sèrie de televisió sobre la seva vida musical, artística i personal, que s'acaba d'estrenar. Light Up és la nova de Kylie Minogue. I tornem a Catalunya, ara mateix amb el granollerí Joan Liaño i la seva nova cançó. Ell va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022. Ara ens porta aquest Kiss Carrie.

0: Cari.
1: Kiss Cari, aquesta és la nova cançó de Joan Liaño des de Granollers. Va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022 i ara ens presenta aquesta seva nova peça musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim d'estrenes, precisament, i ara mateix anem amb una cantant i compositora anglesa. Ella es diu Lola Young i la seva nova cançó, From Down Here.

Es diu Lola Young, ella és una cantant i compositora anglesa i aquesta és la seva nova cançó, From Down Here. Tornem a Catalunya amb Arrels Garrotxines, l'artista emergent Tura Sala ens presenta aquesta barreja d'indie, de funk i de pop. Ella va fer el seu pas per Eufòria i ara mateix ens presenta aquesta nova peça musical que es diu On aniràs, la nova de Tura Sala.

On aniràs? Aquesta és una cançó realment estiuenca, perquè ja ens apropem, evidentment, a les dades de sol, de calor i d'estiu. Tura Sala, la Garrotxina, ens ha acompanyat amb aquesta cançó, On aniràs?, la més nova que hem escoltat avui a través d'aquestes estrenes. Seguim el nostre camí i de Tura Sala anem a un grup anomenat Lucas Graham. És una banda de pop danesa que ens porta el seu nou èxit, Second

La banda danesa Lucas Graham. Una altra interessant novetat de la setmana és el Second Change, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, ara mateix amb la unió musical d'Obeses. Ells arriben des d'Osona i amb la col·laboració de la cantant barcelonina i multiinstrumentista que va formar part del quartet Melt Magalí Seré. Ells dos formen aquesta cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist. Una de les cançons incloses en el nou disc d'Obeses, L'ai al cor.

Potser ho hauríem d'haver vist. Aquesta és la cançó d'Obeses, amb la col·laboració de Magali Sare, aquesta cançó que forma part del nou disc d'Obeses, L'Ai al cor. Anem seguint, i ara mateix anem a compartir la nova de Niall Horan. És un cantant irlandès i va formar part de la formació One Direction. En solitari, noves històries en aquest 2026. Aquesta és una d'elles, Ends of an Era.

A través d'estrenes hem escoltat el més nou de la cantant de Súria, Beth. Aquesta és Jo sóc com tu. Nova història que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Des del Bages ens ha acompanyat la cantant i compositora Beth. Seguim endavant, per tant, el nostre camí, acompanyant-te, siguis on siguis, amb històries musicals noves que ara mateix ens porten a escoltar un avançament del nou disc que sortirà el 14 d'agost d'enguany de la formació irlandesa de Script. Es diu Man in the Arena. If

Man in the Arena, aquesta és la nova cançó dels The Scripts, esperant que el 14 d'agost arribi el nou disc de la banda irlandesa. Anem seguint, tornem a Catalunya amb aquesta jove artista de Nou Barris, a Barcelona. Es diu Monique Macon i aquesta és la seva cançó, Si estic amb tu.

Així sona la cançó de Monique Macon, aquesta cantant i compositora que arriba des de Nou Barris, des de Barcelona. Una altra interessant novetat d'aquesta setmana. Seguim fent el viatge i obrint fronteres i ara mateix anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Bentley Rubbles, la seva cançó que forma part del seu disc Olympus. Es diu Nosedive.

Nosedive, aquesta és la nova cançó de Bentley Rubbles, així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem a compartir ara el més nou d'Oriol Saltó. Ell és de Sant Cugat, músic versàtil que ha estat guitarrista del grup de pop La Porta dels Somnis. Així ens acompanya ara mateix amb el seu nou èxit, On eres tu?

ell va dir-li al policia

On eres tu? Aquesta és la nova cançó d'Oriol Saltó. Ell també ens ha acompanyat des de Sant Cugat, aquest músic versàtil que ens ha portat la seva nova cançó a través d'aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Són tres cantants i compositores. Així sona el Delusional.

Així sona de bé aquesta cançó de les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Les seves tres cantants i compositores ens han acompanyat també en aquest estrenes, que posa el punt i final amb Soc el Pol, amb la seva cançó, que forma part del seu EP de tres cançons, Els records no marxen mai, part 1. La cançó que escoltarem es diu Control. Així doncs, amb ell, amb Soc el Pol, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res. També, a veure, com no, hem de donar la benvinguda i saludant en Joan Bosch, que és qui ens acompanyarà en aquest programa i fa que sigui possible aquesta audició per tots vosaltres. Doncs bé, Joan, sempre ens preguntem lo mateix. Ens agrada aquesta casa perquè cada setmana anem variant de mitjà.
2: Exacte.
0: I ara no sé com hem d'anar aquesta setmana.
2: Doncs mira, aquesta setmana anirem per aire.
0: Aire.
2: Sí, i escolta'm, ens esperen per anar a agafar un helicòpter que ens farà doncs les delícies de la vista, perquè anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre,
0: el Corredor, sí, sí.
2: I també, doncs, la costa.
0: No, la costa també, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo miraria de parlar amb el pilot a veure si ens acompanya fins al turó de l'home. No sé si és possible.
2: Jo crec que sí.
0: Va, vinga, sí, sí, va, sí, doncs sí, fem sí, aquest esforç, a veure...

i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli, ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets, relacions o emocions no resoltes del passat, influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir doncs, aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.
1: Oh, per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a el que es pensa de l'adolescent.
0: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindran més del centre on t'estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
1: Anda!
0: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
1: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, com ella, va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després em va portar el passat a la meva adolescència, que no va ser una adolescència doncs, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions eren les meves.
0: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
1: A veure què passa, sí.
0: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes en adolescència.
1: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues, això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem, perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp, i com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
0: I per què no?
1: Clar.
0: Llavors, amb adolescents, a veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars, i amb adolescents, quan, també?
1: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
0: O sigui, combines adolescents i adults?
1: I adults, exacte. O sigui, sí, em dedico a les famílies.

0: Sí,
1: a llavors, les famílies.
0: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem el taller de grup de constel·lacions de nens o d'adults.
1: D'adults, sí. Molt bé, llavors, a veure, hem parlat de les dinàmiques familiars. Ens pots explicar en què consisteixen aquestes dinàmiques familiars?
0: Sí, sí, sí. Al final són patrons, normes o rols o vincles que es creen dintre del sistema familiar. Normalment són inconscients, o sigui, no som conscients de que portem això. Són heredats. I això ens influeixen a la vida, com ens relacionem amb els altres, al final.
1: Està bé. Aleshores, per què són tan importants les dinàmiques familiars? Què passen aquí?
0: Bueno, perquè l'adolescent s'està definint, no? Com et refereixes com a l'adolescent, no?
1: Sí, sí,
0: a l'adolescència, diguéssim. Sí. Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no? La seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahí en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre doncs això, l'educació dels pares. I sí, els sí. pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Exacte, clar. Exacte. Doncs escolta, perquè no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això, entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica.
0: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
1: Vale, les dinàmiques ocultes, allò
0: exacte,
1: invisible, que no es veu,
0: invisible.
1: Però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada...
0: I repetir-la a lo largo de la teva vida.
1: Imagina't tu.
0: Sí,
1: imagina't.
0: Vull dir, les carreguem sempre.
1: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars? Perquè ho entenguem.
0: Uh-huh. Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no? En si. I també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no? Todos somos un sistema.
1: Sí.
0: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiars que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de... diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.
1: Sí.
0: I queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constela, amb el grup, elige les persones del seu sistema i surten al camp, i aquí hi ha el moviment, es genera, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
1: La que està oculta.
0: Exacte.
1: Val, i això d'aquí es genera amb tots els membres del grup, aquells que han sigut escollits per fer aquesta representació.
0: Ah, exacte.
1: Val, i ens ho aniràs explicant, perquè això... Poder, sí, perquè jo, també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant.
0: Sí.
1: O sigui, tu series la meva mestra i jo seria el teu alumne. Però, bueno, avui és al revés. Bueno.
0: Ja.
1: Avui és al revés.
0: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre
1: convido
0: a que vinguin a veure una constel·lació
1: en si. És el millor,
0: és
1: el millor.
0: Sí, és la millor manera de veure.
1: Per mi són fascinants. No sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí, doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024, i que forma part del seu àlbum, Fruit del Deliri. Aquest s'anomena Sort de tu.

0: Preciosa la cançó que acabem d'escoltar. Sort de tu, toques grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant artes escèniques i bueno, va encantar aquesta cançó i em va arribar al cor. Vull dir, tots els adolescents canten aquesta cançó.
0: Ah, sí? Canten aquesta cançó?
1: Sí, sí.
0: Ja veus.
1: Llavors, jo crec que, bueno, cadascú la cantaria per algú, no? Però jo la vaig rebre com mare i a mi em va fer plorar. Vull dir, i digo, és que...
0: Sort de tu, eh?
1: Ah, exacte.
0: Sort de tu, mare. Devia pensar... que sí? Doncs molt bé, doncs nosaltres continuarem amb la nostra entrevista, estem destapant aquesta etapa tan bonica i també tan a vegades tan tobogant, no?, amb alts i baixos emocionals com és l'adolescència, i també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica, avui dia es va anar de missioner, i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: Doncs
1: va crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar,
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: ell dijo, ostres, mira, com gestionen aquí els Zulu, no?
0: Els Zulu, sí, em sona que sí.
1: I llavors, pues, bueno, pues el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar, al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor.
1: Ah,
0: i segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es lliberaven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia, per prendre normalment, pues, dijéramos, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares. Avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar... Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això. Prendre i també equilibrar-ho, no?
1: També, i equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre, aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors... L'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient, posar al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si em veig... pues, adolescents de fa 20 anys no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real, al final és sistèmic, al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Sí, era como, uy, esto es raro, sí.
0: ¿Puedo hacer una otra pregunta, Iago?
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando i que res casualitat, que tot això després li donarà unes eines perquè ell pugui treballar la seva vida d'adult, sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí. Uh-huh. Per què serveixen les constel·lacions familiars amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?
1: Bueno, perquè al final ells estan en un moment on s'estan trobant, no? I les constel·lacions, primer, perquè quan treballem la dinàmica de constel·lacions en grup, el que fem és educar el fill d'alguna manera emocional de que necessita al pare i a la mare per sostenir-se. ¿Vale? Sí. I moltes vegades, quan estem en aquesta època de la vida, estem enfadats amb el pare i amb la mare. ¿Por qué me has dado la vida si yo no puedo sostener esto, no? Tot el que m'està passant, no?
0: Sí, moltes vegades estem enfadats amb ells i què hi pintem aquí? Què hi pintem? Què fem? Etcètera. Digue'm.
1: Clar, i no em fas cas, i no sé quantos, i al final el que fem és que un adolescent es posi també amb la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és per les hormones
0: això
1: i per tot això que li està passant.
0: Això em sembla molt reparador si saben fer aquesta simbiosis o,
1: exacte,
0: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
1: Sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències, llavors hem de fer grups i, bueno, a poc a poc anar fins aquí, no?
0: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
1: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, sinó és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot a tothom tal i com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
0: Imagina't que
1: també forma part.
0: No. Sí. Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants, i llavors ara imagino que es dona el cas, el fet de les addiccions a les xarxes socials.
1: Exacte.
0: Una. Mm-hmm. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Mm-hmm. Fumar tabac, em refereixo. Mm-hmm. O fumar haixís, o uh-huh. Maria, uh-huh. etcètera. Clar, això és un problema familiar, també, no? Llavors, uh-huh. de què es tracta? De que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat, i a partir d'aquí, doncs, que els pares, doncs, també facin la seva transformació?
1: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final, els nens el que fan és psicomatitzar algo que tenim nosaltres, com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addiccions i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la madre no pot sostenir, que no té ganes de viure, vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors, és un regal poder veure això, jo crec.
0: D'entrada és veure-ho, i després és transformar-ho o transmutar-ho provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui, a veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
1: exacte,
0: a vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, mm-hmm. aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 mm-hmm. anys, o etcètera, doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar bueno, inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
1: Sí, sí, sí, tal qual, tal qual. Però jo primer sempre pares.
0: Pares, primer pares.
1: Sisplau, pares i després els fills, exacte.
0: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
1: Per mi el millor de ser adolescents, les responsabilitats. Jo crec que aunque un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo quan he sigut adolescent és com libre, no? Puc fer el que em dona de la gana dintre del que tens una... Bueno, tens el pare i la mare que t'està dient el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
0: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
1: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? Problemes d'addiccions, addiccions de pantalles, etcètera. Sí, sí, sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També si aquest adolescent es fa mal a si mateix. Important, constar això. La ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu o inclús TDAH, hiperactivitat,
0: sí,
1: autisme, tot això es pot constar.
0: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciació dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?
1: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescent, és donar-li el seu espai, que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és com donar moltes normes, no?
0: Sí,
1: llavors, ell
0: sí.
1: No pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
0: sí,
1: a sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i el entendre les coses, vull dir. I a poc a poc la relació canvia.
0: Endavant, Iago.
1: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que, o mare que diu que mira, que l'adolescència m'està anant de les mans?
1: Bueno,
2: què li diries?
1: Primer li diria pues, que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos d'otro plano i elegimos a los padres perfectos para transitar
0: per evolucionar,
1: sí, sí, tot això que ens està passant. No? Llavors, que estiguin tranquils i després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I bueno, i confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
0: Clar, hi ha una cosa que deuen ser les sessions doncs, dels pares, no?
1: Exacte.
0: I després hi ha les sessions doncs, de constel·lacions amb els fills.
1: Exacte.
0: Val, que allà es provoquen canvis.
1: Sí.
0: Si més no, una presa de consciència d'un tema que els afecta amb ells, primer de tot, deuen ser els primers afectats que volen solucions i després uns pares que es poden preocupar més o menys per als seus fills, no?
1: Uh-huh.
0: I això d'aquí és un conjunt evolutiu, no?
1: Clar.
0: Un conjunt d'ànimes que s'han trobat per, en aquest cas, doncs, a nivell sistèmic, a nivell de grup, avançar amb uns projectes, amb un projecte sentit, no? Si se li pot dir
1: així. Sí, es diu així, projecte sentit.
0: Ah, doncs mira, amb un projecte sentit a nivell d'ànimes i a nivell de família, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà en un altre camp, que és el fet de repetir patrons d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis, els pares i, llavors, els fills, no? Com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les, tu te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
1: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
0: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
1: Sí, el genograma és bueno, com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha al sistema familiar de generació
0: en generació.
1: Exacte. Llavors, aquí podem veure pues, què vincles tenien els avis, els besavis, i entre germans, si hi havia alguna addicció en algun d'ells, si hi havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
0: Tot això és important, no? Perquè té un pes que és un pes invisible...
1: I emocional.
0: I emocional, que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs si en cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans, una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amics, perquè és molt important. A més, la Verònica pica alt, perquè... No, pica alt, com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud més psicoterapèutica,
1: exacte,
0: pròpiament, i ella hi afegeix aquest ingredient, no? O sigui que ella, doncs, treballa amb l'espiritualitat. Em sembla superpreciós. O sigui que, Joan, ens pots posar el segon tema musical?
3: I tant que sí. A continuació, viatjarem fins al Vendrell, a Tarragona, per escoltar un tema de l'Axel Busto, publicat l'any 2000 i que porta per títol Llença't. Segur que el coneixeu. Escoltem-lo.

0: Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I a més és un dels èxits més estimats i més sentits de Luxemburg. Bé, des de la meva perspectiva, eh? La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, en Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, lo de llença't és mi, no? És com traspassa tots els miedos.
0: Traspassa els pors.
1: Exacte, traspassa tot, sí. I llença't, da igual. Que sigui el que tingui que ser, confia.
0: Confia,
1: no?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que em sembla, sí, que la coneix de memòria. No sé, explica'ns.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí, el contingut de la cançó?
2: La cançó aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: No, el professor que es va aixecar un dia i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. Sense, i teníem que recitar el poema de memòria. Si no,
0: de memòria?
1: Ostres.
2: Sí, si no ens caia una falta.
0: Carai, tu, això ja em molestaria més, tu, que m'ho tingués que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això, eh?
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure, una pregunta... entrarem al terreny pràctic. Va, deixem la teoria, però entrem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre? Teatre amb el sentit de que hi ha representacions teatrals? A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14 a 15 anys que es constela. A veure, com funciona això?
1: Vale, n'hi ha diferents formes de constelar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino, sí, té una representació.
0: Clar, vol
1: o una
0: dir
1: altra.
0: Algú, sí.
1: Exacte. Al final, aquí, el treball del constelador d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
0: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
1: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
0: Frases sanadores, tipus?
1: Tipus, pues, papà, mamà, yo lo cargo, no?
0: Por
1: amor.
0: Jo ho carrego
1: molt...
0: per amor.
1: Exacte.
0: Carrego què? Aquella emoció...
1: El que sigui el símptoma, el que estem treballant.
0: Ah, caram,
1: exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira,
0: sí,
1: es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no, es desbloque... que no,
0: sí,
1: no ha desbloquejat.
0: Sí.
1: I una frase sanadora seria, papà, yo lo cargo, por amor lo cogí y por amor el torno a deixar amb tu.
0: El torno a deixar amb tu?
1: Exacte.
0: Perquè ella es faci responsable.
1: Responsable del que està passant.
0: O sigui, jo m'haig de fer responsable del meu i tu del teu.
1: Clar.
0: Com a pare o com a avi o com a besavi.
1: Com el que sigui.
0: I
1: exacte.
0: Això repara, això.
1: Això repara, clar. Després, a casa,
0: sí,
1: això canvia la mirada. És a dir, m'acabo de donar compte d'això. Després hi ha una part que és teva. Vull dir, no tot és del sistema. Això és important. Hi ha una part que carregues tu, una emoció que carregues tu, però aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
0: No, evidentment, tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer de tot seria alliberar, desprendre.
1: Primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú de lo seu.
0: Sí, senyora.
1: I després,
0: molt interessant.
1: Gestiones.
0: Aspecte que amb sessions individuals, que jo hi estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
1: Exacte.
0: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit. Pues a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare...
1: Exacte.
0: Que jo no sé si això també
1: fem
0: ho fas
1: el mateix.
0: Tu.
1: Sí, també treballo en cartolines també, vull dir, tu et poses a sobre de la cartolina, sents com se sent el teu pare, te tornes a posar la teva, treballes amb el teu pare, li expliques...
0: I això d'aquí sí que també és molt reparador. Quina és la tasca del facilitador?
1: Al final, sostenir totes les emocions que estan passant i deixar que la mateixa persona en si mateixa es doni compte de tot. Has de respectar el destí de la persona. Vull dir, moltes vegades un constelador veu algo que no pot dir, que ha de deixar que aquesta persona es responsabilitzi.
0: Val, tu calles i tal, però també hi ha una altra qüestió que pot ser l'energètica. Aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes que són fascinants, com t'he dit. Llavors, esclar, el facilitador el que fa doncs, és bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu, personalment, no et quedes aquesta energia, aquestes actituds...
1: Ara aniré a una
0: dels nois i noies?
1: Aniré a una part espiritual.
0: No digues, endavant.
1: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació.
0: Tu ets
1: també,
0: un canal.
1: Sí, també per reparar. Vull dir, al final jo no en quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo, però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'universo, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
0: vale,
1: a la Tierra.
0: Ets un intermediari. Ets un intermediari, però tot i amb això observes, captes, sents, i segons el que sents...
1: Clar, empatitzes.
0: Empatitzes molt. Molt bé, no? Són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot això.
1: Sí.
0: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, com l'escolar o el grup d'amics o la parella?
1: Sí,
0: també
1: sí.
0: També ho fas,
1: Sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions... De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
0: imagina't.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bueno, no sé, vaig inventant,
1: Sí, sí, sí.
0: I vinga.
1: Tu pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir,
0: cases.
1: La teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
0: Això està molt bé.
1: Sí.
0: Es constel·la,
1: allibera... Té una informació.
0: Està bé.
1: És una extensió nostra.
0: Doncs mira, em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el Iago vol tancar...
1: Que pena.
0: Sí, no, tancar el primer bloc. No acabem amb l'entrevista, no. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? A on et podem trobar?
1: Mira, jo estic sempre al centre Mulla.
0: Mulla, on està aquest?
1: A Pineda de Mar.
0: Pineda de Mar.
1: Exacte. Al front del Bingo. Vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic treballo online. Vull dir, en redes socials, Instagram, com a Verónica Medina.
0: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha algú que ens està escoltant. Mira, jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
1: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
0: Ah, sí.
1: És el 689...
0: Sí.
1: 88...
0: Sí.
1: 34...
0: Sí.
1: 82. Aquest és el meu telèfon de feina, exacte, i em poden
0: doncs
1: trucar.
0: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
1: Exacte.
0: 689-88-3482. Verònica. La Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí, és el primer bloc, n'hi ha dos més. Però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que m'encanta, que és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
1: Total.
0: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. Un ha d'adonar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hagin fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no? Que som, la nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Poder hauríem d'afegir de l'avi, de l'àvia i així, no?
1: Bueno,
0: també
1: al final,
0: és el
1: sí.
0: mateix. Doncs res, en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar. Publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
0: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria de ser dels primers, parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria, jerarquia, pertenència...
1: I el dar i el prendre, vull dir... La relació, l'equilibri entre donar...
0: L'equilibri,
1: sí, entre donar i prendre.
0: Correcte. Mm. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada doncs, amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
1: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
0: La dansa de les emocions.
1: Sí, de Mercedes Bermejo.
0: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
1: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions, pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem. Vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic, també, i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
0: De guies per pares, ho sabeu,
1: sí.
0: Nois i noies.
1: Sí,
0: La dansa
1: sí.
0: de les emocions. M'encanta el títol. I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per bueno, entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, bueno, ho hem preparat també, cada setmana doncs preparem un conte. I és el racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants. Se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
4: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per adolescents. Va dubtar. Sonava a cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits, i li va cridar l'atenció. Es va inscriure, no per culpar, sinó per entendre, no per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares, i ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller per poder estar millor amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
0: Bé, no sé si exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
1: Sí.
0: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
1: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen, té, aquí t'emporto el nen, que té un problema.
0: Anda, anda, tu.
1: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten els pares, no?
2: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Però sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida s'ha obert, no? I tinc molts adolescents, jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
0: Ah, oh, mira, també és
1: provant.
0: Un altre...
1: Exacte.
0: Carai, i... un altre paper, sí.
1: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic... També he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
0: Ah, doncs molt bé, perquè aquí... tu també organitzes constel·lacions, ets formadora, actualment hi ha algun curs en dansa?
1: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
0: I regressives.
1: Exacte.
0: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
1: Encantada.
0: Et convidarem, et convidarem. Doncs, passa això... A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
1: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que... Abans faig una sessió online de 15 minuts o així per parlar amb la persona.
0: Clar.
1: I energèticament que hagi el primer contacte.
0: Home, sempre és interessant, no?
1: Sí.
0: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els hi has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
1: Exacte.
0: I poder és alliberadora, no? La constel·lació, jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
1: tal
0: així.
1: Tal qual, tal qual.
0: No, massa ben posat amb el sentit evolutiu,
1: Que sí, que sí, que sí.
0: Que jo, a veure, tots hem passat l'adolescència, i si haguessin sapigut el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
2: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat,
0: Canes,
1: ara hi ha
0: sí,
1: més
0: sí.
1: informació.
0: Tenim més informació. Llavors, abans, la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys.
1: Uau.
0: Vaig començar-ho a descobrir. És quan es començava a entrar en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa. Vaig voler saber el que era una sessió de psicologia. I em vaig apuntar d'amagat. Amb 17 anys dic, jo vull descobrir el que carai és tot això. Em vaig apuntar, em va encantar, el que passa que la línia que vaig descobrir, que després ho vaig sapiguer, vaig pensar, no és massa resolutiva aquesta línia psicològica, però em va encantar. És a dir, que tot està servit, depèn de nosaltres, si volem trobar solucions, si volem fer un viatge interior per la nostra consciència, o volem fer un viatge exterior, que també som molt ben parits, viatjar per aquí al Mediterrani, viatjar doncs, per descobrir nous països, que són noves cultures i noves consciències. Ens hem de despedir, no sé si hem d'afegir alguna cosa més, Iago?
5: Ràdio Arenys. Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: Anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa, i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
7: Hola, passeu. Benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolaters de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
6: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
8: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li dic a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal, fins que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no. Això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacao, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes la gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fer la roda de preguntes, de tu treballo, jo treballo, no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata, i llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh, tu ets una fàbrica de xocolata, i dic, sí, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica, però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
6: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat, i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
7: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolata és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany maria i acalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panins, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolata refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolata ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolata el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades d'un moniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu. Este és el soroll actual de la fàbrica. És el soroll de creu, diguéssim. Tenen el soroll d'abans. És el que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no, d'una altra manera, pues, s'acabaria perdent.
6: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
7: Són màquines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que nos acabe de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
6: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat, des d'on la nevera també s'obre.
7: I ara les emboliquem totes una a una. Això sí, se diu superràpid, eh? Però d'aquest tipus, cada vegada que en fem, ne fem 535. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament unes, més o menys, unes 800 rajoles. Així, a grosso modo. En una tarda.
6: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
7: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passa res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
6: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial

0: 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim el ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així perquè si no, no donaríem abast.
1: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
0: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidix com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'este producte sempre serà molt millor.
1: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creó. Després de 80 anys, la xocolata Creó forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
0: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica d'alguna forma en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix, que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és aquest reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creó se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors, ara en tot el tema del cacau és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar. I ara potser a nosaltres ens faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats, de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer. I intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades pues, anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients. I intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a el que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
1: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra, i tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creó.
0: Encara n'hi ha, per sort, no som els únics, però sí que cada vegada s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé, és un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per fer la tassa i per a cuinar, de fet per a cuinar és dels xocolates que més preferixen i també per a menjar tal qual és el xocolata de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'hem donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolata aquell a la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar. I

0: i s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
1: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata, artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
0: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe. No és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim, i tothom se vol fer ric en dos dies, i no. Llavors, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana en d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem alguna cosa per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recordi de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
1: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
0: El fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win. Però també ens hem d'adaptar al mercat, perquè el mercat canvia, i canvia molt ràpid. I això és una cosa que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar, les coses no anaven tan ràpides com ara. Me dona a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim. I les xarxes socials també ho acceleren encara més. I això ens ha portat a que, primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo a l'estudi de màrqueting també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també. I al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor. I és el que preteníem una mica en tot això.
1: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. Bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu Creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
0: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè al final crec que la joventut i el fet de ser una dona també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant i si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres ens beneficia? Sí, ens beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i, ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme, no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%. Les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica. I, clar, vos podeu preguntar el que vulgueu. O sigui, què més proper que això, no?
1: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
0: El futur me el quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert, a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, d'inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, xocolata, que jo he tornat. I era com, no vam marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control. Però, bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament. Aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
1: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo. Personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrit algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ràdio Arenys, la primera. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
5: Les estrelles xerraires són fetes de tallats i despreses del cel, una a una disperses, besen les parets fosques i s'estenen a terra, aquí a la ràdio, per guarir-se del fred. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papa Seid. Jo agafo uns quants estels i els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. Només parlarem de coses boniques, d'aquest món tan farcit de coses velles. Començarem amb meravelles del món, algunes de les meravelles del món. Durant molt de temps, el 7 es va considerar un número màgic. Els babilònics el van identificar amb els 7 planetes. Els seus temples eren de 7 nivells i eren 7 els dies de la setmana.

El 7. Nombroses religions el tenen com un número sagrat. El canelobre jueu, la mènora, té 7 braços i el 7 apareix més de 500 vegades a la Bíblia. Perquè es considera un número màgic, s'anomena més que cap altre a moltes frases i proverbis. El 7 forma part de nombrosos productes, com el Jumbo 747, i diuen que el setè fill d'un setè fill posseeix uns poders especials. És el número favorit de la majoria de la gent i quan es demana que s'escolli un número de l'1 al 10, se sol agafar el 7. Les llistes amb 7 coses són tan llargues que resulta difícil recordar-les, així que alguna cosa recordarem d'aquestes meravelles del món.

Els set colors de l'arc de Sant Martí. La llum forma part d'un rang de radiació anomenat espectre electromagnètic, que inclou els raigs X i unes ones de ràdio invisibles. La llum blanca es compon de set colors: vermell, taronja, groc, verd, blau, anyil i violeta. Però, separats, només podem veure'ls en condicions molt especials. Quan els raigs de sol travessen la pluja, els colors es fragmenten i es reflecteixen a les gotes d'aigua. Alguns experts diuen que només se'n veuen sis, però el científic Isaac Newton hi va afegir l'anyil per allò de la màgia del set.

Fins i tot la Lluna canvia de fase cada 7 dies. El 7, diu Hipòcrates, que té virtuts ocultes, és el dispensador de la vida i font de canvi.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: Se li atribueixen significats espirituals i místics. Avui el set i algunes meravelles del nostre món que està tan farcit de coses velles.

0: Ernest von Hess, un gran historiador nascut a principis del segle passat, va passar 30 anys de la seva vida visitant les incontables meravelles. Va escriure dos llibres i explicava més de 700 meravelles en lloc de les 7 que contem com a clàssiques i que es van descobrir després de la seva mort.
1: People who need people.
0: William Shakespeare va dividir les 16 edats a l'home.

I hi ha tantes meravelles, meravelles del culte. El temple de Santa Sofia, a Istanbul, Turquia, el va construir l'emperador Constantí i és una de les esglésies més esplèndides de la cristiandat.

Una altra meravella moderna, el Centre Pompidou. És impressionant. El disseny interior i exterior sorprèn els visitants amb les escales i suports a la vista exterior. Rep més de 30.000 visitants anuals.

El 7 és considerat un número màgic perquè es composa del sagrat número 3 i del terrenal número 4. Així, d'aquesta manera, estableix un pont entre el cel i la terra. Per Pitàgores, el 7 era un número perfecte. Dante el feia servir a les obres i la Bíblia el menciona molt perquè estableix una connexió poderosa entre el món diví i el físic.

més meravelles, les piràmides de Gies, els jardins penjants de Babilònia, l'estàtua de Zeus a Olímpia, el mausoleu de l'Icarnàs, el Colós de Rodes, una estàtua gegant i el temple d'Artemisa a Efes. No incluïen el far d'Alexandria perquè encara no l'havien construït, però sí parlaven de les muralles de Babilònia, totes dins el gran imprevisible Alexandre el Gran.

Als Estudis Universal dels Àngeles es poden experimentar efectes especials com terratrèmols i rèpliques d'escenes de pel·lícules molt fantàstics, quasi reals.

El Monte Rushmore, aquest monument a Dakota del Sur, Estats Units, és el conjunt escultòric més gran del món. Amb els rostres dels presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln, es va començar el 1927. Al cap dels quatre gegants de 18 metres d'alçada, recordeu la pel·lícula de Hitchcock Con la muerte en los talones? A Gary Grant caient per una de les cares, agafant-se el nas?

Una altra meravella, el Museu Guggenheim de Bilbao. Magnífic, amb blocs de pedra calcària recoberts de titani i parets de vidre.

Al segle XVII, època de viatgers i descobridors, es va fer una altra llista de meravelles del món. La muralla xinesa, l'església de Santa Sofia, i es va ampliar la llista, i així que van tenir que passar bastants anys perquè els homes es donessin compte de que en el món, l'ample món, hi havia més de 7 obres dignes de veure's.

que és una meravella del món. No hi ha suficient explicació per aquest concepte. Són molt difícils de veure i, sobretot, que algú les hagi fet existir. Les set meravelles mostren l'art, l'arquitectura, però només són un grup selecte. També hi ha la meravella de l'escriptura i no complert tot amb les construccions antigues més notables.

Una altra història, els 7 pecats capitals, també coneguts com els pecats cardinals, són la gula, la peresa, la luxúria, l'orgull, la ira, la ràbia, l'enveja i l'avarícia. La Bíblia no els esmenta, sinó que l'escriptor cristià, Santo Tomàs de Aquino, el va descriure com els pecats més greus de tots i pels quals s'havia de castigar severament a qui els practicava. Tomàs de Aquino, 1225 al 74.

El 1999, el suís Weber va presentar el projecte de les meravelles del món i des de llavors es van anar reduint. Entre elles, l'Alhambra, i les noves meravelles seleccionades van ser la Gran Muralla Xinesa, la ciutat de Petra, Jordània, el Crist Redentor al Brasil, el Machu Picchu al Perú, Chichen Itza i el Taj Mahal a l'Índia. Hi ha moltes meravelles al món.

El Taj Mahal, l'edifici de marbre magnífic, blanc com la neu, el parc i els estels, i sobre el cel indi, es fon amb el clima i amb l'ànima dels visitants. El Shah influïa molt en la princesa, que va morir al naixement del vuitè fill. El gran mogol va fer transportar la seva esposa morta i l'enterrar als jardins, al costat del riu Hadma. I va dir que mai els peus de la meva princeseta trepitgin la terra. Només trepitjaran el màrmol blanc, el Taj Mahal.

queden tantes meravelles, meravelles del culte, palaus i castells meravellosos, meravelles arquitectòniques, monuments esplèndids, meravelles naturals. Algun altre dia dedicarem més temps a aquestes meravelles, que semblen impossibles de veure i, sobretot, que existissin i que algú les fes existir.

Una vegada, fa bastants anys, en el 2004, es va fer una exposició anomenada Els ulls de la nit. Resseguia la costa de tot l'estat per explicar la història dels fars i dels faroners, centrant l'interès tant en la seva importància tècnica com en el seu component romàntic. En Els ulls de la nit feien un repàs de la història dels fars, començant pel més antic i mític, el que donava accés al port d'Alexandria. Durant la dinastia de Ptolemeus, era una de les 7 meravelles del món.

i va ser construït cap als anys 300 abans de Crist per l'arquitecte Sostratus. Sobre una base quadrada s'aixecava una torre de 100 metres d'alçada. A dalt de tot hi havia un foc que cremava nit i dia, que s'alimentava de foc i de resina. La llegenda del far d'Alexandria diu que l'arquitecte va buscar durant molt de temps un material que suportés i resistís la força del mar i al final es va construir al dalt de grandíssims blocs de vidre. El 1375, un terratrèmol el va destruir. Es deia Faros, pel nom de la península, que estava situat a les ruïnes. Es va buscar, buscar i no s'ha trobat mai. Thank you.

El so de les onades arriben tots els plors. Els plors dels nens amb sal i sorra als ulls, els plors dels peixos arraulits a les galledes, els plors ensorradissos dels castells de sorra, els plors silents de les rosades pells. Ella només escolta el plor llunyà d'un cor sota la gran ombrel·la de l'amor. Hermínia Massa.

Això és molt romàntic. Pintura per veure els cels. Fes dos forats en una tela, penja-la on puguis veure el cel. Canvia-la de lloc. Prova-ho a la finestra del davant i a la de darrere per veure si els cels són diferents. Veuràs un cel diferent. Això ho va escriure Yoko Ono l'estiu de 1961.

No oblidem el Crist Redentor de Brasil, inaugurat el 1931. Té 38 metres d'alçada. És una estructura art déco que van tardar 5 anys en fer-la. Es pot veure de tots llocs, i amb un viatge en minibús, i anar a les platges d'Ipanema, Copacabana, al Pan de Azúcar, es pot veure de tot arreu.

La Gran Piràmide de Giza és una de les estructures icòniques del món construïda fa més de 4.500 anys. És l'única meravella que queda del món antic.

Amb més de 2.300 anys, la muralla xina és la més visitada del món. Al principi tenia 21.000 quilòmetres d'ascensió, encara que ara té 8.900. És l'obra d'enginyeria més gran del planeta.

També hi ha l'Alhambra, l'únic monument espanyol que es va seleccionar, però entre el 21 lloc del món, perquè van elegir-lo contra el 8è i 14 a la taula de la classificació. És com una perla encastada en un món vermell, l'Alhambra.

Un poema curtet de Joana Raspall, La meva estrella. Si pogués comprar una estrella, per petitona que fos, em pensaria ser l'amo del tresor més fabulós. Em faria per anar-hi un coet especial. Quan aquí els llums s'encenguessin, jo ja seria dalt.

I ara una altra meravella, que no hem parlat, però és una meravella natural, preciosa, que queda a tothom boquibadat. És el massís de Montserrat. El massís de Montserrat és el resultat de l'acció erosiva i transportadora d'un riu antic que, curiosament, circulava a l'inrevés dels rius actuals, com el Nil. És a dir, naixia al Mediterrani i desembocava a la conca de l'Ebre. Els sediments de Montserrat corresponen al que es coneix com Fan Delta, acumulacions de materials transportats per aquest riu.

0: La moreneta, anomenada familiarment així pel seu color fosc, és una talla romànica de fusta de finals del segle XII, i el seu color és el resultat de la transformació del vernís de la seva cara i de les mans a causa del temps. Això és el que diuen.
1: Penso que un sueño parecido no volverá más.
0: La moreneta va ser originalment blanca al segle XII i la van pintar de torrat al segle XVI i de negre al passat XIX. L'estudi ha desvetllat que la moreneta que s'exhibeix a l'abadia és l'original del segle XII.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: La Basílica de Montserrat s'inscriu arquitectònicament entre la tradició gòtica i la renaixentista, que es començava a aplicar al segle XVI a Catalunya. Amb la Guerra del Francès, l'església quedà malmesa i fins les darreries del segle XIX no va poder ser refeta.

Així que entrem, el primer que veiem és la capçalera de la nau, on es troba el cor i l'altar major. Al centre de la part superior apareix una fornícula templet on ja es pot veure el tron d'argent amb la imatge de la Verge Maria.

A diferència d'altres esglésies, la Basílica de Montserrat té una nau única, amb capelles comunicades entre els contraforts i tribunes laterals a la part superior. Tot al voltant de la nau hi ha nombroses llànties votives de gran valor artístic i representatives de l'orfebreria catalana. A pilastres centrals hi ha les escultures del profeta Ezequiel, Jeremies, Isaías i Daniel, tallades en fusta per Josep Llimona.

Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical fet per Carla Ricard. Guiant la música, moltíssimes gràcies.

0: Gràcies, Elena Soldate i Joan Bosch, com sempre. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director Joan García. Espero que hagi sigut un programa distret, que us hagi tranquil·litzat i us hagi fet passar una estona molt, molt bonica. Gràcies, amics. Adéu.
1: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: Arriba l'últim programa de l'any i el compartim amb la Misha, que ens ha preparat una secció feta a mida per a aquestes dates i per als més joves de la casa.
3: Avui us porto un parell de recomanacions de literatura infantil i juvenil ideals per a aquestes festes.
2: Continuarem amb la Cinta Arassa, amb un llibre preciós i també per als més joves, No goseu en sinistre, el meu drac, publicat per Ànima Llibres, una història d'amistat i diversitat, d'autenticitat i empatia, amb les il·lustracions de Susana Zeleg.
4: No hi ha una decisió molt conscient ni molt racional al darrere. Hi ha una sèrie de temes que des que tinc més o menys consciència m'han marcat i m'han condicionat per a bé i per a mal, o suposo que també sóc molt sensible a una sèrie de temes i llavors les tinc a dins i van sortint en forma de novel·la, en forma de conte, i el tema de l'acceptació, el tema de la normalitat, l'excepcionalitat, la llibertat, la creativitat, que són aquests els temes d'aquest llibre, doncs són uns d'aquests temes meus que són essencials per a mi i ara han sortit en forma d'aquesta novel·la.
2: I arrodonirem amb una novel·la que ens ha enamorat, Els cossos, de Marina Martori, publicada per Viena. Dues cases, dues famílies, dos passats i una dona, l'Elisée, que arriba al poble sense saber que hi trobarà molt més que una nova vida.
5: La novel·la és la història de l'Elisée, aquesta dona que després d'una crisi personal vital, com n'hi ha tantíssimes a la vida, decideix fer un gir radical i es compra una casa en un poblet que fa 80 anys que està tancada, aquesta casa. Clar, quan ella hi entra, igual que hi entra el lector, descobrim aquesta casa que s'ha quedat aturada en el temps, en aquests últims anys de la Guerra Civil, i quan l'Elisée es decideix a fer obres, ni més ni menys li apareixen que uns cossos emparedats, que ja no són cossos, que són uns ossos emparedats.
1: El calaix, edició 322, de la temporada 7, capítol 17. El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Al Calaix,
2: el Calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix dels llibres infantils i juvenils amb les recomanacions de la Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Avui us porto un parell de recomanacions de literatura infantil i juvenil ideals per a aquestes festes. Començant pel públic infantil, us recomano un àlbum il·lustrat molt divertit d'Òscar Vendrell i Jaume Bosch, que publica l'editorial Baula per a nens i nenes a partir de 5 anys. Com muntar el pessebre i evitar que el caganí faci caca on no toca. Què és un pessebre? Què representa? I com es pot muntar? Quins tipus de pessebres hi ha i amb quin us ho passareu més bé? Heu de posar un caganer al pessebre? N'hi pot haver més d'un? I sobretot, convé que el caganer es quedi parat just davant de l'establia? En aquest llibre trobareu molts consells per muntar el vostre propi pessebre i compartir l'experiència amb la família i amics. A més, ens dona consells per fer que els nostres pessebres siguin sostenibles i molt divertits. De fet, l'altre dia, un amic anglès em va dir que havia intentat explicar la tradició del caganer a altres amics anglesos i no l'havien cregut. Però és que és tan especial aquesta figura. Tal i com diu Òscar Vendrell al llibre, cal posar un caganer als nostres pessebres perquè, fins i tot en la nit més màgica i meravellosa, sempre hi ha algú, com el caganer, que ens recorda que hem de tocar de peus a terra. O sigui, que tot és important, les coses més grans i les més petites. I el caganer, a més, aconsegueix una cosa meravellosa, ens fa somriure. D'altra banda, pel públic juvenil, i de fet per a totes les edats, us recomano mil Nació, de Terry Pratchett, amb traducció de Lluís Delgado, que ha publicat mai més. Com ja sabeu, Terry Pratchett és el meu escriptor preferit, i ell considerava que Nació era la seva millor obra, d'entre la cinquantena de títols que va arribar a escriure. Definitivament, també és un dels meus títols preferits. Per a Mau, a mig camí entre un nen i un home, aquesta història comença quan una onada enorme arrasa tot el seu poble. Per a la Daphne, esdevé quan la mateixa onada estavella el vaixell en què viatja a l'illa que un dia va ser la llar d'en Mau. Tot el que tenien ara és un record remot, perdut en el temps i en la distància. Tanmateix, tan bon punt la Daphne deixa de disparar en Mau i es disculpa com cal i rescata una targeta per convidar-lo a prendre el te, tots dos descobreixen que poden compartir una nova llar. Amb el temps, noves persones arriben a l'illa, algunes de molt bones i d'altres de molt dolentes. I ben aviat es fa palès que la Daphne i en Mau hauran de lluitar per la seva nació. I llavors fan un descobriment que canviarà el món sencer. Una novel·la històrica punyent, divertida i molt emotiva que us farà reflexionar sobre la naturalesa humana. Paraula de Misha. I fins aquí les meves recomanacions d'avui. Si en voleu més, em podeu trobar a totes les xarxes com a @mishaql i al web parauladamisha.com. Per últim, però no menys important, us desitjo que passeu unes molt bones festes carregades de llibres i moments màgics. Fins a la propera. Adéu!
0: Misha, prescriptora cultural. El calaix dels llibres infantils i juvenils. Al Calaix, amb Mònica Socies, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Continuarem amb la Cinta Arasa, amb un llibre preciós i també per als més joves, No goseu ensinistrar el meu drac, publicat per Ànima Llibres. Una història d'amistat i diversitat, d'autenticitat i empatia, amb les il·lustracions de Susana Zelec.
0: Cinta Arasa és escriptora i politòloga, llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració. Escriu des que tenia 11 anys i ha publicat més d'una vintena de llibres per a infants i joves. Entre ells, Missió Trobairits, La paraula màgica, Sant Jordi i el drac, Una abraçada amb olor de xocolata i La missió secreta de la Mercè. Ha estat guardonada amb el Premi Enric Valor 2013 i Premi Crítica Serra d'Or 2021, amb dos, en la modalitat juvenil. Tenir un drac no és gens normal, però és que la Constança mai no ha estat normal. Ella sempre imagina aventures fantàstiques i planifica expedicions meravelloses amb la iaia Cleo, amb la seva gosseta, el seu millor amic i, és clar, amb l'Artau, el seu drac. Hi ha qui pensa que és rara, i que li diguin la fa sentir com si un exèrcit de mosquits li piqués alhora. Per això, un dia, la Constança comença a pensar que potser tot seria més fàcil si fos normal. Un homenatge a la llibertat i a la fantasia. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
4: No goseu ensinistrar el meu drac. Però ja us dic jo que ni el drac, ni el gat, ni el gos. I la Cinta Arasa ho té claríssim i ho podreu descobrir amb Ànima Llibres, que és qui ha publicat, i amb les il·lustracions de la Susana Celec. Són precioses. Cinta, benvinguda.
5: Moltes gràcies per tornar-me a convidar i estic d'acord amb tu que les il·lustracions són espectaculars.
4: Són absolutament meravelloses. O sigui que enhorabona també. Gràcies, Ànima Llibres, perquè ens heu regalat aquest nou projecte. Dius, gràcies per tornar-me a convidar, però és que ets una de les autores, estem parlant ara de literatura juvenil, Cinta, que realment jo et posaria, és lleig posar etiquetes, però m'agrada molt com parles dels valors, amb quina naturalitat ho fas, i el títol és tota una declaració d'intencions, la paraula, el mot ensinistrar. Que lleig, no?
5: Lleigíssim.
4: És molt lleig.
5: Per això va un nou al davant, perquè...
4: No goseu ensinistrar el meu drac.
5: És una advertència.
4: Allò... No...
5: Vigila.
4: Sí, que posen... vigileu amb el gos? No, sí. Doncs una mica és això, no? Sí, sisplau, no ensinistrem, no? Parlem dels petits, parlem dels joves, però també ens ho podem aplicar als adults,
5: i Cinta.
4: Jo a vegades penso... Hi ha moltes guspires en el dia a dia, després d'haver llegit aquest llibre, que segurament t'han inspirat, però n'hi ha alguna en concret? Com decideixes, ja no només amb aquest llibre, com tries les temàtiques per escriure els llibres per als més petits?
5: No hi ha una decisió molt conscient ni molt racional al darrere. Hi ha una sèrie de temes que des que tinc més o menys consciència m'han marcat i m'han condicionat per a bé, per a mal, o suposo que també sóc molt sensible a una sèrie de temes i llavors les tinc a dins i van sortint en forma de novel·la, en forma de conte. I el tema de l'acceptació, el tema de la normalitat, l'excepcionalitat, la llibertat, la creativitat, que són aquests temes, els temes d'aquest llibre, doncs són uns d'aquests temes meus que són essencials per a mi i ara han sortit en forma d'aquesta novel·la.
4: A mi sí que hi ha un mot que m'agrada molt i que apareix al llibre, que és, i l'acabes de dir tu, excepcional. Mm. És tan bonic... ser excepcional. És tan bonic ser únic. Mm-hmm. I obviem això.
5: Sí.
4: Ho matem.
5: I és el positiu del negatiu rar, estrany, friki, que es diu ara, no? Com empobrint més la llengua catalana. Ostres, si ets estrany, és perquè no entres dins del ramat, no? Ets excepcional.
4: Però jo prefereixo ser excepcional.
5: Jo també.
4: Infinitament.
5: Jo també, absolutament. El que passa és que jo crec que les persones, quan... i ara estic parlant en persones com a col·lectiu, com a amalgama, quan veiem alguna... i segurament m'incloc, quan veiem alguna peça que no esperem, sigui una persona, sigui un paisatge, d'entrada ens posem en alerta. I això d'entrada. I després segurament tenim actituds doncs una mica poc acollidores cap a aquella persona que no ens encaixa, no?, d'entrada. I llavors hi ha moltes persones excepcionals que no troben el seu lloc per això, per aquesta tendència natural de les persones a buscar la normalitat.
4: I l'acceptació.
5: I l'acceptació.
4: Perquè ens estimin hem de ser com els altres volen.
5: Exactament.
4: Sí. Doncs no.
5: No.
4: Hem d'aprendre... I és una frase que ens han dit tant de grans, perquè de petits no ens costa, però ens han d'estimar com nosaltres som.
5: No com esperen els altres que siguem, perquè llavors estem perdent molt la nostra personalitat, no? Fa poc vaig llegir amb una manifestació de suport a la llengua catalana un cartell que deia, no sé si és la frase d'algun intel·lectual, si és així, perdoneu, perquè no posava el nom en aquell cartell, però posava, jo parlaré amb la llengua que vulgui, no amb la que tu esperes sentir. I això és aplicable a moltes coses, no? Jo faré el que a mi em sembli, que de fet, tenint en compte que vivim en comunitat, però, doncs, escolta, no està de moda llegir tota la tarda, doncs a mi em ve de gust, o està de moda escoltar reggaeton i jo vull escoltar un altre tipus de música i ja està.
4: Sí, perquè moltes... apliquem-ho a la quotidianitat. Quantes vegades passem pel carrer i veiem grups de joves i de xiquetes i van totes vestides absolutament igual.
5: Absolutament.
4: Són fotocòpies, que jo ho entenc, perquè estan en revolució, perquè necessiten sentir-se part d'un grup.
5: Sí.
4: Exacte, és cert. Però, mare meva... Quan veus una que va diferent i va de colorins, penses, quina alegria.
5: Sí.
4: No? O que marca un estil personal. És complicat, això. Això és important, la literatura infantil i juvenil, remarcar tota aquesta sèrie de valors, que realment és la tasca que tu fas.
5: O ho intento. O sigui, de tota manera, no hi penso. El que sí que quan escric, una de les màximes que tinc molt presents, o intento, i espero sortir-me'n, és que jo vull escriure literatura. La literatura és el pal de paller. La resta d'aspectes, no? Siguin els valors, sigui la transmissió d'informació, és fantàstic, no? És com de més a més, però jo pretenc escriure literatura i per a mi la literatura té una sèrie de potes que, sobre les quals se sustenta i una és la transmissió de coneixement, però és una. L'altra seria la bellesa, que no té per què voler dir fer una cosa atractiva, sinó bella, amb ve alta, que pot ser molt desagradable, però bella. L'emoció, essencial, i la reflexió. Si un text no et canvia una mica, canviar vol dir fer-te pensar d'una manera diferent o fer-te pensar en aspectes amb els quals abans no hi havies pensat, abans de llegir, doncs segurament no compleix o no del tot, o només fins a un cert punt, el que jo crec que ha de complir la literatura. No? La literatura, d'alguna manera, més o menys mesura, ens ha de canviar una miqueta. I és el que intento jo. I si, a més, puc aportar alguns valors, doncs fantàstic.
4: M'agrada molt el que dius, perquè això que acabes de dir realment ha de ser un dels objectius dels papers del que és la literatura. Dintre de l'art, dintre de la cultura, i realment els petits sempre ho dient, són les esponges, són el futur. Sí. I aquí en tenim una bona colla. I a més, has aplicat tots els papers de l'auca, perquè tenim la Constança, que és la protagonista, però està envoltada d'un equip. La diversitat és meravellosa, eh? Què tenim? L'Artau, que és el seu drac, la Carmesina, que és el seu gos, la Cleo, que és la... Quina superiaia! Quin homenatge has fet a les iaies en aquest llibre.
5: Sí, sí.
4: Que bonic, Cinta.
5: Sí, sí. Les iaies són les grans sàvies de la vida, a nivell individual i a nivell col·lectiu, no? Les dones de la història han salvat molt sovint la humanitat i les dones de les famílies, que són les mateixes, però si les mirem en perspectiva individual o col·lectiva, doncs canvia la mirada, han salvat les famílies i han sustentat les famílies.
4: I després, evidentment, tenim el Marcel, que és el millor amic de la Constança. Ara ja tenim aquí bàsicament tot el trencaclosques, sí. Després també hi ha els pares, sí. Però els més importants són ells. I comença el llibre, diu, llegir s'assembla a viatjar, com diu la iaia Cleo, que de seguida la coneixereu. Quan emprens un viatge, sovint passes per llocs desconeguts, sents llengües que no entens, arribes a ciutats i pobles fantàstics que abans de marxar de casa no sabies ni que existien. I molt important, coneixes persones que no havies vist mai. I aquí coneixerem, doncs, tota aquesta colla. I amb aquesta iaia tan salerosa que dic jo, quan acabem el viatge del llibre, ens haurà canviat la mirada. Perquè acabo de dir que hi ha tots els papers de l'auca, els que ens agraden i els que no. I això és un viatge cap a l'empatia, és una invitació a l'empatia, perquè tots ens hi veiem reflectits. Explica'ns, Cinta, una miqueta aquesta història que hi has posat una miqueta, quins són els punts més importants.
5: Una mica ho has anat dient molt bé. Jo volia, volia amb aquest llibre, i sempre ho intento quan escric per a infants i per a adults també, que els llibres tinguin diferents capes de lectura. Perquè jo no sé en quin moment de la vida de la criatura aquest llibre els caurà a les mans. Potser en un moment molt més introspectiu, en un moment que tot just estan començant a gaudir de la lectura, perquè hi ha molts nens i nenes que de seguida s'enganxen a llegir, n'hi ha alguns que els costa una mica més. Llavors, d'entrada hi ha una aventura, hi ha un conflicte, tenim una nena i un nen que aquí els diuen que són rars, perquè tenen una fantasia sense cap tipus de límit, i tenim un solar d'una antiga fàbrica que el poble reivindica per a si. Això és l'argument. I llavors el nen i la nena s'han d'enfrontar, no?, amb aquests companys d'escola que els diuen rars per diferents motius, la Constança perquè té una fantasia, com deia, sense cap tipus de límit, el Marcel també, però a més el Marcel confessa que el seu gran somni és ser una sirena i li encanta anar vestit amb vestits de princesa i clar, no, això no és normal i això no encaixa, no? I això seria una mica el que dic, l'argument. A banda, hi ha una lluita per recuperar un espai per al poble, no?, per a la natura. I aquesta és una primera capa de lectura, i després hi ha diferents capes de lectura que tenen a veure, doncs, amb el que comentàvem dels valors, de què és normal i què no és normal, què és positiu i què no és positiu de ser normal o de ser excepcional, quines pors hi ha al darrere de la gent que ataca els que d'alguna manera no encaixen. Això seria una altra capa de lectura. I després hi ha una altra capa de lectura també, que és l'aportació de l'àvia, que ve amb tot el seu bagatge cultural de tota la vida, que ella diu que, com que ella ha sigut exploradora i viatgera al llarg de la vida, mai s'ha hagut de jubilar, perquè els exploradors i els viatgers no es jubilen, i transmet tot el seu coneixement als seus amics beduïns del desert, les grans exploradores, els llibres que ha llegit, i tot això és una altra capa de lectura que intento, doncs, que convisqui amb l'argument, que és més senzill, amb la capa dels valors.
4: Ara has dit una cosa que també m'agrada molt, perquè amb tot això dels viatges i exploracions i d'aprendre, hi ha notes a peu de pàgina pels més petits de la casa que estan molt bé, no? En aquest cas, jo ara tinc aquí tres conceptes que són Cleopatra, Egipte i Amazones, però n'hi ha molts al llarg de la lectura. I, per tant, allò que dius, ostres, això no ho conec, tens aquell peu de pàgina, sempre ho pots anar a buscar. Per tant, és un llibre supercomplet. Hi ha una cosa que també m'ha agradat moltíssim. Jo t'haig de preguntar si tens les receptes. Perquè escolteu això. Jo demà per esmorzar vull deliciosos panets de lluna amb salsa d'estels, petons de nimfa o magdalenes amb farina del cel i trossets de cacau. Sí. Això no sé si ho voldrà dir públicament, però després, si quan tanquem micro...
5: Et passo la recepta?
4: Clar, també hi ha tota aquesta part de fantasia, d'imaginació... que en realitat és fer la vida més bonica.
5: Sí. I, de fet, clar, potser no amb aquest nivell, no? Una torrada amb aurora boreal, potser no a aquest nivell, però quan érem petits a mi em deien sopa d'estrelles, jo n'havia menjat sopeta d'estrelles, sopa de lletres, no? Ja tot, que això s'ha perdut una mica perquè mengem per marques, no? Fem l'hamburguesa de marca X, no sé què. Sí. I en canvi, sí, sí. Tot aquesta aquest endolciment del menjar que ve de les àvies també, no? Doncs l'hem anat perdent i trobo que és bonic. Jo no sé si l'editor, no ho he parlat amb ell i potser em matarà, però publicar el receptari del llibre és una idea que em va pel cap, o sigui que...
6: És que seria... És fantàstic, eh?
5: Jo, sí, aquí, Ivan, Clara, si ens esteu sentint, doncs és una idea
6: és
5: que
6: tenim. Clam, és un clam, perquè, sisplau, feu-ho, ho volem saber. I clar, i aquesta part... I he comentat això dels plats perquè ens hem posat molt filosòfiques parlant de realment el que hi ha al darrere, però que és important que els pares sàpiguen quan compren un llibre per als seus fills o les tietes o els avis o els amics, que sàpiguen realment que hi ha més enllà, que estan regalant coses tan boniques com aquestes fantasies i que els nens gaudiran perquè és un llibre creatiu, però a més estan inculcant uns valors, unes idees, una manera de viure, una manera de ser.
5: Sí, és el que intento, i fer-ho d'una manera que no tingui cap mena de to adoctrinador i que tampoc no marqui una forma unívoca de ser. És, al final, la Constanza i el Marcel són molt diferents entre ells, però tots dos pateixen el fet que els diguin rars i tots dos reivindiquen la llibertat, i dins la llibertat hi caben moltes, moltes maneres de ser. Vull dir que no intento tampoc establir formes estrictes de ser o d'actuar.
6: I és que en la diversitat, no? Jo penso que també s'hi troba amistat, s'hi troba... Jo penso que es complementa, les persones ens podem totalment complementar. No hem de ser tots iguals. Hi ha d'haver 50.000 mirades, perquè el que no veu un, veu l'altre. I és una de les coses també molt boniques que he trobat al llibre. Ara, tu quan has explicat l'escena de la sirena, l'he trobada tan bonica...
5: Aquesta escena, si em permets, jo abans vivia a una casa on tenia uns veïns, una família, que tenien un nen i una nena, i a l'estiu posaven una petita piscina al pati i sentia les converses dels nens. I un dia el nen va dir que ell volia ser una sirena, i la nena li va dir, no, tu no pots ser una sirena perquè ets un nen. I ell deia, però per què? O sigui, ho vaig trobar tan fantàstic. Dic, això, en algun moment, en aquell moment encara no tenia l'Artau al cap, no m'havia inventat el drac, però sí, ho he posat aquí. El Jan i la Laia, els meus antics veïns, em van regalar aquesta escena i l'he posada.
6: I és que a mi em va fer reflexionar, i mira que jo amb aquestes coses tot em sembla bé, vull dir... Mentre no traspassis els límits de fer mal a una altra persona, a mi m'és igual, posar-me vestit de blanc, de verd, de groc, a mi no m'importa. Però, en canvi, quan ho vaig llegir, vaig tirar-me... Saps jo? Que deixes el llibre i penses, ostres, on t'està escrit?
5: Clar. També perquè jo crec que el feminisme, no, i la mirada violeta a la vida ens aporta molt, perquè al nen li diuen al Marcel i al Jan, li van dir, tu no pots ser una sirena perquè ets un nen. A moltes nenes al llarg de la història els han dit, tu no pots ser astronauta, tu no pots ser científica, tu no pots ser escriptora. Tu, per què? Perquè sóc una nena. Llavors, crec que aquesta mirada i intentar canviar, no, canviar, o sigui, que algú li digui a un nen, tu no pots ser una sirena o qualsevol cosa perquè ets un nen, doncs ens serveix per a tornar al feminisme, no? que és aquesta gran lliçó de vida, i alhora veure diferents realitats. No? A qui estem dient que no i per quina raó li estem dient que no. I és això el que hi ha darrere d'aquesta escena i de la relació també entre la Constanza, el Marcel i la resta de nens i nenes que li diuen, no, a la Constanza, és que tu no pots anar vestida amb una granota per anar a l'escola, és que tu no pots portar una capa d'estels. I això és un joc de criatures, no? Però és que arriba un moment que algú li diuen, és que tu no pots tenir un càrrec de poder perquè... X, no? O perquè vas néixer allà, o perquè vas néixer dona, o perquè vas néixer amb la pell no sé com, no? I és això una mica el que hi ha al darrere. I el que deia abans de les diferents capes de lectura, doncs jo sóc molt conscient que hi haurà criatures que es quedaran amb la primera capa de lectura del Marcel vol ser una sirena, i n'hi haurà, i segurament si es fa lectura acompanyada, que veuran... Ostres, el Marcel vol ser una sirena, li diuen que no perquè és un nen, però és que al Mohamed li diuen que no perquè no sé què, i a la Laia li diuen que no perquè no sé què. I és això, no? També les diferents capes de lectura.
6: És que, us ho dic de debò, és fantàstic llegir-la perquè no és un llibre alliçonador. Tu el vas llegint i tu no te n'adones i et va entrant i vas gaudint de la seva narrativa, però alhora, no? Et vas amarant una mica d'aquest espai de llibertat. Com a mínim que la literatura ens doni un espai de llibertat. Sí. Són llavors, no deixen de ser llavors, sí. Aquests llibres.
5: Ho intento. I també m'agrada molt que hagis dit això, no? Espai de llibertat, perquè l'Artau, que és el drac transparent de la Constança, el seu millor amic, un dels seus millors amics, l'Artau és un drac. És un drac transparent que només la Constança té la sort de poder-lo veure, i la iaia i el Marcel i la Carmesina, però el drac representa una altra cosa. El drac representa la llibertat. El drac representa la creativitat, molt lligada a la llibertat, perquè sense llibertat la creativitat està castrada, no? I és això, el drac té aquesta funció, és això.
6: És una meravella, no ens podem allargar més, però sí que hi trobareu tot el tema del medi ambient, del reciclatge, de respirar, de la natura, dels boscos. Mireu, ai, és que al final el que creen, el que construeixen, és tan bonic. Jo no sé d'on treus aquestes idees, però vaig pensar, si mai jo tinc diners a casa meva, faré el mateix en petit. I no explicarem el què, però és meravellós. És preciós. Jo penso que és un viatge meravellós. Aprendreu paraules que jo no sabia ni que existien. Cinta, t'ho he dit abans. Dic, jo és que anava llegint i pensava, això no ho he sentit mai. I aquesta paraula, per tant, també és un aprenentatge a nivell lingüístic. Doncs res, no goseu en sinistre el meu drac, de la Cinta Arassa, les il·lustracions de la Susana... Celeix, sí, ho haig de mirar bé, perquè és publicada per Ànima Llibres. Ens ha acompanyat avui la Cinta i és meravellós. No ensinistreu, comparteu, complementeu-vos.
5: I gaudiu de la llibertat i creu espais de llibertat.
6: I arrodonirem amb una novel·la que ens ha enamorat, Els cossos, de Marina Martori, publicada per Viena. Dues cases, dues famílies, dos passats i una dona, l'Elisée, que arriba al poble sense saber que hi trobarà molt més que una nova vida.
7: La novel·la és la història de l'Elisée, aquesta dona que després d'una crisi personal vital, com n'hi ha tantíssimes a la vida, decideix fer un gir radical i es compra una casa en un poblet que fa 80 anys que està tancada, aquesta casa. Clar, quan ella hi entra, igual que hi entra el lector, descobrim aquesta casa que s'ha quedat aturada en el temps, en aquests últims anys de la Guerra Civil, i quan l'Elisée es decideix a fer obres, ni més ni menys li apareixen que uns cossos emparedats, que ja no són cossos, que són uns ossos emparedats.

0: Al Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Marina Martori és gestora cultural, psicòloga i escriptora, autora de 14 novel·les. En destaquem els títols Blau Turquesa, Dones Salvatges, Una casa lluny del mar i Nit americana. També ha publicat contes, llibres, biogràfics i articles. Les cases i les persones abandonades sempre guarden secrets, però potser cap com aquest. L'Elisée s'ha comprat una casa que fa 80 anys que està tancada al poble de la seva infantesa. Ella guarda un secret, però la casa també. Tres cossos emparedats i la seva història, que espera ser descoberta i explicada. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Una història que ens atraparà, els cossos. Els cossos que són els nostres, que són el nostre temple, els cossos dels altres, i tants misteris i secrets. I una paraula que no direm fins que no tinguem ja haguem donat la benvinguda a la nostra convidada, Marina Martori.
2: Hola, encantada de ser amb vosaltres. Com esteu?
1: Marina, estem molt bé perquè la primera va ser una intentona fallida, ho havíem de dir.
2: Sí, anem parlant dels cossos, anem repetint converses i al final coneixeràs la novel·la més que jo.
1: Per aquí vaig. Una novel·la que, a més, no em sap greu de presentar-la, no em sap greu de tornar-la a parlar, perquè és un dels llibres top 10, precisament, que he tingut a les mans aquest any. Està publicat per Viena Edicions. Jo no havia llegit mai la Marina, és la primera vegada, i he fet una estrena espectacular, perquè dintre dels cossos hi ha molta teca, molta Marina.
2: Que bé, m'agrada molt que...
1: Per què comencem? Perquè podem començar per les cases, podem començar per la Guerra Civil, podem començar pels emparedaments, podem començar per tants punts.
2: Mira, si et sembla, comencem per fer una mica de sinopsis, no? La sinopsis així una mica més formal, que és que la novel·la és la història de l'Elisée, aquesta dona que després d'una crisi personal vital, com n'hi ha tantíssimes a la vida, decideix fer un gir radical i es compra una casa en un poblet que fa 80 anys que està tancada, aquesta casa. Clar, quan ella hi entra, igual que hi entra el lector, descobrim aquesta casa que s'ha quedat aturada en el temps, en aquests últims anys de la Guerra Civil, i quan l'Elisée es decideix a fer obres, ni més ni menys, li apareixen que uns cossos emparedats, que ja no són cossos, que són uns ossos emparedats, però que en direm sempre els cossos. I a partir d'aquí, la novel·la saltarà també aquests últims anys de la Guerra Civil a descobrir qui són aquests cossos, què fan aquí, què els hi va passar i per què van morir o qui els va matar, no? Per tant, una vegada hem fet una mica aquesta sinopsis, que de fet no desvetlla cap dels secrets de la novel·la, perquè això ho tenim a la contraportada, l'editorial no ens renyarà si hem explicat tot això. De què podem parlar? Podem parlar de... Jo penso que és molt important, i tu ho has dit al principi quan has començat, aquesta idea del cos també com a casa, que a mi m'agrada molt aquesta idea, i no tothom que llegeix la novel·la arriba aquest matís, i m'agrada molt que tu sí que ho hagis fet, no? El cos és la casa on nosaltres vivim, és la casa on hem d'estar a gust, és aquest espai per on transitem i on hem d'estar feliços i bé, no? I per tant la novel·la també és una reivindicació de totes les belleses que hi ha en la multiplicitat de cossos que hi ha pel món, no? I aquest és un dels temes de la novel·la. Després també hi ha un tema misteriós i un tema històric i hi ha algun fantasma, si ho volem dir així. Però els cossos són molt importants, no només els cadàvers emparedats que troba la protagonista, sinó també tots els cossos físics que trobem a la novel·la.
1: És una dansa entre el passat, entre dos passats, jo diria, el passat de l'Elisée i el passat de la Guerra Civil. Per tant, molts direu, és un altre llibre de la Guerra Civil, i ho dic precisament perquè no. Hi ha tantes coses en aquesta història, que al final no saps, vas passant, vas fluint, però tenim aquests dos passats, tenim aquestes dues cases, tenim aquests dos temps, no? L'actual i aquesta guerra civil que bueno, ens descobreixes moltíssimes coses. Jo no sabia com funcionava tot el tema de l'avituallament, no? En una guerra i com s'organitzaven, quin paper tenien els soldats, és meravellós. I les dones.
2: I les dones. Això sobretot és el que més m'interessa i penso que no és una altra novel·la de la Guerra Civil, no. I al mateix temps sí, perquè la Guerra Civil és un temps que és molt important que seguim parlant-ne i que seguim tocant-lo, no? Ho comentàvem també l'altra vegada que vam parlar. Jo quan he vist aquest vídeo en moviment de Federico García Lorca en aquest camió, amb la seva companyia de teatre, no? que aquestes coses encara ens arribin, encara ens sorprenguin, encara ens emocionin. Això significa que aquest període no està suficientment treballat, entès i posat a lloc, no? I penso que és important que en seguim parlant i que el seguim explorant i que el seguim endreçant, que de fet la novel·la també va d'això, d'entendre el passat, no només el gran passat com pot ser la Guerra Civil, sinó també el passat personal, les coses que hem fet, qui som, les nostres decisions, els nostres encerts, les coses que hem fet malament, els dolors que hem causat, els que ens han causat, i com tot això ho posem, ho endrecem i d'alguna manera ho estimem, no? Ho integrem. Penso que això també és un tema. I no podria ser un altre temps que no fos el de la Guerra Civil, perquè la Guerra Civil és una ferida, és un secret sobre un secret sobre un secret, no? I és aquest l'ambient que es necessita per entendre la història d'aquesta casa, no? No ens en podríem anar als anys 60, no sé, seria una altra història totalment diferent.
1: No, està molt ben trobat perquè uneixes molts punts. I una de les coses que ja t'havia preguntat i que sempre vaig pensar, esta dona fa una mica de por, segons com, ara l'escoltareu, eh? Com t'inspires? Què passa amb els emparedaments? I explica'ns-ho, perquè té una tècnica, ja? Té una tècnica que si algú vol fer alguna cosa mal feta d'aquest estil, truqueu-la.
2: Em pot trucar, sí. Mira, jo he après, a part de que aprenent a escrivir llibres, aprens moltes coses de tu mateixa, no? I del procés creatiu cada vegada, però he après dues coses molt interessants escrivint els cossos. Una, la creació de sabó artesanal, que això és un d'aquests sabers populars tan com fàcils, tan senzills, perquè ho podem fer tots a casa, però que s'està perdent i que a més, bueno, és una llàstima que es perdi. Això d'una banda. I de l'altra, sí, he après a emparedar cossos. Que dit així, sona molt surrealista i no us penseu que tinc a ningú emparedat a casa, però la història dels emparedaments és com molt fascinant. Des de l'edat mitjana, i segur que abans, no? Però aquesta tècnica d'emparedar que es feia servir, per exemple, a l'edat mitjana, però no amb cossos que estaven morts, sinó amb persones que estaven vives, que les posaven en espais superpetits, les tancaven allà dins i els hi tiraven el menjar i l'aigua per un mini forat, com a càstig, com a penyora, com a presó minúscula, no? I en deien així els emparedaments, però era gent viva. Però després hi ha aquesta com tècnica d'intentar ocultar un cadàver dins de casa teva, no? Un cadàver que, clar, entenc que o l'has mort tu o se t'ha mort allà a casa, i crees una paret falsa davant d'una altra paret i poses el cos allà perquè es descomposi i ningú no el trobi, perquè, i això és una veritat policíaca, no? Si no hi ha cos, no hi ha crim. Si no hi ha cos, el que hi ha és una desaparició, és una persona que desapareix, però a la que hi ha un cos, aleshores ja hi ha un crim. I va haver-hi un cas que a mi em va impactar bastant fa uns anys a Granollers, que és a prop d'on jo visc, d'una dona que havia matat el seu marit, farta de que aquesta persona la pallissés, no?, li fes mal, i que l'havia emparedat a casa seva. Clar, què passa? Que els cossos es van podrint, van generant residus, van generant olor, llavors els emparedaments acaben sent poc exitosos. Tenen una durada doncs, limitada fins que allò es fa insostenible. Aleshores jo em vaig imaginar, ostres, què hauria de passar, com es podria fer perquè aquest emparedament fos exitós? I llavors, doncs, preguntant amb un bon amic que tinc que és policia, que és investigador dels Mossos, no? amb temes químics, amb temes etcètera, etcètera, com es pot fer perquè surti exitós. Clar, també et diré, és una casa que porta tancada 80 anys, amb la qual és... bueno, pues s'ha amagat, clar, s'ha amagat bé perquè ningú ha passejat per allà, no?, també. Però jo crec que encara que hi haguéssim viscut gent, hagués sigut exitós aquest emparedament.
1: La casa. Les cases. Perquè les cases també tenen el seu què. Aquesta casa està tancada 80 anys, però són dues cases bessones. Amb dues històries diferents.
2: Jo me n'adono que el tema de les cases em fascina bastant. Perquè les cases acaben sent com aquesta metàfora de les herències familiars, no? No només de les herències familiars de les pedres, sinó de les herències familiars emocionals, de les herències familiars de costums, de relacions, de pensaments, no? Som una mica com ens han criat. I les cases representen una mica això. Aleshores, aquestes dues són dues cases que comparteixen una paret, la del mig, i que són simètriques, i que han tingut unes històries molt diferents. En una hi ha viscut un mestre i s'ha vist com una casa doncs, plena de llum, plena de vida, plena d'amor, i en l'altra hi va viure un soldat que sembla que va desertar, no? I es diu que el traïdor. Llavors aquesta és com la cara fosca de l'altra casa. Però ai els noms, ai les idees preconcebudes, ai el que ens pensem que és veritat i no ho és, no? I això també és important.
1: A la novel·la de la Marina, res és el que sembla. Quan vull dir res, és literalment res. I fins al final no ho sabreu. Per això m'agraden els llibres que jo no puc... M'agraden no endevinar res fins que s'arriba a l'última pàgina. No saber realment què és el que ha passat.
2: A mi m'agrada molt explicar que jo escric d'una manera molt, molt fluida. Jo no sóc una persona molt endreçada quan escric les històries i sóc d'aquestes que es fa esquemes. I... No, jo vaig fent. I heu de pensar que vosaltres com a lectors descobriu la història una mica com jo la vaig descobrir també, però escrivint-la. És a dir, a cada sorpresa que vosaltres teniu quan ho llegiu, d'alguna manera jo l'he tingut escrivint perquè fins i tot a mi em sorprèn el que acaba passant quan escric, no? No vull dir que salga de mi cuerpo i alguien escriba per mi i aquestes coses, no? Però sí que hi ha com aquest moviment molt orgànic de dir, doncs jo sé que vull explicar això i que vull explicar una història sobre doncs una casa, un misteri, un emparedament que sigui mig policíaca, però també un punt històric i que les dones hi tinguin una veu i una presència molt important, però a partir d'aquí la història va sorgint, no? Es va creant. I aleshores, quan vosaltres us sorpreneu, heu de pensar que jo com a escriptora també m'he sorprès i he dit, ah, que xulo això, anem aquí, no? I m'agrada molt que tanquem el llibre tots plegats i diguem, uau! No?
1: Wow. Exactament, és així.
2: Wow. I penso que en el llibre no només hi ha el wow final, sinó que n'hi ha com a mínim tres, un per cada trama, la del present, la de l'abans, ara, abans i molt abans. Jo penso que en cadascuna de les trames hi ha un wow. I això m'agrada molt. M'agrada que la gent no es pugui oblidar de la novel·la així, pim-pam, no? Sinó que se l'endugui una miqueta amb ell.
1: Jo penso que sí que te l'endús. A més, ara ho has explicat molt bé perquè hi ha l'ara, l'abans i el molt abans. Aquest abans també va molt lligat l'abans i el molt abans, que és la vida de l'Elisée, no? Aquest passat de l'Elisée i aquest passat de la Guerra Civil. Clar, s'hi barregen els cossos, la família, els adeus, l'amor i la mort.
2: Sí. És que la mort i l'amor són dos temes com molt fonamentals, no? És veritat que és una novel·la que d'alguna manera transita aquesta fina línia que hi ha entre la vida i la mort, que al cap i a la fi és una fina línia que tots creuem, no? I la mort és un tema present, és cert perquè a part que hi ha morts i esquelets i perquè també a la història de l'Elisée n'hi ha bastantes de mort, la mort acaba sent com una cosa viva, no? Com una, sé que és un oxímoron això, però és com una cosa que et va acompanyant al llarg de la vida. Se't va morint la gent, se't van morint les relacions, es van morint les etapes de la vida, no? Però al mateix temps també reneix alguna cosa. Llavors, és com aquest cicle infinit, aquest canviar, avançar, morir, deixar enrere una cosa, agafar-ne una altra, que això també està en la novel·la, sobretot amb el personatge de l'Elisée, que també ella té tota una història amb la mort i amb l'art i amb l'amor que explica molt bé tot això.
1: Ai, l'Elisée, ai, aquesta nova etapa. No es poden començar noves etapes si no has tancat les antigues.
2: Totalment.
1: Les cases són com els cossos i guarden molts secrets. En aquest cas ja hem dit, no? Hem parlat d'emparedaments, hem fet aquest tastet, però tampoc no estem dient res que no toqui. També hi ha la part de l'amor.
2: Sí.
1: És molt bonica. Amb l'abans, l'ara, el molt abans. L'amor hi és present, eh? Hi ha històries que boniques. D'aquelles que tant ens agraden algunes.
2: És que la vida sense amor seria molt trista. Jo penso que seria molt trista. I també et diré, la vida sense amors. Perquè d'amors n'hi ha de molts tipus. I quan parlem d'amor sempre ens n'anem a l'amor romàntic, no? Que és un dels motors, evidentment, que hi ha en aquesta història i que hi ha a la vida, espero, de tothom, perquè l'amor és el motor més poderós. Però també hi ha amors, pares, fills, germans, persones que no són de sang, però que sentim com molt més properes que si ho fossin. També un amor de veïnatge, d'amistat, genuïna. I és aquest calidoscopi, no? Aquest ventall d'amors és molt bonic, és el que dona sentit a la vida, no? Per això potser la novel·la és simplement això, una història de vida, de vides i de personatges que transiten les seves vides, els seus camins. I és molt important el que has dit. Que sí, que s'ha de tenir ben endreçat. Que ningú és perfecte. Ningú és perfecte. Exacte. Tots l'hem cagat. Hem fet coses bones, hem fet coses dolentes, hem fet mal, ens han fet mal, hem fet bé, ens han fet bé, ens hem enamorat, l'hem cagat. Però si això no ho tenim endreçat, no tenim espai.
1: I t'has dit una cosa que a mi també m'agrada molt. Penseu que el context, precisament, és un ambient rural.
2: Sí.
1: I ens imaginem l'ambient rural en aquell molt abans, i l'ambient rural ara, que no dista tant, eh? Perquè tot és petit, tot queda a casa i tot se sap. Tot o no?
2: O no. O almenys es pensa que sí, però després no. Sí, a mi m'agrada molt situar les històries en espais així una mica més petits, perquè és això que dius, no? Al final tothom es coneix, tot acaba sent com una reunió de vells amics, no? I aquesta idea, que és un mite també, perquè jo visc en un poble que cada vegada és més gran i al final ja no ens coneixem amb la gent, no? Vull dir, això passa, que les persones, pues, ja, la manera de viure d'abans es va morint, es va canviant també, i jo, gent del meu carrer, ara no sé ni com es diuen, no?
1: Sí.
2: Però m'agrada aquesta idea, un punt romàntica, que en soc conscient que és un punt romàntica de la vida de poble, de la comunitat de poble. I potser perquè penso que aquesta idea del veïnatge, de l'ajudar-se, és molt bonica. També és veritat que l'altre dia comentàvem això en un club i una de les senyores em va dir «Bueno, això es va viure amb el Covid, també». No? Que ens vam ajudar a tots i que els veïns es van ajudar els uns als altres i que era igual si estaves a la ciutat o tal, no sé què, estaves pendent del veí, literalment. I això també és bonic, és veritat, potser és això, no? Sigui ciutat o poble, que posem nom i vinculacions a les coses.
1: Posar nom i vinculacions és important. Jo penso que en aquests llocs doncs, més petits, en els ambients rurals, que encara no han crescut excessivament, que costa, perquè ja ara tot és molt, molt gran, però encara queden aquests reductes. Jo penso que fins i tot les històries són com a més misterioses, no? Perquè sí. Si aconsegueixes guardar un secret en un poble petit, creu-me, ets una crac.
2: Bé, jo no en tinc, no sé per què ho dius així, Home, algun tindré, però no de l'alçada dels de la novel·la,
1: No, jo parlo de la novel·la. Ja no li preguntarem a la Marina amb totes aquestes tècniques d'emparedament que he fet, però nosaltres la tenim per bona persona, sí. Direm que no. Hi ha un fragment que m'agradaria llegir perquè penso que arrodoneix tot el que hem dit. Diu, cada casa guarda encara una caixa que obre poc i que parla de les desgràcies d'una guerra que uns alimenten, sembla, i d'altres obliden, inconscients. Mm. Això ho has dit tu a l'inici, no? Encara queden moltes ferides. Mm. I en aquest cas, en el cas de la Marina, ens serveix per enganxar-nos a la lectura, perquè troba misteris per tot arreu. Visca la creativitat, Marina.
2: Moltes gràcies. Contenta que us agradi.
0: El calaix.

0: He sortit aviat a voltar pels carrers de la matinada. He mirat els horts de la nit freda, que finalment ha deixat entrellocar el nou dia. He pensat que faríem alguna cosa junts. Inventarem un núvol de foc? Desviarem un riu? Abaixarem les muntanyes? Aturarem el mar? Les mudes flors d'un altre jardí, potser, se'm tornaran paraules. Aquest és el primer dia de l'any. Et donaré dos llibres que t'he comprat. En un cafè t'hi posaré minuciosament endreces. Veurem després alguna copa junts.
1: El Calaix, edició 322, de la temporada 7, capítol 17. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ràdio Arenys.
1: Jordi Portós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
2: Benvinguts de nou a una nova edició de Perifèries, ja arribant al final d'aquesta desena temporada i, com sempre, amb l'Aleix Salari, el control de so i el Jordi Tortós aquí al micròfon. Com sabeu, la setmana passada vam començar aquesta sèrie de comiat de la temporada amb els clàssics del programa. Avui aquest programa el dedicarem precisament als singulars, aquells artistes singulars que han passat i han caracteritzat també el nostre programa.

I per començar, la nostra selecció de, diguéssim que, imperdibles i absolutament singulars, el nostre amic David Byrne, que allà a finals dels 80 va fer una feina molt interessant de rescat de les músiques caribenyes, amb la letra, molt abans que molts d'altres. I va gravar aquell àlbum que es deia Rei Momon, en el que es trobava aquesta cançó, aquest The Call of the Wild, algo així com la crida de la selva. I també al programa ens ha agradat moltes vegades rescatar coses perdudes, absolutament oblidades i enterrades, pràcticament. És el cas d'un duo italià que es deien Loi Altomare. Eren el Checo Loi i el Massimo Altomare. Eren uns xavals que tenien 20 anys, allà als anys 70, que van gravar 3 discos. I el seu últim àlbum es deia L'Aco di Vico, i era un disco fantàstic. Venien d'haver estat una temporada a Londres i s'havien empapat d'alguna manera d'aquell sentit del folk britànic. I entre aquell folk britànic internacional, cosmopolita de Londres, i el segell indiscutible italià, van crear 3 àlbums magnífics. L'últim es deia L'Aco di Vico, i en ell estava aquest Buffalo.

tercer i últim disc del duet italià format per Checco Loi i Massimo Altomare. Firmaven els seus discos com el Loi e Altomare. Aquest àlbum es deia L'Aco di Vico, un àlbum singular i absolutament oblidat. Com també s'ha oblidat bastant a François Hardy, malgrat ser una de les grans veus i una de les dominadores de l'escena francesa pop dels anys 60 i 70. Fa dos anys, el mes passat es va complir 2 anys de la seva mort. François Hardy sempre ha estat per nosaltres una icona també d'una època i d'un moment molt interessant pel que feia al pop europeu. Le Danger va ser un àlbum que va gravar l'any 1996 i en el que col·laborava amb un grup de la nova ola francesa, els Catonoma. En aquell àlbum s'incloïa una de les seves grans cançons de la seva última època, En Paix d'Or.

François Hardy, amb l'àlbum de l'any 96, fa 30 anys ja, d'aquest treball que va fer al costat del grup francès Cat un home i que va deixar cançons com aquest en Pedó, amb una mica d'aigua, que s'ha convertit en un clàssic, sobretot de la última època de la seva carrera discogràfica, François Hardy. I aquí, a casa nostra, sempre hem tingut un altre personatge absolutament singular, incomparable i absolutament imprescindible, Maria del Mar Bonet.

I també sempre ens hem abocat a l'escena basca, en aquest cas en Ruper Ordorica, però també hem escoltat moltes vegades Javier Muguruza, Anari i els grans clàssics, des de Mikel Laboa a Xavier Lete. En definitiva, també aquí a Perifèries hem anat no només buscant les perifèries reals, sinó també aquelles perifèries que van més enllà de les necessitats de les modes, dels temps, etc, etc. I dins de l'àmbit mediterrani, que ens ha interessat molt i que sempre hem intentat cultivar, van trobar-nos i sempre hem defensat a una formació corsa nascuda l'any 1979, aviat faran 50 anys en actiu, que es diuen Imubrini.

Van ser els germans Jean-François i Alain Bernardini qui van formar aquest grup, i Imobrini, a l'any 1979. I això era un àlbum del 2019, Porto Incuore, que era el títol també d'aquesta cançó. És que sempre ens ha agradat buscar aquelles músiques que estan arrelades, ja sigui en territoris geogràfics o en la història, o en el temps, com per exemple el que va fer Mariola Membrives al costat de Marc Ribot, el guitarrista nord-americà de jazz, quan va, d'alguna manera, recuperar aquelles cançons de Lorca, Spanish Songs, que havia gravat Lorca amb la argentinita. Los Cuatro Muleros era una d'aquelles peces.

0: Només la veu de la cantaora Mariola Membrives i la guitarra elèctrica de Marc Ribot. El resultat és magnífic. Un disc poc valorat o que ha passat una mica desapercebut, però que ahir queda. L'Orca Spanish Songs, així es diu aquest treball que va gravar la Mariola Membrives l'any 2019. I un altre també dels nostres personatges habituals, convidats habituals aquí a Perifèries al llarg d'aquests 10 anys, ha estat sempre el argentí de mare argentina i pare nord-americà, Kevin Johansen.
1: Cuando el amanecer dejó de amenazar, nació la mañana. Y tu parecer cambió de parecer como si nada.

Kevin Johansen, un dels cantautors amb més personalitat i més independència, entre cometes, de l'escena argentina actual. Tot un talent realment sempre encara per descobrir. I era un disc aquest, Vi, es deia, del 2012. I en l'àmbit anglosaxó sempre també ens han agradat aquells artistes que han fet la guerra pel seu compte, com diríem. Michael Head és un home de les nostres favorits. Ex-Pale Fountains, ex-Shaq, Strands i últimament amb la Red Elastic Band, la seva carrera ens ha encantat. L'any 2022, fa només 4 anys, ens va deixar un magnífic treball. L'àlbum es deia Dear Scott.

I una cosa que ens ha agradat molt fer ha sigut descobrir veus, artistes, noves propostes. Craig Finn, que és aquest home que acabem d'escoltar, és tota una descoberta, almenys per nosaltres, i una veu realment singular, pròpia. No s'assembla a ningú, malgrat que pot comparar-se, diguéssim, amb un Randy Newman del segle XXI. Craig Finn és nascut a Boston, crescut a Minnesota i instal·lat a Nova York des de l'any 2000. Ell va formar part i és el cantant de Hold Steady, una banda que ha tingut molta ressonància dins dels àmbits més independents, però que en solitari, com a Craig Finn, ens agrada molt. Aquest és un treball que hem sentit de l'any 2019 i la cançó es deia Blankets. L'àlbum es diu I Need a New World. I un altre també de les artistes que més ens ha interessat, perquè hem seguit, sí, durant aquests 10 anys molt en l'àmbit de l'americana, en les noves propostes americanes, és Margot Price, una dona que, més enllà dels èxits de Taylor Swift i d'altres nord-americanes, ella ha portat una certa personalitat als seus discos. Avui la recuperem amb un àlbum que era un homenatge de l'any 2023 a Leon Russell, i d'aquesta manera fem tribut a dues persones, Margot Price cantant una cançó clàssica, un clàssic de l'amic Leon Russell. El tema era Stranger in Strange Land.

Stranger in a Strange Land de la Margot Price, fent tot un homenatge a un dels grans de la música nord-americana, Leon Russell. I nosaltres marxem amb un tema, un disc que es deia Street Noise i és del 1969. El signaven Julie Driscoll, Brian Auger and The Trinity. Per nosaltres va ser tota una epifania. Així és que ens acomiadem per avui, l'Aleix Salari, el control de so, i el Jordi Tortosa aquí al micròfon, i la setmana que ve continuarem acomiadant-nos de la 10a temporada de Perifèries.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal, com estan? En aquest nou lliurament de la sèrie Tornada a Port, que pels que encara no saben de què va, és la remissió d'un programa, a més, que navega pel mar de l'havanera i el cant de taverna, i que el fem tornar a port per tal de tornar-lo a gaudir. Els hi proposo escoltar el programa més el 12 de juny del 2016. La revista Enderroc va convocar una votació popular a través de les xarxes per saber quina és la manera més popular a partir d'una tria de 25 cançons. De les 10 més votades, em va fer un treball discogràfic. Jo vaig fer la meva proposta d'escoltar aquestes cançons, però no amb els intèrprets que sortien en l'enregistrament que va fer Pickup, sinó els que creia, segons el meu criteri, que les haurien d'haver cantat, tot i que coincidíem amb dos temes. Segurament cada oient tindria la seva pròpia llista d'intèrprets i també de cançons. No tots són havaneres, hi ha dos temes d'aquest top 10 que són d'aquest gènere musical, és a dir, del cant de taverna. I si els hi sembla bé i estan a punt, escoltem la tornada a port d'aquest top 10 d'havaneres.
1: Sons a Cau d'Orella, premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: I en el número 10, la cançó que hi trobem, l'havanera La Gavina. Aquesta havanera que Frederic Sirés en va fer la lletra i música l'any 1924, originalment escrita en castellà i dedicada a Ofèlia, un amor cubà, ja que Frederic Sirés va passar un temps a la illa de Cuba. El 1961, i a petició del cantant de l'orquestra Meravella, Lluís Heras, en va fer la traducció al català. Cal dir que Marina Rossell la va incloure en el seu disc Penyora i li va donar un impuls. Escoltarem l'havanera La Gavina, interpretada per el grup Port Bo i Gema 4, que és del disc de l'Havana a l'Empordà.

Hem escoltat aquesta gavina interpretada per el grup Porvó, acompanyat per aquest grup de veus cubanes femenines Gemma 4. Bé, deixem el número 10 i anem fins al número 9 i trobem la balada del Lucas. I si parlem de veneres, aquesta cançó no n'hauria de formar part, ja que és una balada, tal i com el seu nom hi diu. Ortega Monasterio la va composar l'any 1961. El 62 va ser presentada oficialment al Festival de la Cançó del Mediterrani a Barcelona. Era la primera vegada que es presentava una cançó en català al festival, però el jurat la va desestimar. Recordem que l'any següent, el 63, sí que es van acceptar cançons en català i la guanyadora va ser la de tots coneguda, la popular, que va interpretar per una part en Raimon i per l'altra part la Salomé, el Sambanà. Bé, escoltarem la balada del Lucas i per interpretar aquesta cançó he escollit la de Ultramar del disc Homenatge a Ortega Monasterio.

Hem escoltat aquesta balada del Lucas interpretada per el grup Ultramar. Era el número 9 i passem ja en el número 8. I al número 8 hi tenim Escolta Esvent. De les cartes d'amor que Tofu Mus escrivia a la seva promesa, Xisca, nascuda a Ferreries i que en aquells moments vivia a Barcelona, en va sortir aquesta lletra que el propi Mus va presentar a Ortega Monasterio perquè li posés la música. Va ser la primera col·laboració que van fer amb dos. Escolta Esvent va quedar segona en el Festival de Música Menorquina que va tenir lloc a l'O l'any 1966. Cal dir i afegir, i sobretot apuntar-s'ho bé, que aquest any Escolta el vent fa 50 anys. L'anem a escoltar per en Lluís Cintes, acompanyat del trio Arrels de Menorca, d'aquell treball discogràfic que van fer en directe, un treball que van dedicar al poeta menorquí, autor d'aquesta cançó, autor de la lletra d'aquesta cançó, en Tòfol Mus. El disc es titula Sa Gran Nit.

Escoltes ben el tema que hem escoltat de Lluís Cintes, acompanyat pel trio Arrels de Menorca. I del número 8 passem ja al número 7 i tenim La vella Lola. La vella Lola, aquest tema que serveix per acomiadar les cantades, d'autor desconegut, i va ser fins l'any 1977 la cançó final de la cantada de Calella. A partir d'aquell any es va incorporar a petició popular El meu avi. I cal dir que aquesta fórmula perdura fins avui per acomiadar les actuacions dels grups d'havaneres. Cada vegada que s'interpreta La vella Lola no hi pot faltar mai el mocador, i a vegades doncs, és impressionant veure tots aquells mocadors alçats que van seguint el compàs de la cançó de La vella Lola. Anem a l'escoltar del disc clàssics del grup Porvó, que en fan una excel·lent versió.

vella Lola. De ben segur que algun dels nostres oients els t'haurà tret el mocador per acompanyar aquesta habanera d'obligada interpretació al final de les cantades. Deixem el número 7 i ja ens anem fins al número 8, que hi trobem el Llop de Mar. El bisbalenc Ramon Carreras, autor també de l'habanera Calamongó, es va presentar a la tercera edició del Festival de la Cançó Marinera de Palamós. Corria l'any 1974 i va interpretar aquesta habanera juntament amb Toni Bertran. Varen quedar segons, els van donar l'hèlix de plata. Ningú recorda la cançó guanyadora, ja que el Llop de Mar s'ha fet universal. S'ha dit que té una semblança amb la manera El meu avi, ja que l'estructura és molt semblant. Anem a escoltar per als pescadors de l'Escala aquesta habanera Llot de Mar de Ramon Carreras, que es pot trobar en un dels seus primers treballs discogràfics, Cançons que tornen.

llop de mar pels pescadors de l'Escala, l'havanera que ocupa el número 6. I ja del número 6 passem al número 5 i trobem la Barca Xica. Quan Josep Maria Roglan va llegir el poema de Rafael Llop i va decidir musicar-lo, no es podia imaginar que estava davant d'una de les millors havaneres que s'han fet en català, una lletra que s'allunya ostensiblement del nivell mitjà dels textos d'havaneres i que és arrodonida per una melodia molt ben acabada. La Barca Xica, que personalment se l'hagués posat molt més endavant que pas al cinquè lloc, perquè és una cançó preciosa d'aquelles que, com alguna altra que també està aquí a la llista, no canses mai d'escoltar. Ens la interpretarà el grup Morralla, que la va interpretar a la Cantada de l'Escala del 2011. En principi no estava en el programa, però li vaig demanar a Josep Maria Roglan si la podia interpretar i ell, doncs, molt generós, la va posar en el programa, tot i que en principi no hi era. Doncs anem a escoltar aquesta actuació en directe del grup Morralla a la Cantada de l'Escala de l'any 2011.

Hem escoltat La Barca Xica per el grup Morralla, el grup de Josep Maria Roglan, en directe a la cantada d'Havaneres de l'Escala del 2011. Del número 5 passem ja al número 4, i en el número 4 hi tenim una altra peça que no la podem considerar habanera amb tot el seu nom, ja que és una rumba habanera. I diu la història que d'aquesta anomenada rumba habanera, que era una cançó per divertir-se a la taverna La Bella Lola, una cançó de divertimento, però va causar tal impacte que fins i tot va ser arranjada per el mestre Antoni Mas per ser interpretada per conjunts i orquestres de ball. Sembla ser que allò de remena els pits, balanceja el cul i xiscla una rialla, en principi no li va acabar d'agradar a l'autor de la música, el mestre Josep Bastons, però al final ho va acabant acceptant. Lola, la tavernera, una d'aquestes cançons dels que, com hem dit, les orquestres, conjunts de ball, la tenen en el seu repertori. L'escoltarem per les anxovetes, que personalment crec que en fan una versió molt i molt fresca en el seu disc En Fresc.

Lola la Tavernera, amb aquesta versió que ens han interpretat el grup Les Anxovetes. I ja podíem dir que anem al pòdium. I amb medalla de bronze hi trobem Mare Vull Ser Pescador, l'havanera més coneguda i popular escrita per Antònia Vilàs, una de les grans dames d'aquest gènere musical, cantant, poetessa, rapsoda, etc etc. De fet, l'Antònia no sabia de solfa, però quan composava una cançó, de seguida li sortia la melodia. I podem dir que actualment no hi ha grup d'havaneres que no l'hagi interpretat mai. I encara dos és una d'aquestes que la podem escoltar a qualsevol cantada que anem. No s'ha deixat d'interpretar mai aquest Mare Vull Ser Pescador, que l'escoltarem amb la veu de l'Antònia Vilàs i el seu grup en Desplega Veles, del treball discogràfic que Desplega Veles va dedicar a Antònia Vilàs. Canta Antònia Vilàs, així es diu aquest treball discogràfic. Mare Vull Ser Pescador.

Mare, vull ser pescador, el tema que acabem d'escoltar per Desplega Veles, amb la veu de l'autora d'aquesta manera, l'Antònia Vilas. Del número 3 passem al número 2 i hi trobem Vestida de nit. I sempre dic que és la poesia feta a manera. És una d'aquelles peces que no canses mai d'escoltar i personalment crec que hauria de ser la número 1 d'aquesta llista. Tot i que el grup Porvo la van registrar l'any 1988 en el treball Temps perdut, va ser més tard, a finals dels 90, quan els grups la van començar a interpretar i anar-la incorporant en el seu repertori. Sílvia Pérez Cruz li ha donat un gran impuls interpretant-la assíduament en els seus concerts. Anem a escoltar per al grup de Càstor Pérez, l'autor de la música d'aquesta preciosa manera, la lletra és de la que va ser doncs, la seva dona, la Glòria Cruz, aquest Vestida de nit. El trobem en el disc Indians, l'Empordanet amb Vestida de nit.

Hem escoltat per al grup l'Empordanet aquesta vestida de nit amb una excel·lent versió. Bé, i anem al número 1 i segurament els oients que estan escoltant aquest programa ja saben quina havanera serà, El meu avi. Escrita a Can Pitu Xivarri l'any 1968, tot i que la primera lletra deia el següent: el meu avi, fill de Calella, va anar a Cuba amb el Montserrat. Sembla doncs, que no li va acabar de convèncer i la va deixar com és actualment. En un primer moment va ser oferida a Ferran Català perquè el grup Oreix de Mar la incorporés en el seu repertori, però aquest no li va interessar. Els Barrufets varen ser els que la van estrenar l'any 1971 a la Cantada de Calella i va passar totalment desapercebuda. Els Pescadors de l'Escala, a petició del mestre Ortega Monasterio, la varen posar en el seu primer enregistrament i li varen donar un impuls important. Inclús es diu que l'inici, aquesta manera de començar a cantar El meu avi, va ser idea seva, així com el de canviar el català original per al català actual. A partir del 1977 i per reclam popular es va convertir en la cançó que, juntament amb La vella Lola, servia per acomiadar les cantades. S'han fet moltes versions, però una de les més populars ha estat la que han fet el grup Los Manolos. No escoltarem la versió que n'han fet els Manolos, sinó que serà la primera que es va enregistrar, la del grup Alba de la Bisbal. Ho van fer en el disc Havaneres de l'any 1979. I amb aquesta havanera, El meu avi, acabarem el programa d'avui que hem dedicat a aquestes 10 havaneres que es poden trobar en aquest treball discogràfic que va venir a conseqüència d'aquesta votació popular que la revista Underrock va fer per escollir quines eren les havaneres més populars. Hem fet aquesta selecció seguint el criteri personal de grups que crec que els haurien d'interpretar. No és la que es troba en el CD, això sobretot que quedi clar, a part d'alguns que sí que coincideixen, alguns grups que coincideixen. Bé, esperant que hagin passat molt bona estona, gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció, i ara els deixem amb el grup Alba i la número 1, El meu avi.

Tot i que el programa s'acomiada amb l'havanera al meu avi, encara ens queda temps per escoltar un popurri mariner. Els hi proposo aquestes canciones de mar del grup Llots de Mar.

0: I en compra!
1: Pescao!
2: I fins aquí aquest programa de la sèrie Tornada a Port, amb aquest top 10 d'havaneres de la revista The Rock, escollides per votació popular i publicades en un disc del segell Pickup. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
3: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
4: Ràdio Arenys.
5: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Marta!
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
9: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
10: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
9: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
10: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
9: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
10: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
9: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Ràdio Arenys.
11: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la dents

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal per l'incendi forestal declarat aquest dissabte a Cubelles s'ha aixecat a 9:15 del vespre d'aquest dissabte amb unes alertes després de més de 4 hores en actiu. La mesura ha afectat més de 2.500 persones de l'urbanització La Costa Cunit al municipi de Cunit, dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i la Gornal i de les urbanitzacions Mestre de 1, Mestre de 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc estabilitzat sobre les 7 del vespre ha afectat 8 hectàrees i els agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. D'altra banda, Protecció Civil també ha tancat la prealerta del Pla Secta per un incendi de vegetació agrícola prop d'una refineria de Perafort. Avui això sí es revisarà la zona per revisar possibles punts calents. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Aquestes hores del matí les temperatures són més baixes respecte als últims dies a l'interior de Catalunya, amb un matí de diumenge que es presenta molt assolellat. Sí que és cert que al Pirineu i també a la Costa Brava tindrem la presència de molts més núvols que ens podran deixar alguna gota a punts com al Cap de Creus o també a l'Alt Pirineu. Però en principi serà ben poqueta cosa. Amb un migdia les temperatures sí que tiraran ràpidament cap a baix respecte a les d'ahir dissabte, amb valors que avui amb prou feines passarem dels 30 a 32 graus. Amb una tarda que tornarem a tenir un increment de la inestabilitat, ruixats que a diferència d'ahir dissabte seran molt més irregulars, molt més inconexos, però que afectaran sobretot a punts al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les del nord de Barcelona, on aquí podrien descarregar amb intensitat amb una tramuntana que continuarà bufant les properes hores. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I l'espai natural de Sant Miquel del Fai ha tancat arran de les pluges intenses que hi han caigut, segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts pel risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat quasi 35 litres per metre quadrat durant la jornada d'aquest dissabte. I en cultura, Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina noves cançons amb himnes com Quien, Saturno o Solamente Tu. Durant 2 hores i davant de 4.800 persones ha alternat moments íntims amb el piano amb d'altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortir d'una edició que comença amb 23.000 entrades venudes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys. La primera en música.
4: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
5: Molt bon dia a tothom enmig de les festes nadalenques. Hem deixat enrere els dies de Nadal i Sant Esteve, hem acomiadat l'any i hem donat la benvinguda al nou, i només començar la setmana que ve tindrem una edició més de la Nit de Naps. Ja veieu que no ens n'estem de res. Ja sabeu que estem a la sintonia de Ràdio Arenys, la degana de les ràdios municipals de Catalunya. Però, com sempre, comencem pels bons dies. Bon dia, Anna Cucurull.
6: Molt bon dia, Montserrat Comín.
5: Bon dia, Joan Garcia.
6: Bon dia, bon dia. Zigatri.

0: Ja sabeu que vam dir que tindríem dos programes especials, el de Nadal i el de Cap d'Any. I ves per on, ja hem deixat enrere el darrer dia de l'any. Aquests dos dies seran els protagonistes de les nostres històries d'avui. Volem saber algunes de les coses que han passat els dies 1 i 2 de gener durant la nostra vida. I quan a la banda sonora seguirem sentint Nadales de tots els temps. Segurament seran més aviat modernes.
1: I per començar aquest programa especial de Cap d'Any,

0: Escoltarem una Nadala diferent. Una cançó senzilla, dita sense estridències, que parla del que som i del que sentim en aquestes dates. Joan Dausà canta Per nosaltres i els de dalt. Una Nadala pensada per als que som aquí i per als que ja no hi són, però continuen presents d'alguna manera.
1: La banda sonora de la nostra vida.
2: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal,

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 31 de desembre és un dia especial, diferent de la resta. No és ben bé una festa, però tampoc és un dia qualsevol. És l'últim full del calendari, el punt final d'un any de 12 mesos, de 4 estacions, de 365 dies que han anat passant gairebé sense adonar-nos-en i 366 si han estat un any de traspàs.
2: Simbòlicament és un dia que pesa, un dia de balanç, encara que no ens ho proposem. Recordem el que hem viscut, el que hem perdut, el que hem guanyat i també allò que no ha estat com esperàvem. És un dia carregat de memòria i de silencis just abans que l'any es tanqui definitivament.
1: I dins la tradició, aquest dia té un nom propi, especialment estimat pels nens, pels més petits. És el dia de l'home dels nassos. El 31 de desembre, últim dia de l'any, la tradició catalana explica a la mainada que surt l'home dels nassos, un personatge que té tants nassos com dies li queden a l'any. La gràcia del relat és que els infants imaginen un home amb centenars de nassos sense adonar-se que aquell dia només en queda un, perquè tots els altres ja han passat. Per reforçar la broma, era habitual dir-los que acabàvem de veure'l passar per un carrer proper o fins i tot fer-los creure que s'amagava en llocs insòlics com a canonades o esglésies.
2: Aquesta tradició està molt arrelada a Barcelona i a moltes poblacions dels Països Catalans, on avui dia es representa amb cercaviles i capgrossos. A Barcelona, per exemple, era costum buscar-lo al Pla de Palau al migdia. A Tarragona apareix en un recorregut festiu fins a l'Ajuntament. A Mallorca, la tradició es barreja amb la festa de l'estendard a Palma. I al País Valencià també se'n conserven variants locals. Tot plegat forma part d'un imaginari popular vinculat al final de l'any i al joc entre realitat i engany propi de la cultura festiva.
1: El 31 de desembre és, en el fons, un dia de frontera entre el que ja no tornarà i el que encara no coneixem. Un moment per aturar-nos, respirar i acomiadar l'any abans que les campanades ens empenyin cap al futur.

0: en aquest cicle de Nadales no podia faltar escoltar el Boss, Bruce Springsteen i Santa Claus is Coming to Town.
1: Durant el cicle de Nadal, els carrers i les places s'omplen de fires vinculades a tradicions molt arrelades. A Barcelona, una de les més emblemàtiques és la Fira de Santa Llúcia, que des de finals de novembre i fins just abans de Nadal ofereix figures, molsa i complements per al pessebre, convertint l'entorn de la catedral en un punt de trobada imprescindible d'aquestes dates. També hi ha la Fira de Sant Tomàs o dels Reis, dedicada sobretot a joguines i regals d'artesania, que acompanya la ciutat fins ben entrat el mes de gener.
0: Un altre dels grans pilars del Nadal català són els pastorets, una tradició teatral popular que recrea el naixement de Jesús posant el focus en els pastors. Representats per grups amateurs de totes les edats, es poden veure en teatres, ateneus, centres cívics i sales parroquials i formen part de la memòria col·lectiva de moltes, moltíssimes generacions. A Catalunya conviuen dues grans versions dels pastorets, la més còmica i popular de Frederic Soler Pitarra i la més coneguda actualment, la de Josep Maria Folch i Torres, amb un to més narratiu i solemne. Sigui quina sigui la versió, els pastorets continuen sent una manera viva i compartida de celebrar el Nadal, de pujar a l'escenari i explicar, any rere any, una història que forma part de qui som nosaltres.
1: I el 31 de desembre de 1962, mentre el calendari exhauria les seves últimes hores i el Nadal seguia omplint carrers i places de tradicions populars, a Palma de Mallorca es produïa un fet important per a la cultura del país, l'acte fundacional de l'Obra Cultural Balear. En plena dictadura, aquell gest significava una aposta valenta per a la defensa de la llengua i la cultura mallorquines. I és que fins i tot en temps difícils, o precisament per això, la cultura sempre troba la manera de resistir i projectar-se cap al futur.
0: I ara ens acompanyarà una cançó que connecta passat i present, tradició i modernitat. Vides llunyanes, interpretada pels Amics de les Arts, amb la complicitat de l'Orfeó Català, ens parla de records, de moments que semblen llunyans, però que amb la música tornen a ser presents. Aquesta és una peça que emociona i que ens acosta a la bellesa del nostre patrimoni cultural.
2: Som petjades de vides llunyanes que ens expliquen.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 31 de desembre de 1979 no només tancava l'any, sinó que culminava un procés polític i social llarg i intens de la transició democràtica a Espanya. Després d'anys de dictadura, Catalunya recuperava formalment el seu autogovern amb l'Estatut d'Autonomia, publicat com a Llei Orgànica 4/1979 i que entraria en vigor a principis de gener de 1980, permetent la creació de les institucions de la Generalitat tal i com les coneixem avui.

0: Aquest text, que es va començar a redactar anys enrere amb la participació de representants de diferents corrents polítics, va ser aprovat per referèndum el dia 25 d'octubre de 1979 amb una clara majoria a favor, prop del 88% dels vots emesos, tot i que amb una participació que representava al voltant del 60% del cens. Ara bé, aquell sí al referèndum no va ser unànime ni neutre. La campanya pel sí va rebre el suport de la majoria de forces polítiques principals d'aquella època, tant d'àmbit català com estatal.
1: Entre elles hi havia el Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE, que va promoure activament el text. La Unió de Centre Democràtic, UCD, el partit del president del govern Adolfo Suárez, Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, i Unió Democràtica de Catalunya, UDC, que després formarien la coalició Convergència i Unió, CIU, així com Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, i el Partit Socialista Unificat de Catalunya, PSUC. Tots ells van recomanar votar que sí, perquè veien en l'Estatut una via per recuperar i estructurar l'autogovern català dins de la nova democràcia.
0: En canvi, alguns grups minoritaris es van mostrar en contra o van proposar l'abstenció. El Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional, BEAN, i el Moviment Comunista de Catalunya, MCC, van instar al vot del no, perquè consideraven que l'Estatut no era suficientment ambiciós o transformador. I tenien raó. I la Lliga Comunista Revolucionària, LCR, va optar per promoure l'abstenció. També algunes formacions de l'extrema dreta no van donar suport al text, evidentment. Per a molta gent de la generació dels anys 60, com jo, per exemple, que sóc del 62, que només vaig ser major d'edat l'any 1980, aquell referèndum ens va agafar just en el límit de poder votar. Jo no vaig poder participar directament en aquesta consulta, però sí que és veritat que el seu impacte va ser enorme i el recordo. Va significar la reconstrucció de la Generalitat de Catalunya, l'elecció dels primers parlamentaris autonòmics al Parlament restaurat el 1980 i l'inici d'una nova etapa de reconeixement institucional i cultural dins de l'Espanya democràtica.
1: Aquell sobdi d'autogovern va durar només 2 anys. El 23F de 1981 va servir d'excusa per al Café para Todos, una reforma que

0: i d'aquella sensació de bon rotllo que caracteritza les festes de Nadal. Paul McCartney va explicar que quan la va escriure el 1979 no estava intentant fer una cançó complicada. Només volia capturar l'ambient alegre de les festes de Nadal a Liverpool i la idea de celebrar-ho amb els seus, amb un ritme i un so que es traspuïn alegria. Aquest era, senzillament, el seu objectiu principal.
1: El 31 de desembre de 1992 seria l'últim dia en què existia Txecoslovàquia com a estat unificat. L'any demà començava la vida com a dos països independents. La República Txeca, amb capital a Praga, i Eslovàquia, amb Bratislava. Una divisió pacífica que es va pactar durant tot l'any i que ha passat a la història com un exemple de resolució ordenada de diferències nacionals.
0: L'any 1992, Txecoslovàquia va viure un procés únic i exemplar en la història recent. La seva divisió pacífica en dues repúbliques independents, la República Txeca i Eslovàquia. Tot i les diferències econòmiques, polítiques i culturals internes, la separació es va realitzar de manera ordenada, sense conflictes armats. Això és molt important. En un moment en què Europa Central i de l'Est estava encara redefinint fronteres i identitats després de la caiguda del Teló d'Acer.
1: El procés va ser fruit de la negociació entre les dues principals forces polítiques dels dos territoris i del consens sobre la necessitat de tenir estructures pròpies d'autogovern i de gestió econòmica. Es va acordar un calendari clar per transferir poders, patrimoni i institucions, evitant tensions que havien afectat altres regions en processos similars. Aquesta separació pacífica ha passat a la història com el divorci de la teranyina, un exemple de com un país pot separar-se sense conflicte directe, prioritzant el respecte mutu i la legalitat.

0: banda sonora de la nostra vida. Moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Radio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Aquesta és una veu i un estil inconfusibles. Cançó de Nadal de Sílvia Pérez Cruz. La seva veu té una manera única de tocar-nos l'ànima, plena de tendresa, matisos i emocions. Les seves cançons ens acosten a records i a sentiments profuns i aquesta Nadala no és una excepció. Ens parla de l'essència del Nadal, dels petits moments que fan que aquestes festes siguin tan especials, amb un toc íntim i molt proper que només ella sap transmetre.
2: El 31 de desembre de 1999, el canal de Panamà passava finalment a control panameny, posant fi a dècades de tensió amb els Estats Units. Aquesta infraestructura havia estat administrada pels nord-americans des del 1903, després de la independència de Panamà respecte de Colòmbia, i representava tant un símbol de poder estratègic com un punt sensible per a la sobirania del país.
1: Durant els anys 60 i 70, les reivindicacions panamenyes es van intensificar amb manifestacions, enfrontaments i pressió política que evidenciaven la necessitat d'un acord definitiu. La transferència es va fer possible gràcies als tractats Torrijos-Carter, signats el 1977 i ratificats pel Senat nord-americà l'any següent.
2: Escolta'm, i com es va tardar 22 anys en fer efectiu aquest tractat? Sembla que siguin espanyols.
1: Ai, sí.
2: Quins interessos econòmics i polítics hi havia per tardar tant en fer-lo efectiu?
1: Doncs no va ser només qüestió de temps perquè Panamà s'adaptés, sinó que hi havia molts interessos econòmics i polítics en joc. Per part dels Estats Units, el canal era una infraestructura estratègica per al comerç mundial i la defensa.
2: Mira, com Catalunya.
1: Exacte. I controlar-ne el trànsit significava tenir influència geopolítica directa. La transició havia de fer-se amb garanties de que no afectés els seus interessos econòmics ni comercials. I per part de Panamà, recuperar la sobirania significava planificar una gestió pròpia i assegurar que el país tingués personal format, infraestructures preparades i capacitat per gestionar un canal que era vital per l'economia local i global.
2: Una independència.
1: I a més hi havia pressions polítiques internacionals i locals. Els Estats Units volien mantenir cert control indirecte durant anys, mentre que diversos sectors panamenys volien un traspàs complet i immediat.
2: Ara ho entenc. Per això el tractat signat el 1977 va trigar 22 anys en fer-se completament efectiu, culminant el 31 de desembre de 1999, un final simbòlic que marcava la plena sobirania de Panamà sobre el canal. Amb el traspàs, Panamà recuperava el control d'una infraestructura vital per al comerç internacional i reafirmava la seva sobirania nacional.
1: No sé jo si en Trump vol posar-hi les urpes, per això, avui.
2: No, segur que sí.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: d'inici formal de les promeses i noves oportunitats. És un dia per tancar etapes, reflexionar sobre el que ha passat i començar de zero, amb esperances de salut, èxit i benestar.
1: A Catalunya, l'1 de gener coincideix amb la festa de Sant Manel, associat al nom Emmanuel, que és un dels noms de Jesús que significa literalment Déu amb nosaltres. Aquesta celebració recorda simbòlicament la presència de Déu entre els homes i és una jornada de pregària, reflexió i bons desitjos que s'uneix a les reunions familiars i als àpats tradicionals del dia de Cap d'Any. En altres cultures cristianes també es fa memòria de la Mare de Déu, fent coincidir la veneració amb l'inici de l'any.
0: El primer dia de l'any té un significat especial més enllà del cristianisme. Moltes societats celebren la renovació i la sortida de la foscor cap a la llum. A la Xina, l'inici del nou any lunar es celebra amb festes que inclouen rituals de neteja, focs artificials i desitjos de bona sort. Al món jueu, el Rosh Hashanah, marca també un començament, tot reflexionant sobre les accions passades i plantejant propòsits de millora. En general, l'1 de gener i altres dies equivalents són festes socials i familiars, amb àpats, música, celebracions i costums simbòlics que busquen atreure salut, prosperitat i harmonia per a tot l'any.
2: Estimats Reis d'Orient, m'he portat malament. Un any més he tornat a fallar.

0: Estimats reis d'Orient, m'he portat malament.
1: La banda sonora de la nostra vida.
2: Hem sentit Porteu-me carbó, una cançó de Marc Parrot, inclosa al seu disc Mentider, de 2005. La lletra comença amb una invocació als reis d'Orient. Estimats reis d'Orient, m'he portat molt malament. I descriu una sèrie de situacions en què el narrador admet errors, recordant simbòlicament la tradició nadalenca de rebre carbó si no s'ha estat bona persona o t'has portat malament. Marc Parrot és músic, compositor, productor i enginyer de so amb una trajectòria de més de 30 anys.
3: De gener de 1920, a Petrovichi, a la regió de Smolensk, aleshores Rússia soviètica, hauria nascut Isaac Asimov, científic i escriptor que acabaria desenvolupant tota la seva carrera als Estats Units. La data exacta del seu naixement, però, és incerta. El mateix Asimov explicava a les seves autobiografies que el dia i el mes constaven així als papers d'immigració, però que probablement eren incorrectes. Oficialment figura com a nascut el 2 de

0: de gener de 1920, tot i que ell mateix creia haver nascut uns mesos abans, possiblement a la tardor del 1919.
1: Asimov és conegut principalment per la seva obra de ciència-ficció, especialment per les sèries de La Fundació, Els Robots i L'Imperi, on va formular les conegudes tres lleis de la robòtica. A més, va publicar centenars de llibres i assajos de divulgació sobre ciència, història, matemàtiques i literatura, i es va convertir en un dels autors més prolífics del segle XX. Va morir a Nova York l'any 1992, però l'Anna ara ens explicarà quines són aquestes tres lleis de la robòtica.
0: Doncs sí, Asimov les va formular als anys 40, no com a normes reals d'enginyeria, sinó com a recurs literari per explorar dilemes ètics. Aquestes lleis són, primer, un robot no pot fer mal a un ésser humà ni per inacció permetre que un ésser humà prengui mal. La segona llei, un robot ha d'obeir les ordres dels éssers humans, excepte si aquestes ordres entren en conflicte amb la primera llei. I la tercera llei és, un robot ha de protegir la seva pròpia existència sempre que aquesta protecció no entri en conflicte amb la primera o amb la segona llei. Més endavant, Asimov encara hi va afegir una llei zero. Un robot no pot fer mal a la humanitat, ni per inacció permetre que la humanitat prengui mal.
1: Efectivament, la clau de tot això la tenim més amunt. Per Asimov era un recurs literari, perquè en realitat, ara que sí que ja hi ha robots, no s'apliquen literalment. Cap robot actual ni coneix ni segueix les tres lleis tal com les va formular Asimov. Els robots d'avui no tenen consciència ni criteri moral. Funcionen amb algoritmes, sensors i instruccions programades. Prenen decisions segons objectius definits, però no segons principis ètics universals. Avui, en lloc de lleis de la robòtica, es parla de marcs legals, protocols de seguretat i de codis ètics que regulen els humans que dissenyen i utilitzen els robots, no pas els robots en si. Build, build.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: Hem escoltat una nadala dels sempre elegants Eagles. Please Come Home for Christmas, una

0: amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat al pas pel punt de l'afectació. I el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal per l'incendi forestal declarat ahir al municipi del Garraf s'ha aixecat a 9:15 del vespre d'aquest dissabte amb unes alertes després de més de 4 hores en actiu. La mesura ha afectat més de 2.500 persones de l'urbanització La Costa Cunit al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Cal Candi de Castellet i la Gornal i de les urbanitzacions Mestrade 1, Mestrade 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc estabilitzat sobre les 7 de la tarda ha afectat 8 hectàrees i agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, Protecció Civil ha tancat la prealerta del Pla Secta per un incendi de vegetació, en aquest cas, prop d'una refineria de Perafort, al Tarragonès. Avui això sí es revisarà la zona per revisar possibles punts calents. I en plana política, Guanyem i Esquerra Republicana negocien un nou cartipàs per a l'Ajuntament de Girona després de la sortida del govern municipal de Junts. Segons ha pogut saber la CN, la proposta incorpora dues noves regidories que assumirien els republicans, una d'Esports, Joventut i Ciutat Universitària encapçalada per Adam Bertran i una altra de Treball i Contractació Pública que lideraria Raquel Robert. També s'inclou un paquet de mesures per agilitzar la contractació municipal i crear una oficina de manteniment d'equipaments. En l'àmbit dels residus es planteja incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat exclusivament a aquesta àrea. La voluntat de l'alcalde és portar-lo al ple abans que acabi el mes de juliol. I en cultura, Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes com Quien, Saturno o Solamente Tu. D'altra banda, el Bars Festival ha acomiadat aquest dissabte la seva primera edició amb el concert de Morrissey al Poble Espanyol, que ha posat punt final a un cicle de concerts que ha comptat amb més de 68.000 assistents. Fins aquí les notícies. Si és en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Escoltant Ràdio Arenys. Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal, com estan? Quan el sol ja s'ha amagat darrere el campanar i el mar queda fosc i tranquil, és quan més bé s'escolten les cançons de sempre, les que parlen de barques petites, de mariners valents, d'amors que esperen el moll i de nits d'estiu amb olor a ron cremat. Això és Cançons en gust de mar, havaneres i música marinera que formen part de la nostra història i del nostre paisatge. Cançons que han passat de pares a fills, de plaça en plaça, i que encara avui ens fan mirar l'horitzó amb un punt d'enyorança. Es posin còmodes, abaixin les llums si volen, i deixin que la música ens porti mar endins. Comencem!
4: Sons a Cau d'Orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: Quan el mar està quiet, sembla que no passa res, però tots sabem que sota aquesta calma hi bateguen històries antigues, històries de padrins que sortien a la mar abans que claregi, de barques petites i de mans plenes de sal. Comencem el programa d'avui mirant a l'horitzó, com qui mira a un amic de tota la vida. I qui ens farà mirar a l'horitzó? Doncs és el grup Mar Endins amb La Vista a l'Horitzó.

Al nostre poble sempre s'ha dit que el mar no és feina fàcil, que tot ho dona, però també que tot ho pot prendre. Els mariners ho saben bé. Cada sortida és esperança, però també respecte. Aquesta cançó parla d'això mateix, del coratge tranquil dels qui viuen pendents del vent i del cel. Escoltem-la i pensem en tota aquella gent que ha fet de la mar la seva manera de viure, com aquest tema que ens porten les veus dels pescadors i que porta per títol Brau Pescador.

Quan una barca entra a port, hi ha un moment molt especial. El motor s'atura, les cordes s'amarren i, de cop, tot sembla més petit i més proper. El port és a casa, és conversa, és olor de gasoil i de peix fresc. És salutacions de moll a moll. Aquesta cançó ens porta just en aquest instant que és el retorn. I si hem d'anar amb un tema que ens parli del retorn, aquest és el que ens porta el grup Gavina, amb Tornem a Port.

I mentre ells naveguen, algú es queda mirant el mar, des del balcó, des de la platja o des del mateix moll. Esperar forma part de la vida marinera. Esperar notícies, esperar una vela a l'horitzó, esperar que el temps aguanti. Aquesta peça parla d'aquesta espera callada, que només entén el que l'ha viscuda. I qui és que viu aquesta espera? Doncs és la dona del pescador, no podia ser una altra. Ens l'interpreta el grup Barca de Mitjana.

Hi ha amors que neixen una nit d'estiu, amb la lluna reflectida a l'aigua i una guitarra que sona fluixet. L'amor i el mar sempre han anat de bracet. Potser perquè tots dos són intensos, imprevisibles. Aquest tema ens parla d'un amor així, sincer, una mica trist, però impossible d'oblidar. I aquest amor que té un mariner i aquest amor que té un pescador és l'amor al mar que ens la canten els pescadors de l'Escala.

Recordo que els avis deien que a la taverna s'hi arreglava el món. Entre gots i rialles sortien històries que semblaven rondalles, cançons que passaven de boca en boca i que encara avui canten. La que ve ara és d'aquest aire de taverna, de colla reunida després de la feina. I la colla que es reunia després de la feina i que ens parla de taverna és la que ens porten el grup en les veus del mar, un grup que ja fa temps deixava els escenaris, amb la taverna dels pescadors.

Però no tot és calma i ron cremat. El mar, com no, també s'enfada, i quan s'aixeca el vent, tot canvia. Les onades piquen fort i el cel es tanca. Aquest tema té aquest punt de força, de respecte per una mar que no es deixa dominar. Escoltem-la amb aquesta idea al cap. El mar no se'l desafia, el mar se'l respecta. Com aquesta cançó que ens porta el grup L'Empordanet, un altre que també fa temps deixava els escenaris. A la mar, la sal.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: I després de la tempesta sempre arriba la calma, i amb la calma aquella llum suau que el capvespre que tant ens agrada, quan el sol es pon darrere el perfil del poble i el mar queda platejat. Aquesta cançó és així, suau i plena de nostàlgia. I una cançó que sigui suau i que ens parli d'una mar tranquil·la és aquesta Mar Bonança que ens l'interpreta el grup Arjau.

Les cançons van arribant de lluny, però aquí hi ha trobat casa. Han passat generacions, però continuen sonant igual d'autèntiques. Aquesta peça manté aquella essència primera, la que fa que només a sonar ja ens transporta una nit d'estiu a la fresca. I una nit d'estiu a la fresca va molt relacionada amb aquesta habanera, la d'en Tomeu Penya, aquesta vegada no per en Tomeu, sinó per al grup Boira.

Vaig com loco per tornar. Veuré tots els teus cabells besar-te sa boca i ensumar el perfum que

Quan una cançó és coneguda, passa una cosa bonica. No cal demanar-la que la cantin. La gent s'hi suma sola. Aquesta és d'aquelles que segur que més d'un esteu murmurant abans que comenci. Deixem que soni i que cadascú la canti com vulgui, des de casa o des del record. I una d'aquestes habaneres primeres que tothom coneix, que tothom canta, és la que va fer famosa el mestre Sebastián Iradier, una de les més versionades, fins i tot l'Elvis Presley en va fer una versió, més ben dit, una adaptació. Estem parlant de La Paloma, i els de Vilafranca, el Seixató, ens la interpreten.

El mar de nit és diferent, més profund, més seriós. Només se sent l'aigua picant suaument i alguna gavina despistada. Aquesta vanera ens porta aquest silenci, a aquest moment que ens sembla que el temps s'aturi. I una vanera que s'escolta amb silenci i pot aturar tot el temps que faci falta, aquesta habanera és vestida de nit i ens l'interpreta la filla dels pares que la van fer possible, la Sílvia Pérez Cruz.

Ens acostem al final del programa i ja es nota aquell ambient de festa tranquil·la, com quan la plaça ja s'encenen els llums i algú prepara el cremat. Aquesta peça té aquell punt alegre que fa picar de mans i mirar el veí en complicitat. I si els hi proposo aquesta cançó, segur que picaran de mans. És el Canó de Palamós amb el Porbó i els Mongrins, d'aquell treball discogràfic que es varen acoplar. Acoplats.

I arribem al final. El mar continuarà aquí, demà, com sempre, pacient i immens. Les cançons també hi seran, esperant una nova nit d'estiu per tornar a sonar. Gràcies per compartir aquesta estona de ràdio amb gust de sal i de poble. Tanquem amb una última cançó que ens doni regust de mar. I aquesta del pescador, no sé si ens donarà regust del mar, però ens encanta escoltar a la Neus Mar i les joves veus del mar, o el futur d'aquest gènere musical. Esperem que sigui així. L'escoltem.

0: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Moonbikes a Arenys de Munt.
2: La teva botiga de bicicletes de referència.
1: Treballem amb les millors marques.
2: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
1: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
2: Finançament a 24 mesos.
1: Moonbikes.
2: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
1: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
2: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
6: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
7: Ràdio Arenys.
8: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

Nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Estimats germans en Jesucrist, com cada diumenge ens apleguem com a comunitat per participar del memorial de Crist mort i ressuscitat, on descobrim el tresor del Regne del Cel. Avui recordem i celebrem també els sants Joaquim i Anna, els avis de Jesús, a través de la seva mare, Maria. Avui també se celebra la 6a Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran. El Papa Leo ens ha donat el missatge per aquest dia amb el lema «Mai no us oblidaré». Tinguem present aquest lema, demanem la gràcia de Déu perquè sapiguem cuidar els avis de les nostres famílies, la gent gran de la nostra societat. Són persones que han experimentat la vida plenament, han donat forma a la seva vida a través de les seves prioritats. En la seva malaltia, dubtes, cansament, debilitat, estiguem amb ells. Prepara-nos per celebrar aquesta Eucaristia, penedim-nos els nostres pecats i demanem perdó a Déu misericordiós. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén.

I a la terra, pau als homes que estima el Senyor. Us lluvem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor, Fill Unigènit i Jesucrist, Senyor Déu, Aniel de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén.

0: Preguem. O Déu, protector dels qui esperen en vos, sense vos res no existeix i res no és sant. Feu créixer en nosaltres la vostra misericòrdia, perquè guiats i governats per vos, de tal manera usem dels béns temporals que no perdem els eterns. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Ara escoltarem la primera lectura del llibre dels Reis.
2: Ens porta a molts segles enrere, a l'època del rei Salomó. Escoltarem com Salomó demana a Déu que el guiï i l'il·lumini a la seva tasca i l'ajudi a trobar el camí que ha de seguir.
3: Lectura del llibre, del primer llibre dels Reis. En aquells dies, el Senyor s'aparegué a Salomó en un somni durant la nit, en el santuari de Gabaon, i li digué: «Digue'm què vols que et doni». Salomó li respongué: «Senyor,

0: Déu meu, vos m'heu fet rei a mi, servent vostre, perquè ocupés el tron de David, el meu pare. Però sóc encara un jove que no sé conduir la gent i entrevo enmig del poble que vos heu elegit, un poble que ningú no és capaç de comptar, de tan nombrós com és. Feu al vostre servent la gràcia de saber escoltar, perquè pugui fer justícia al vostre poble i destriar el bé del mal. Sense això, qui seria capaç de governar aquest poble vostre tan considerable? El Senyor li agradà que Salomó li hagués demanat això i li digué: ja que no en demanes molts anys de vida, ni riquesa, ni la vida dels teus enemics, sinó discerniment per poder escoltar i fer justícia, jo et donaré això que demanes. Et faré tan prudent i sagaç que ni abans de tu ni després ningú no se sent podrà comparar. Paraula de Déu.
1: Us lloem, Senyor.

El Senyor és la meva heretat. Vull estar atent a les vostres paraules. M'estimo més la llei que surt dels vostres llavis que a 1.000 monedes d'or o de plata.

Que el vostre amor em conforti. Em vau prometre al vostre servent. Quan arribi a la vostra pietat, jo tindré vida i la llei farà les meves delícies.

Jo aprecio els vostres manaments, més que l'or i més que tot. Per això m'estimo els preceptes i m'aparto dels camins enganyosos.

És admirable el vostre pata, per això el té present la meva ànima. La vostra paraula explicada dona llum i l'entenen els senzills.

0: Sant Pau, amb molt poques paraules, ens parla de la crida que hem rebut de Déu, perquè siguem imatges vives de Jesucrist.
1: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, nosaltres sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l'estimen, dels qui ell ha cridat per decisió seva. Perquè ell, que els coneixia d'abans que existissin, els destinà a ser imatges vives del seu fill, que ha estat així el primer d'una multitud de germans. Ell, que els havia destinat, els crida, els fa justos i els glorifica. Paraula de Déu.
2: Sí,

0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu.
2: Glòria a vos,
0: Senyor. En aquell temps Jesús digué a la gent: amb el regne del cel passa com amb un tresor amagat en un camp. L'home que el troba el deixa amagat i, content de la troballa, se'n va vendre tot el que té i compra aquell camp. També passa amb el regne del cel, com amb un comerciant que buscava perles fines. El dia en què troba una de molt preu, anà a vendre tot el que tenia i la compra. També passa amb el regne del cel, com amb aquelles grans xarxes que, tirades a l'aigua, arrepleguen de tot. Quan són plenes, les treuen a la platja. S'asseuen i recullen en coves tot allò que és bo i llencen allò que és dolent. Igualment passarà la fi del món. Sortiran els àngels, destriaran els dolents d'entre els justos i els llençaran al forn encès. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents. Ho he entès tot això? Li responen: sí que ho hem entès. Ell els digué: mireu, doncs, els mestres de la llei, que es fan deixebles del regne del cel, són com aquells caps de casa que treuen del seu cofre joies modernes i antigues. Paraula del Senyor.
1: Lloança a vos, o Crist. Ara escoltarem les reflexions que ens farà Fra Edwin. Aquestes reflexions que per a nosaltres són molt importants perquè ens fan reflexionar.
0: En una escola dominical, la petita Maria escoltava atentament mentre el professor explicava la paràbola del tresor i la perla i donava una descripció detallada de la felicitat eterna al cel. Va concloure la seva classe fent la pregunta: tots aquells que estan preparats per anar al cel, aixequeu la mà. Totes les mans es van aixecar, menys una. És la petita Maria. No vols anar al cel, Maria? Va preguntar el professor. I ella va contestar: avui no. El meu tresor està a casa, perquè la mare estava fent un pastís de poma quan he sortit de casa. Estimats amics en Jesucrist, cada època té els seus propis descobriments i invents que han transformat la vida dels éssers humans. Podrien ser el descobriment del pensament lògic, de l'utilitzar eines de pedra, del foc, de la domesticació, de la roda, de les matemàtiques i d'altres ciències, de molts medicaments, etc. Un descobriment efectivament transforma la vida, però descobrir Déu com a suprim tresor de la nostra vida és la transformació més gran que es pot tenir. Hem descobert Déu com el tresor més important de les nostres vides? L'Evangeli d'avui ens presenta tres paràboles breus pronunciades per Jesús: el tresor amagat, la perla de gran valor i la xarxa. Al principi semblen tres històries separades, però en realitat són tres capítols d'un gran missatge sobre el regne del cel. La primera paràbola ens explica com es descobreix el regne. La segona ens ensenya com s'ha de valorar el regne. I la tercera ens recorda que tothom qui entra al regne ha de perseverar fidelment fins al final. En altres paraules, Jesús ens convida primer a descobrir-lo, després a escollir-lo per sobre de tot i finalment a romandre fidels a ell fins que el trobem cara a cara. Una meditació profunda sobre aquest passatge de l'Evangeli ens ensenya algunes lliçons valuoses per a les nostres vides. En primer lloc, la paràbola del tresor amagat. Antigament hi havia la pràctica d'amagar el tresor, com ara joies o diners al camp, especialment en contextos de guerres, calamitats naturals o invasions estrangeres. De vegades, aquest tresor amagat no es reclamava o s'oblidava i era descobert per algunes persones afortunades. La paràbola descriu una d'aquestes persones que va descobrir un tresor. Segons les lleis palestines d'aquella època, la simple troballa d'un tresor enterrat no donava dret a qui el trobava a posseir-lo, tret que també fos propietari de la propietat on s'havia trobat. I el descobridor de la nostra paràbola fa això. Ho renuncia tot pel valuós tresor. De la mateixa manera que el rei Salomó va renunciar a totes les ofertes de riquesa, llarga vida o venjança contra els enemics, per tresor de la saviesa de Déu. I aquesta paràbola ens desafia a oferir-nos totalment pel descobriment del regne. I en segon lloc, la paràbola de la perla. Un comerciant buscava una perla fina. La seva recerca té un propòsit. Busca amb esforç. Troba la perla fina. Quan troba la que vol, ven tot el que té per adquirir aquesta preciosa perla. A la primera paràbola, l'home no buscava realment el tresor. Potser el va trobar mentre llaurava el camp, és a dir, durant la seva jornada laboral ordinària. Així el tresor es va trobar accidentalment. Tanmateix, la perla de la segona paràbola es va trobar després d'una recerca diligent. L'home buscava la perla del gran valor. Sap que ha d'existir en algun lloc i utilitza totes les seves energies per trobar-ho. Està en una missió clara, descobrir les perles fines, i està centrat en allò que vol. També té una passió i una dedicació increïbles per descobrir el millor. Així, aquesta paràbola ens desafia a ser totalment dedicats i gelosos en el nostre descobriment del regne. I en tercer lloc, la paràbola de la xarxa de pesca. Una xarxa llançada al mar porta tota mena de coses: peixos, petxines, plantes i residus. El mar és gran, però el vaixell que tenim a la mà és petit. Per tant, hem de triar amb cura, discernir clarament i recollir de manera ordenada. En cas contrari, la càrrega es fa pesada i el vaixell es pot trencar. Qui pertany al regne del cel ha de continuar discernint i triant. Hem de prendre només el que és correcte i bo. A la nostra ment també, milers de pensaments es mouen a cada moment. Si no discernim què és bo i què és dolent, i si no recollim el que és correcte, amb el temps, el peix podrit destruirà fins i tot el peix bo. Així doncs, les tres paràboles del regne ens expliquen gràficament les diferents maneres de descobrir la fe: per casualitat, per una recerca diligent i per un discerniment acurat. Estimats germans, quan apliquem aquestes tres paràboles a la nostra vida espiritual, podríem trobar tres virtuts claus que formen la base d'una veritable espiritualitat. En primer lloc, la renúncia. La paràbola del tresor amagat és una crida a renunciar a tot per posseir el regne. En segon lloc, l'enyorança. La paràbola del buscador de les perles és una crida a tenir una set intensa i àngel de Jesús i el seu regne. I finalment, la paràbola de xarxa de pesca és una crida a humiliar-nos i reconèixer les nostres limitacions i debilitats per créixer en la perfecció del regne. Per tant, avui busquem el Senyor, submergint-nos amb més fervor i profundament en les aigües del penediment i de vida nova. I així, sortint-ne, podem exultar amb joia: "Eureka, Eureka, l'hem trobat." Que Déu ens beneixi amb aquesta gràcia. Amén.
1: Hem escoltat les reflexions que ens ha fet el nostre celebrant, fa Edwin, aquestes reflexions que per nosaltres són molt importants. Són importants perquè tots aquells que esteu a casa vostra esteu escoltant a través de les ones de Ràdio Arenys la missa des d'aquí, des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar.
0: Si professem la nostra fe en Déu, crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallar els inferns, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, sent pujar al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Germans, units entorn de Jesucrist, presentem al Pare la nostra pregària, tot dient, escolteu-nos, Pare.
2: Per l'Església, perquè sapiguem transmetre a tothom el tresor de l'amor de Déu que hem descobert en Jesucrist. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Pels joves, que la seva recerca de felicitat trobin Jesucrist i se n'enamorin. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Pels avis i la gent gran, perquè siguin sempre tinguts en compte per la seva experiència i saviesa i no hagin d'experimentar l'abandó i la soledat. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Per la nostra societat, perquè hi augmentin els compromisos a favor de la justícia, de la protecció dels més febles, de la igualtat, i es faci real i visible el regne de Déu. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Per la pau al món, per tots els països, pels seus governants i pels seus ciutadans, particularment els que pateixen el drama de la guerra, de la pobresa i de la fam. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Pels navegants, pels qui estan de viatge, per les persones que estan a les presons. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Pels qui fan vacances, que siguin espais de trobada amb Déu i amb els altres. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Pels nostres estimats i enyorats difunts anenyens. I avui farem menció especial per Emmanuel Morales Herrera i per Assumpció Pasqual Carpentier en el seu 13è aniversari. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: I finalment, per tots nosaltres, perquè aprenguem a trobar els tresors de Déu que s'amaguen al voltant nostre. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, la pregària del vostre poble i beneiu pel món sencer amb el vostre amor per Crist, Senyor nostre.
1: Ara el sacerdot es dirigeix cap a la taula del Senyor per consagrar i venir aquest pa i aquest vi que per nosaltres es convertirà en el cos i la sang de nostre Senyor Jesucrist. És bo que vosaltres, els que esteu a casa, si voleu rebre la comunió, no cal posar-se en contacte amb el nostre retor i us portarem la comunió a casa vostra.

0: Ara el sacerdot es dirigirà cap a vosaltres per consagrar aquest pa i aquest vi.
1: Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici vostre sigui agradable a Déu Pare Totpoderós.
0: Vostre és aquest sacrifici a lloança i glòria del seu nom, i també pel nostre bé i tota la seva santa església.
1: Rebeu, Senyor, les ofrenes que vos mateix ens heu donat, generosament, a fi que per la força de la vostra gràcia aquests misteris ens sanctifiquin en aquesta vida i ens condueixin al goig que no s'acaba mai. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres.
0: I amb el vostre esperit.
1: Amunt els cors.
0: Els alabem, el Senyor.
1: Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
0: Cal fer-ho i és de justícia.
1: I és realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè heu creat totes les coses i heu disposat la variada successió dels temps. I heu fet l'home a imatge vostra i li heu sotmès tot el món, a fi que en nom vostre domines la creació. I en contemplar les vostres meravelles, us glorifiques contínuament per Crist el Senyor. Per això, amb tots els àngels, us lluem amb goig, tot dient.

0: Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.
1: Senyor meu i Déu meu.
0: Igualment, havent sopat, prengué el calce i, novament donant-vos gràcies, al passar als seus deixebles, tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calce de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.
1: Senyor meu i Déu meu.
0: Proclameu el misteri de la fe.
1: Confessem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció. Esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.
0: Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calce de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens he fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos als qui participen del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Llavor, amb el nostre bisbe Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció, en particular Emmanuel Morales Herrera, Assumpció Pascual Carpentier, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols de Sant Francesc, Santa Clara, Sant Antoni de Pàdua, Sant Zenon, Santa Paula, Sant Joaquim i Santa Anna, i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill.

0: Fidels a un manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, us envio. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslibreu-nos de qualsevol mal. Alibreu-nos de tots els mals, Senyor, feu que hi hagi pau els nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertrobació, mentre esperem l'acompanyament de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
1: Per sempre, el reina, el poder i la glòria.
0: Jesucrist, que digueu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-nos aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Doneu-vos la pau.
1: Doneu-vos també la pau que ha sigut enviada pel nostre celebrant, aquesta pau que entra a les vostres llars.
0: Que lleveu el pecat al món. Tingueu pietat de nosaltres. Anyel de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyel de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.

0: Mireu l'anyell de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula.
1: Senyor, no sóc digne de que entreu a casa meva. Dieu només de paraula i serà salva la meva ànima. Ara és el moment de la distribució del cos i la sang de nostre Senyor Jesucrist aquí en el temple. També vosaltres, el que us he dit abans, si la voleu rebre, és molt important que us poseu en contacte amb el rector i ell o nosaltres us portarem la comunió. És important rebre el cos de nostre Senyor Jesucrist. Ens dona fortalesa, ens dona una fortalesa diferent, ens dona una altra esperança, l'esperança de la resurrecció i de la vida eterna. Per això no dubteu en demanar aquest cos de Crist. Aquest cos de Crist per a nosaltres és el puntal de la nostra vida. Per això el dia que...

0: Ara és el moment de que acabem la nostra celebració, perquè a vegades no ens dona temps ni de despedir-nos, estem fent una petita reflexió, sobretot aquelles persones que hem congregat en aquesta Eucaristia. Per això és molt important que tots vosaltres feu també aquesta petita reflexió, encara que sigui per nosaltres.
1: Senyor, hem rebut aquest sacrament, que és el memorial de la passió del vostre fill. Feu que sigui profitós per a la nostra salvació aquest present que ens ha fet amb tant d'amor el que viu i regna pels segles dels segles. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, tingueu tots un bon diumenge i bona setmana. Aneu-vos-en en pau.

Déu i Pare de Jesús i el nostre, et donem gràcies perquè tu ets el gran tresor de la nostra vida. El teu amor és la perla que portem al cor. Et donem gràcies perquè ens heu portat al cor. Et donem gràcies perquè ens fas conèixer el valor de la vida i de cada ésser humà i garanteixes que el teu amor durarà sempre. Avui et preguem que ens ajudis a posar el cor i a dedicar els millors esforços de la vida, allò que val de debò, acollir-te com a pare, ser comunicador del teu amor i misericòrdia, saber fer el bé gratuïtament i ser constructors de la pau, fraternitat i de cooperació i del perdó, de relació humanes que edifiquin el reina. Pare, mira amb amor aquelles persones que corren el risc de destruir-se per addicions que tornen a ser humà i lliures, ajudar a saber i a mirar, a valorar els teus ulls i les tradicionals, com Jesús ens ha dit avui, i faria. Ajuda el nostre món i aquell que governa i no tenim com a màxim valor el diner, ni el poder ni la força de les armes, sinó estar atents a descobrir cada dia i a viure allò que realment es pot fer feliços i veritablement humans, segons el teu projecte, i que la nostra comunitat sigui una família, ja que comencem a viure amb ajut de l'atenció de la gràcia, amb la força de l'Esperit Sant. Tot això que ens demana, Senyor, és molt important per a nosaltres, és ser persones com tu vols que siguem. La paraula d'aquest diumenge ens crida a fer una gran aposta pel reina, poder sortir-hi i garantir, ja que les decisions es fan feliços, de tot complès de les nostres expectatives. Per això podem renunciar a tot. Podem renunciar al diner, podem renunciar a ser infeliços, però no podem renunciar a seguir Jesús. Ell ens transforma i ens acosta a la vida. Si els cristians te descobrim el seu projecte, no trobarem la veritable, trobarem la veritable alegria. Els dos paradoxes d'aquestes comparacions. Per això, Jesús, ens demanes que fem un esforç sempre, que tinguem justícia, tota la resta i bé, després relativament, de la que queda sobretot. El projecte de Déu, aquell qui ha trobat Déu a través del missatge de Jesús. Renunciar, alegria, a tot allò que és dolent, allò que no és necessari, perquè trobar la veritable vida, qui té Déu al cor, és el sol de Déu bastant. Com deia Santa Teresa, aquests teus missatges es conviden també a donar més importància a allò que guanyarem, que no pas que perdrem, amb la nostra actitud de cristians. Ara us deixem amb la nostra emissora de Ràdio Arenys, que continuarà oferint-vos a vosaltres altres temes a part de la nostra missa. Que tingueu un bon dia, adeu-siau, tornem la connexió a Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
2: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí una setmana més. Un dia que és Santa Angelina, Santa Anna i Sant Joaquim, Sant Jacint, Sant Olimpi, Santa Pompeia, Sant Simeó i Sant Valent, entre molts d'altres. Avui un dia que tenim coses a fer, si el temps ens ho permet. Ahir va fer una gotellada, avui veurem si la cosa hi torna. De moment s'està una mica més fresc, perquè ara en aquests moments tenim 23-24 graus i la cosa veurem si puja una mica més. Veurem per on va tot plegat. Però bé, nosaltres ara seguirem amb sardanes, però abans dir-vos que avui a la tarda, aquest dematí, hi ha les visites guiades al port, ja sabeu que us heu d'inscriure a l'oficina de turisme. Tenim havaneres al carrer de la Parera, al carrer de la Parera a les 8 del vespre, amb la vella Lola, i les tardes infantils a les 6 de la tarda, als Jocs d'en Santi, aquí a la part nova coberta. I ara sí, ara ja ens n'anem directament a escoltar sardanes, i començarem com comencem aquests darrers dies. Per cert, avui és el darrer programa que farem així en directe de sardanes. Començarem una temporada de descans, però no patiu. Tindreu sardanes cada diumenge i en tindreu una mica més. Començarem igual a 11:45, quan acabi la missa, i tindreu sardanes fins a les 12 del migdia. És a dir, que hi sortiu guanyant. Nosaltres, avui sí, avui comencem amb una sardana de Francesc Marrós, amb motiu del seu 25è aniversari del seu naixement, i Francesc Marrós, nascut a Caldes de Malavella, va estrenar el desembre de 1965, a Lloret de Mar, la sardana Perla de Lloret. Una sardana que ens porta a la Copla Mediterrània i ens serveix, doncs, per començar aquest programa d'avui, de diumenge 26 de juliol.

Avui, si voleu ballar sardanes, teniu a Maçanet de la Selva a les 8 del vespre, la principal de Banyoles i la principal d'Olet. És una doble ballada de sardanes. A Premià de Dalt, a les 8 del vespre, teniu la Copla Maricel. I la ciutat de Manresa la trobareu a les 8 del vespre a Sant Vicenç de Montalt, a la plaça de la Vila. També a Mataró, a la plaça Santana, trobareu a les 10 del vespre, o a les 10 de la nit, més millor, a la Copla Contemporània a la plaça Santana. I també a Malgrat de Mar, a 8:15, teniu la Copla Canigó. La Flama de Farners la trobareu a Blanes a 7:45. També a Pineda de Mar, a 7:45, trobareu la Copla Ciutat de Granollers. I a Calella trobareu la Copla Marinada a 7:45, també. Ja sabeu, doncs, si voleu ballar sardanes i el temps ens ho permet, ja sabeu on te podeu anar. Ara us deixarem amb una sardana de Siegfried Galvany. Galvany, nascut a Cabrils, va néixer el 1936, ell tocava el piano, i a Blanes va estrenar, ara, per aquestes dates de Santa Anna i de Sant Joaquim, 26 de juliol, és festa major a Blanes, doncs va estrenar la sardana Blanes, Jardins i Foc. Una sardana que avui ens porta la Copla de Montgrins.

I avui, si voleu veure gegants, doncs mireu, aquest dematí a Blanes teniu una trobada de gegants i gats grossos, igual que passarà a la tarda a Calonge i també a Parets del Vallès. En aquests tres llocs, doncs, festes patronals, doncs bé, hi haurà un seguici de gegants i gats grossos, Blanes, Calonge i Parets del Vallès. I ara us deixarem amb una nova sardana, una sardana que ens arriba de la mà d'Emili Joanals. Joanals, nascut a Palafrugell el 1928, era un entusiasta de la trompeta i el setembre de 1996, a Calella de Palafrugell, va estrenar la sardana L'Ariadna i la Cristina, amb aquesta sardana que ens aporta la copla Costa Brava.

l'havia dedicat a uns amics, bueno, a la filla d'uns amics, per això es deia Anna, la dels ulls encidadors. Doncs bé, ara anem per la sardana cantada. La sardana cantada d'avui és d'Enric Morera, amb lletra de Joan Llongueras. Aquesta sardana que escoltarem tot seguit de la mà de la Polifònica de Puig-reig es va estrenar al maig de 1921. I la sardana en qüestió és la sardana de la pàtria, que sona així.

I ara ens n'anem cap a l'Escala, perquè allà trobem les partitures de l'avi Xaixo, també conegut com Josep Vicenç. Doncs bé, l'avi Xaixo, que va néixer el 1870, era un entusiasta del tible, va estrenar el 1941 la sardana Rosada, una sardana que avui ens porta a la Cobla La Principal de l'Escala.

I ara ens n'anem cap a Cardona, perquè el 1989 va néixer Xavier Ventosa, un entusiasta del tiple. El novembre de 2023, a Agramunt, va dedicar una sardana a Cardona, i la sardana és Baldufa, una sardana que avui ens porta a la principal del Llobregat.

I a la recta final del programa ens n'anirem, no ens mourem de l'Alt Empordà, anirem cap a Vilajuïga, perquè el 1898 va néixer Jaume Bonaterra, i allà trobem les partitures de la sardana Vents de Car Roig, una sardana que es va estrenar a Portbou el 1976, bastant temps després de la seva mort. Doncs bé, Jaume Bonaterra va escriure aquesta sardana Vents de Car Roig amb la copla La Principal de la Bisbal.

Amb aquesta sintonia, doncs, posem punt i final al programa d'avui. Un 3 i fora no hi ha sardanes a tot hores. A la vida del so hem tingut el company Eric Morales i qui us ha parlat amb molt de gust, Xavi Salvanyà. Us deixarem amb una darrera sardana. Una sardana també de Francesc Marrós, que va estrenar el 1980, al desembre concretament, que és la sardana Sardanistes de França. Una sardana que ens portarà avui la Cobla Mediterrània. I abans d'acabar, com sempre, el pagès ens porta les seves frases fetes, que diu: la felicitat és interior, no exterior. No depèn del que tenim, sinó del que som. No hi ha res més interessant que la conversa de dos amants que estan callats. Nosaltres ara callarem per una temporada. No patiu, ja us he dit al començament. Nosaltres avui és el darrer programa així en directe d'Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora, però cada diumenge fins al 18 de setembre, que és quan tornarem, en principi, no, el 19, que és diumenge, doncs aquí estarem. Escoltareu sardanes des de 3 quarts d'11 del matí fins a les 12, és a dir, que heu sortit guanyant una mica més de sardanes en aquesta sintonia, el 91.2 de Ràdio Arenys. Nosaltres ens retrobem al setembre. Ens veiem, que passeu un bon estiu.

Ara comença el Dominical. El Dominical amb Enric Sierra.

0: Molt bon dia. Són 12:45 d'aquest 26 de juliol, el darrer dominical de la 33a temporada d'aquest programa. Aquest programa que va començar en 1993 i que, doncs, estem al 2026. Molts n'hi havíeu nascut, començant per l'Eric Morales, que està aquí a la part tècnica. Doncs mira, ja estem acabant aquesta temporada. Avui és l'últim programa, baixem la persiana i tornarem després de la Diada, de la Diada Nacional de Catalunya, per seguir l'actualitat. Avui ens ha fet una mica de treva el temps. De fet, ahir a la tarda va caure un bon ruixat, que després us mostrarem, i avui hi ha una temperatura una mica més, més frenada. Igual hi ha una previsió que igual a la tarda s'escapa alguna roina. Ahir, d'un-hi-do, l'aiguat que va caure, i vam veure la fugida d'Egipte allà a la platja del Cavalló. La fugida d'Egipte. Hi va haver un merder de tothom voler sortir a la mateixa vegada, que és el que venim explicant des de fa molt de temps. Si un dia, tant de bo no passi, però si un dia passés alguna cosa, allà hi ha una desgràcia i enorme. Però abans, però, una notícia, un avís a la ciutadania, perquè tingueu en compte, si voleu entrar al web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, no podreu, perquè han caigut el servidor, un servidor que, a més, dona servei, valgui la redundància, a altres ajuntaments de la vora. I no només ha caigut el web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, sinó també altres webs dels nostres veïns, municipis veïns. Veurem si es pot recuperar. Ho dic perquè aquella gent que voleu veure quins actes hi ha avui i, en fi, la informació municipal, doncs, ara, de moment, ho haureu de fer per les xarxes socials, pel compte d'Instagram o de Twitter de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Aquesta és una. Després, us venim parlant des de fa molts dies, del bloqueig absolutament impresentable del Rial de la Serp a la sortida de la platja del Cavalló. Un bloqueig que primer passa per l'absolutament desídia per part de l'Ajuntament d'obrir-lo al pas dels vehicles. Des de l'any passat que estem així, els vehicles no hi poden passar. Primer, perquè hi ha un esvoranc descomunal a sota de la carretera Nacional 2, però després perquè el pas a sota la via també està colgat de sorra i per allà no passa ningú. Tant era aquesta la situació que els cotxes que van a la platja aparcaven ja just allà, i evitant que els vehicles, si algú volgués passar a peu, podia, però ja aparcaven davant justament d'aquest pas. Doncs bé, des d'ahir l'Ajuntament ha posat unes tanques blaves que, primer, delimiten el doble sentit en el badent del Rial de la Serp, i també han posat una altra tanca a l'alçada del pas d'aquest Rial de la Serp perquè els cotxes no hi aparquin. A més, aquestes tanques no són de l'Ajuntament de Canet, com havia passat en les darreres setmanes, sinó són blaves de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. I també hi han posat una corda per delimitar justament aquest espai. Així que la situació millora una mica, però continua aquest pas bloquejat. Així que aquesta és la situació a dia d'avui. Havíem quedat que l'Ajuntament no hi podia posar res, doncs ara ja comença a veure's aquestes tanques i algunes més que impedeixen que els cotxes, els últims que arriben, bloquegin la sortida dels que hi han aparcat. Continua havent-hi un desgavell descomunal, però vaja, una mica menys que la setmana passada. Què més us vull explicar? Doncs, com us deia, ahir va ploure, i el nostre amic, company i ben saludat, Pere Alsina, va fer un vídeo explicant que havien passat 56 dies d'Arenys sense ploure, i va fer un vídeo del terrat de casa seva, doncs amb aquesta alegria de pluja que va caure ahir a Arenys de Mar, i que va netejar bastant de pols, perquè si us veu fixar, l'aigua que anava baixant pels rials i per la riera regalimava una mica de brutícia. Era aquella cosa que els de l'ACA, quan parlen del mar, són algues microscòpiques, el mateix color, però aquí. Eren algues microscòpiques de maresmenques de la Riera. I què vam descobrir? Que molts emburnals, ara us parlaré d'aquest que us estic ensenyant a través del Facebook, però que molts emburnals estaven absolutament tapats. I això va fer que allà on hi havia els emburnals, però que l'aigua no l'engolia perquè estaven tapats, es van crear uns bassals bastant grans. Però aquest que us estic ensenyant és el que hi ha a la sortida de la Riera, o l'entrada, com vulgueu, des de la carretera Nacional 2, que està mig enfonsat. En ensenyem un altre que està aquí com mig enfonsat. Aquí, doncs, cloc-cloc, cloc-cloc, els amortiguadors dels cotxes i de les motos, doncs... Ara ens diran, no, això és de carreteres, no, això és de costes, això és de... Bueno, no ho sé de qui és, però aquests són la situació dels emburnals de la Riera, de la sortida de la carretera a la Riera. I on també fa una mica de pena és un dels passejos més nobles que té Arenys de Mar, que és el passeig Xifré. El passeig Xifré és allà on molts aranyencs i aranyenques anem a tocar ratlla, tot passejant, si podeu passar entremig de les cadires i taules dels restaurants i bars que hi ha en aquest passeig. Doncs bé, aquestes taules i cadires que estan aquí amuntegades eviten, bueno, eviten o provoquen que s'acumuli molt la brutícia, les fulles dels arbres caiguts i altres. Però és que també... restes de tota mena, de fustes, restes de testos de plantes, restes de les mateixes plantes que decoren aquestes terrasses dels bars, i jardineres inerts. Inerts vol dir que no hi ha ni una planta, i que serveixen de cendrer. Ara cendrer de metre i mig per 50 centímetres, ben bons. A veure si trobeu un cendrer com aquest. És un cendrer aranyenc, un cendrer gran. Jardineres, com us dic, mortes, absolutament, deixades, plenes de brutícia, amb unes tanques... En fi, tot plegat fa una miqueta paneta. I aquí hi ha, per una banda, òbviament, la responsabilitat de l'Ajuntament, però també la responsabilitat dels locals que tenen aquestes plantes i aquestes jardineres absolutament deixades, i com quan les arraconen al costat de la barana de la carretera, doncs per aquí no hi ha manera de passar una escombra. Per tant, una mica de... Igual haurien de fer el gran pacte del Xifré, no? Els botiguers, els restaurants, amb l'Ajuntament, i dedicar un dilluns, que normalment els dilluns tanquen o obren més tard, i fer una retirada d'aquestes... aquestes andròmines que no serveixen per res, i fer una baldejada com Déu mana. Igual encara som a temps, de cara a Sant Roc. I ara vull agrair molt a la Montse Roig, que per cert m'ha portat el llibre, no l'he pogut saludar, ha portat el llibre de l'Oriol Mitjà, un llibre de l'Oriol Mitjà, que ahir, On neix la llum, es diu el llibre, que ahir l'Oriol Mitjà, que ja sabeu que és d'Arenys de Munt, va presentar el seu llibre Arenys de Munt. I la Montse Roig ha tingut la gentilesa i la generositat de portar-me un llibre que crec que me l'ha dedicat, i ara ho llegirem. Però la Montse, que és una activista pel tema de l'accessibilitat, ja sabeu, en el transport públic, aquesta setmana ha tingut una escena una mica rocambolesca i una mica, en fi, que denota que... com ho tenim també deixat al transport públic. Mireu, ara us ensenyaré aquestes imatges. Es tracta d'un d'aquests rodamons que es dediquen a recollir xatarra. I veieu aquest carrito d'un supermercat, no sabria identificar quin supermercat és, ple, però ple, en fi, que fa una alçada de totes les andròmines que porta, totes metàl·liques, que fa més alt que una persona. I això, aquest carrito ple d'aquestes andròmines, anava a dins del tren. I ningú li va dir res. Llavors, baixa Arenys, perquè Arenys és un poble d'acollida, i baixa Arenys, i què passa? Doncs passa que perquè com que no podia travessar la via del tren, va anar a buscar els ascensors, que per cert, ara ja funcionen, i va començar a picar, a fer cops contra l'ascensor. I la pobra Montse Roig, que ve reivindicant que els ascensors funcionen, li va cridar l'atenció i li va dir que, per favor, que no piquin, no faci molt bé aquest ascensor, perquè això ho necessiten les persones. I va gravar aquest vídeo, que fins i tot la van renyar perquè gravava, però ella va dir, no, i tant que et gravo, i tant que gravo. Doncs aquest és l'espectacle d'aquesta setmana a l'estació d'Arenys amb aquest individu carregat d'un xatarrero de tota la vida, però amb el carrito de la compra. No sé on anava, perquè aquí, que jo sàpiga... Bueno, però clar, negocis foscos n'hi ha a tot arreu, eh? No hi ha ningú que compri... Ara en Toni Pardo, que ho sap tot, que compri xatarra. Abans sí que n'hi havia gent que comprava xatarra o que comerciava amb xatarra. De fet, en tenim alguns cognoms importants a la nostra vila, però ara ja no. Ara, que jo sàpiga, eh? Tot i que a la zona industrial, ara que hi penso, quan sí que hi ha un rètol, així escrit a mà, i amb un número de telèfon que diu vendo i compro xatarra. Igual anava cap aquí. Mira, et diré més, jo crec que sí que anava cap aquí, perquè l'altre dia em van enviar un altre vídeo, que no sé si seria aquest bon home, que pujava amb un carrito de la compra, també ple de xatarra, i pujava per la pujada de la carretera del polígon. Clar, i allò feia una mica... Allò ja sabeu que fa molt dependent. Doncs ja tenim el xatarrer. Un dia anirem a veure'l, a veure quin és el lloc aquest on compren i venen xatarra. Arenys de Mar. Un nou negoci d'emprenedoria. I ja està, de moment. Perquè avui ve carregadet el programa, perquè ara ens parlarà en Toni Pardo. Després parlarem del torneig de la Copa de Sant Roc de futbol, parlarem del Teatre Principal, que han signat per fi la segona fase de les obres del Teatre Principal a l'Ajuntament, després d'anys i panys. Farem el resum de la setmana. Avui a la Tribuna Política és el torn del Partit Socialista. I avui, com que baixem la persiana, volem que vingui l'alcalde i fem una repassada dels temes que... candents de la nostra vila, que són uns quants. Qui fa possible el dominical? Doncs en Xavi Salvanyà, en Fede Sedó, en Toni Pardo, en Joan Mola, l'Eric Morales a la part tècnica i el Pau Roig a la redacció. Comencem.
1: És l'hora del concurs amb Toni Pardo.

0: Un minut i seran 3:15. Toni Pardo.
1: Molt bon dia, eh?
0: Molt bon dia.
1: Vas potent avui, vas potent. Vas fort, eh?
0: Mira, tinc a la mà el llibre de l'Oriol Mitjà, On neix la llum, que m'ha comprat la Montse Roig. Montse, ets que ets la bomba, eh? Ets la bomba. I, a més, m'ha posat aquí un número de la grossa de la Diada. Ets meravellosa, Montse, meravellosa. L'Oriol Mitjà, que és d'Arenys de Munt, que ja sabeu que és investigador, especialitzat en malalties infeccioses, relacionades també amb la pobresa, ha escrit aquest llibre que va presentar ahir la seva vila natal i que ens llegirem amb molta atenció. Gràcies, Montse, pel teu regal, els teus regals. Que, per cert, ara que et dic Arenys de Munt, Toni, avui, ja ens ho va anunciar en Joan Puig la setmana passada, avui es fa aquest acte del centenari de la Font d'Arenys de Munt.
1: Exacte.
0: Serà ara aquí a les 12. Esperem que no els hi plogui.
1: Sembla que no, no.
0: No, tu creus que no?
1: No, no. No. Ho farem i no plourà.
0: Tu t'has trobat mai aquest xatarrero del Carrito?
1: L'he vist córrer per Quirenys i certament sempre va cap a...
0: A la zona industrial, no?
1: A la zona industrial. Mm. Però vagi per on vagi, tots els camins pugen.
0: Van a Roma. Perquè Arenys sí que havia tingut xatarreros oficials,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, els trapaires que en dèiem, recollien i compraven i venien i... Sí. El que llancem ara per reciclar, botelles i tot això, no es trencaven. Es reciclava.
0: I portaven ells, sí, sí.
1: I portaven ells.
0: Molt bé. Doncs avui ens portes uns regalets, no?
1: Ui, sí, sí. La barra de gelat de la Xixonenca, i agraïm tota la gentilesa al senyor Robert durant aquests mesos. També un vermut de cap de setmana per dues persones de la masia de Lourdes, al Mas Teixonera, tota la gent. I, cuidado, agafa-t'ho bé, 6 pinxos de mel i mostassa de pollastre. De pollastre Simma, de la plaça Mercat.
0: Amb mel i mostassa? Carai.
1: Són...
0: Extraordinaris, no?
1: Extraordinaris. És a dir que... Tot anirà bé.
0: Mira, em diu que el quet de la xatarra viu a l'estació del parc... A l'estació d'Arenys, al pàrquing de l'estació.
1: Aquest home, el que ho porta... Mm.
0: Sí, sí, aquest de la... Aquest, sí, sí, que hem vist al Carrito.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, aquests regals són per la gent que ens escrigui un WhatsApp al 93-795-7912 o bé ens escrigui un correu electrònic a eldominical@radioarenys.cat. Tant en un cantó com en l'altre ens heu de donar la resposta correcta a la pregunta que ara ens faràs.
1: Sí, senyor. Tu saps què és la picòrdia?
0: Sí.
1: Què és?
0: Aquesta platja que tenim aquí davant, no?
1: Aquesta platja no era la Picòrdia, no. Però havia existit el carrer de la Picòrdia, de Quirenys. Pregunto a on estava situat. Avui no existeix, però havia existit.
0: Ah.
1: I, a més, en aquest carrer hi havia un industrial, un negoci de més, que era popularment molt conegut i amb un sobrenom esplèndid.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I tu havies passat per aquest carrer?
1: Bueno,
0: tu el vas inaugurar...
1: Ara sí dic que quan hi passava...
0: Tu el vas inaugurar, aquest carrer.
1: Sí dic quan hi passava la
0: llavors,
1: gent...
0: Llavors, sobre.
1: Ja ho sabria tot, és molt fàcil.
0: Per tant, hi havia un carrer, Arenys, que es deia la carrer Picòrdia. De la Picòrdia, o carrer Picòrdia.
1: Portava la Picòrdia.
0: Val. I tu vols saber on era?
1: On era. A veure si ens el diuen d'on a on anava. Tampoc s'imaginin que és un carrer com la Riera.
0: No. Bueno, aquí els carrers tampoc són.
1: Tampoc són.
0: Gaires. Doncs, on era el carrer de la Picòrdia? El 93-795-7912, que és un WhatsApp, o el correu electrònic al dominical@radioarenys.cat. Aquí ens dieu on era el carrer de la Picòrdia i també qui sou, vosaltres.
1: Sí.
0: Perquè a l'hora de fer el sorteig...
1: Puguem fer això.
0: Hem de lamentar alguna defunció?
1: Sí, aquí a Arenys, la Purificació, Martínez Gómez, de 81 anys, i en Miquel Valls Arenas, de 75 anys.
0: Mira, abans de dir els sants i santes de Déu, t'he de dir que aquesta tarda, a partir de les 5, a la nova zona coberta, hi haurà les tardes infantils, amb els Jocs d'en Santi, que és una proposta de la Fundació Maresme, que ofereix doncs, aquesta activitat de lleure i reconeixement a les persones amb discapacitats. En Sergi Galera, que és el gestor i dinamització cultural de Fundació Maresme, ens ho explica.
2: Els Jocs d'en Santi són una de les activitats culturals que tenim a la Fundació Maresme, i es tracta de jocs gegants creats, dissenyats, construïts i dinamitzats amb l'ajuda de persones ateses a la Fundació. És a dir, que són ells els protagonistes d'aquesta activitat. Ens permeten, a més, poder posar en valor, donar visibilitat al nostre col·lectiu, al nostre col·lectiu de persones ateses, i ens permeten apropar i normalitzar la presència de persones amb discapacitat dins de la societat.
0: La iniciativa va néixer el 2012 i es porta aquí a Arenys amb un ampli ventall lúdic que des de jocs de punteria fins a bitlles. Així ens ho explica el Sergi.
2: Són jocs tradicionals, jocs com el 3 en ratlla, jocs com el Memory, com els puzzles, jocs que promouen l'activitat i la participació dels infants i que tenen a veure amb els jocs tradicionals habituals.
0: L'activitat és gratis, va adreçat a infants i les seves famílies i, com deien, comença a les 6, no a les 5, a les 6 de la tarda a la nova zona coberta d'aquí, de la Riera. I ara sí, avui Sant Joaquim, Santa Anna,
1: que consti que n'hi ha molts aranyencs que celebren Sant Joaquim el 16 d'agost encara, eh?
0: Mm, sí, sí. I també és Santa Angelina, Santa Exupèria, que no farem comentaris, Sant Jacint, Sant Olimpi, Santa Pompeia, Sant Simeó, Sant Sinfroni, Sant Teòdul i Sant Valent, que era un que s'atrevia molt.
1: S'atrevia.
0: Va ser bisbe, un valent. Sí. I qui fa anys avui?
1: Avui l'Anna Tanganelli Mora, que en fa 34. I ahir dissabte la Júlia Masabat en va fer 25. En Marc Martos Gironès, 36. La Míriam Fuset Carrasco, 47. En Santi Codolà Fabregà, 56. En Josep Maria Alarcón Rivet, 74, i en Joaquim Cucurull, 77.
0: Molt bé.
1: I dimarts, dia 22, en Roger Fàbregas Fita i la Maria dels Àngels Català Pedrero van celebrar anys. El dia 23, la nostra amiga Mireia Torres.
0: Molt bé.
1: Va fer anys, també. I el dia 24, en Gerard Ametller Graupera, que aquest en va fer 7, encara té molta corda. I demà, dia 27, la Núria Bas Arabia i l'Albert Horta Mora. I el dia 28, la Maria Montreal, que en fa 85. I diem el dia 29, perquè és l'últim que hi ha, que en fa l'aniversari en Tomàs Salazar.
0: I una tal Arantxa Ambrona Sierra. Que també ens toca,
1: sí,
0: alguna cosa.
1: Alguna cosa.
0: Molt bé, i un amic teu, molt amic, molt, que es diu Mick Jagger...
1: Sí.
0: Que tu li has posat al micro infinitat de vegades. Fa avui 83 anys. I mira, aquests, els Rolling Stones, acaben de treure ara fa pocs dies un nou àlbum que es diu Foreign Tongues. I jo me l'he escoltat, l'àlbum sencer. I t'he de dir que és molt recomanable. Aquesta gent, aquesta colla, amb més de 80 anys, estan super en forma musicalment parlant, eh? Després se'ls ha de veure en l'escenari, eh? Però musicalment parlant, magnífic, fabulós. Es nota de seguida que són els Rollins. Tenen una personalitat i també una capacitat d'adaptar-se als vents moderns, no?, de la música, impressionant. Total, que molt recomanar... Jo sóc, quan et diuen tu que ets més de Beatles o dels Rollins, jo sóc més de Beatles, però he de reconèixer que els Rollins són extraordinaris. I de tots els... Perquè m'ha costat molt triar una, eh? Però de totes les peces d'aquest àlbum em quedo amb aquesta que està sonant de fons, que es diu Rogan Twisted. Mira.
1: I el ser inconfundible de Rollins.
0: Oh, absolutament. Super rocker, super... Molt bé.
1: Molt bé, fantàstic.
0: Doncs mira, deixem que veiem una mica amb els Rollins, avui que fa 83 anys, el teu amic Mick Jagger. Fins ara, Toni.
1: Fins ara.

0: Boníssims. Aquests són els Rolling Stones amb el seu últim àlbum. O sigui, que fa 15 dies mal comptats que van treure, que es diu Foreign Tongues. I aquesta cançó és una de les moltes d'aquest àlbum, es diu Rock and Twisted, del Mick Jagger, que avui fa 83 anys. I jo no sé si en Manolo Ribas és més dels Beatles o dels Rollins. Manolo, bon dia.
1: Com estem?
0: Com estàs?
1: Dels Beatles.
0: Tu ets com jo, no? Més dels Beatles. Però vaja, tampoc et desagraden els Rollins, no?
1: No. Duiem els cabells llargs tu i jo, també, no?
0: Exacte, sí. Quina època, eh? En Manolo Ribas és un dels organitzadors, o l'organitzador, vaja, de la Copa de Sant Roc de futbol, que es disputarà per Sant Roc, òbviament, perquè si no, no es diria així, però que aquest any porta alguns canvis, no, Manolo?
1: Bueno, la primera cosa que t'haig de comentar és que és el club de futbol Arenys de Mar, i jo col·laboro amb l'Arenys de Mar.
0: Sí, correcte, sí. Doncs el club de futbol Arenys de Mar fa aquesta Copa de Sant Roc i deia que això serà la Copa de Sant Roc de Divisió d'Honor Juvenil. Entra ja la 51a edició, alerta, i això es disputarà el 7, el 8 i el 9 d'agost, el cap de setmana d'agost. I deia que hi ha algunes novetats, explica'ns-les.
1: Bueno, la novetat que hi va haver-hi és que va ser un equip que havia confirmat que venia i després, per circumstàncies X, pues, va dir que no podia venir. Mm. Llavors, va costar trobar equips de Divisió d'Honor i també de Lliga Nacional que tapessin aquest forat. Mm. Vale? Llavors, els nacionals es tenia per venir, però comencen els entrenos a partir del 20 d'agost. Yeah. Vale? I llavors he tingut que fer un sistema de 5 equips, mm-hmm, que ja ho vam fer-ho fa 2-3 anys, també, que va passar més o menys una cosa així, i llavors, bueno, tampoc no queda malament. Llavors, són partits de 45 minuts, val?
0: Mm-hmm, sí.
1: I llavors, per exemple, el divendres comencen a les 17 hores a Badalona contra el Sabadell, mm-hmm, vale? A les 18 hores el Sabadell contra l'Espanyol, mm-hmm, i a les 19 hores l'Espanyol contra el Badalona. Això és el divendres.
0: I el mateix Espanyol, el mateix equip?
1: El mateix equip, sí. Representa que faran un partit sencer, però contra un contrincant diferent.
0: Clar. Ahà. Molt bé.
1: Vale. Llavors la cosa queda així. Llavors el dissabte passa més o menys el mateix, però amb diferents equips. El Badalona comença també a les 17 hores contra el Sant Andreu. Mm-hmm. A les 18 el Girona contra el Sant Andreu i després el Girona contra el Sabadell. Vale? Aquí veuràs que el Sant Andreu juga dues vegades.
0: I el Girona també.
1: I el Girona dues vegades. Vale? I llavors el diumenge hi ha 4 torns, a les 17, 18, 19 i 20. Mm. Jugarà el Sabadell contra el Sant Andreu, el Girona contra el Badalona, l'Espanyol contra el Sant Andreu i després l'Espanyol-Girona. Mm-hmm. I llavors, aquí, fent-ho així, no se sap, més o menys, no hi haurà ni semifinals ni res, i fins l'últim partit, teòricament no se sabrà quins són els guanyadors.
0: I com funcionarà? Per punts o punts i gols? Com anirà?
1: No, comença... Això funciona amb els punts de cada partit. Uh-huh. Vale? Llavors, una vegada s'acaba...

0: els equips se'ls va explicar el que havia passat i no van posar cap impediment. Diu, pues mira, diu, més o menys juguem un partit, perquè per exemple els equips tots juguen, tots juguen dos partits quasi seguits, vale? I llavors els equips per aquests moments no, aquests, que teòricament és més maco fent-ho en dos grups de tres. Bé, pues sí, però bueno, sempre té que buscar. És com el torneig, el campionat dels històrics que fan a Barcelona cada any, que també més o menys és un muntatge així, saps?
1: Escolta, aquesta Copa de Sant Roc, que arriba a la 51a edició, deu ser de les més antigues de Catalunya?
0: Bueno, sí, el Sant Roc amb aquesta és un dels tornejos més antics que hi ha en aquests moments aquí a Catalunya, sí, sí.
1: Home, i pel prestigi dels equips que venen, bueno, esclar, és que ve el...
0: Bueno, excepte el Club de Futbol Barcelona, que és dels primers que s'invita, però circumstàncies X també et diuen espereu-se fins al final, però bueno, i aquest any com que tenen l'excusa, bueno, tenen l'excusa no, que és una cosa lògica, que el primer equip estaven tots els jugadors en el Mundial, doncs el primer equip estirat del B. I el B estirat del...
1: El juvenil, sí, sí. Sí, sí. Molt bé.
0: El que consti que ha sigut sempre invitat. Vale? I amb més força va ser el 50 aniversari. Clar. Que van dir ells que sí, que vindrien, però ja sap el que passa, aquestes coses.
1: Ja. Escolta, i això serà... S'han de comprar les entrades, òbviament, això no és gratis, no?
0: Bueno, de moment, com que no hem trobat cap sponsor com s'ha trobat amb uns veïns nostres, que és a Pineda, on l'entrada és gratis amb equips de divisió nacional al cap de dues setmanes del nostre, en què l'Ajuntament col·labora amb el tema amb la part econòmica, pues llavors, i també amb el tema hoteler, que també els ajuda a anar allà a Pineda, doncs nosaltres sempre hem de cobrar uns 3 euros a efectes que no és per sortir beneficiat al club, sinó que és per pagar autocars, per pagar àrbits, i després amb els equips se'ls donen la beguda, bocata i fruita.
1: És a dir, per pagar les despeses que teniu, efectivament.
0: Sí.
1: Perquè s'estan... S'allotgen a Pineda, dius, no?
0: No, en els equips, no. T'estic dient que aquí d'ells no passa com a, per exemple, Pineda.
1: Ah, val.
0: Pineda es fa un torneig, no de les característiques aquestes, però amb equips també de nom, amb lliga nacional, però llavors aquí col·labora per l'Ajuntament, per la boca, a boca, a boca, i aquí pues, no hi
1: ha... Aquí no, eh?
0: Aquí pues, bueno, hi ha altres coses més importants.
1: Altres prioritats, sí.
0: I això que ara l'Ajuntament pues, tenen les seves prioritats. Ja està. De tots els anys que estic col·laborant amb Areny i totes aquestes coses, doncs, pues, bueno, no podràs dir. Si tu ara has tocat el tema de l'Ajuntament, doncs, pues, bueno, l'Ajuntament ja posen el camp de futbol. Sempre ja cedeixen el camp de futbol.
1: Clar. Doncs, Manolo, moltes gràcies. Això serà el divendres 7, el dissabte 8 i el diumenge 9 d'agost, amb aquests horaris de 5 a 7, aproximadament, menys el diumenge, que l'últim partit serà a les 8, i allà es proclamarà el campió d'aquest torneig, que, com dèiem, és un dels més antics de Catalunya i arriba a la seva 51a edició.
0: Bueno. I que estem treballant contra vento i marea per poder-ho cada any fent-ho, saps?
1: I tant. Doncs Manolo,

0: Moltes gràcies, com sempre. Una abraçada forta. Digue'm.
1: Vols venir a fer el kick-off o no? Podràs fer el sac d'honor?
0: Home, depèn del dia. Clar, ha de ser el divendres, no?
1: Sí, bueno, si vols venir el divendres, pues seria una cosa maca, perquè si recordaries els teus centres.
0: Els meus centres.
1: Quan jugar.
0: No ho sé, és que clar, aquella hora estic a la feina, saps? Però bo, ja en parlarem.
1: M'avises i tens tres dies per poder fer el kick-off. T'entrenes, que no tinguis cap tirón.
0: El dissabte sí que podria, home. Bueno, farà molta gràcia. Mira, moltes gràcies, Manolo. Moltes gràcies. Adéu.
1: De moment he guanyat 1-0, no? Ara falta que tu empatis.
0: Ara, exacte. Moltes gràcies. Adéu. Adéu, abraçada. Adéu.
2: Ràdio Arenys, la primera en informació. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
3: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
2: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
3: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
2: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
3: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
2: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
3: Info i reserves al 93 131 1100.
2: Visiteu www.elportinyol.com.
4: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
5: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
4: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
5: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
0: Les 12 i 10 minuts, l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Societat Coral L'Esperança han signat aquesta setmana el dret d'usufruit de l'entitat per 99 anys. Aquesta setmana l'alcalde i els representants de l'entitat han firmat davant notari aquest acord després que el ple de l'Ajuntament aprovés el desembre aquesta sessió. Tenim al telèfon la presidenta de la Societat Coral L'Esperança, l'Anna Valverde. Anna, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bé, podem tocar campanes? Perquè, clar, això feia mesos, si no anys, que us estàveu esperant, no?
6: Home, jo penso que sí que es poden tocar les campanes, perquè la veritat és que les coses van endavant i vull dir, ja comencem a veure una mica la llum, no?
0: Sí,
6: vull
0: sí.
6: dir que és molt important per a nosaltres tot uh-huh. aquest procés, no?, que no ha estat fàcil, perquè s'ha hagut, bueno, fins aquí s'ha treballat moltíssim per tothom per fer-ho possible i ara sembla que s'ha trobat la fórmula jurídica per poder-ho fer.
0: Sí, perquè aquí recordem que hi havia com una trava jurídica, justament, no? L'Ajuntament no podia invertir diners en un lloc que no era seu. Era el principal escull que es va trobar. Llavors s'havia de buscar una manera que l'Ajuntament pogués dir que sí que és meu per poder fer totes les inversions que estaven pendents de fer. Seria això, no, Anna?
6: Sí, exactament. Ara ja, d'aquesta manera, ara ja l'Ajuntament pot començar a fer el que ha de fer, les obres, no?, de la Societat Coral d'Esperança que s'estan esperant tant, no?
0: Mm-hmm. Perquè, clar, perquè la gent que ens escolti no sap de què va això, el teatre principal és de la Societat Coral de l'Esperança. En el seu dia el va regalar, com qui diu, a l'Ajuntament, a canvi de que l'Ajuntament fes tota una sèrie de reformes i obres a la resta dels espais de la Societat Coral de l'Esperança. Però aquestes obres bueno, fa anys i anys i anys que s'estan esperant perquè no es trobava la fórmula jurídica per poder-les executar. I què us trobàveu? Que vosaltres havíeu donat al teatre, però en canvi no havia rebut la compensació. I això, a mi em consta que els teus predecessors, presidents, estaven molt neguitosos, no? Perquè fins i tot en alguna ocasió deia, ai, si haurem de revertir aquest acord, no?
6: Clar, clar, perquè realment ha sigut... Bueno, jo vaig arribar ja fa ja 14 anys i ja es parlava de tot això, no? De que ens havien de fer les obres, perquè aquest local s'ha de rehabilitar, perquè no està en condicions, perquè realment passen els anys i clar, també vols cantar en un espai que estiguis bé, no? Que no passis fred ni que no passis calor, que hi hagi unes escales com de humana perquè tothom pugui pujar, no? Sí. I hi hagi un ascensor per a les persones que tenen alguna cosa de mobilitat. Aleshores, bueno, sempre ha sigut una història que s'ha anat repetint, no? Jo sé, em consta que sempre hi ha hagut la voluntat per totes parts de solucionar aquest problema, però no es trobava la manera de com fer-ho, no? Sí. I bé, sembla que ara ja estem en un bon punt.
0: I llavors, la fórmula és que l'Ajuntament serà, com entre cometes, el propietari durant 99 anys, no?
6: El propietari de l'ús.
0: De l'ús.
6: Sí, de l'ús.
0: En podrà fer ús durant 99 anys.
6: Sí, sí. Ús per fer... ja hi ha un compromís, evidentment, per fer aquestes obres que estaven pendents. I després, tota la part d'ús, en principi, també hi ha està tota arreglada en el conveni de que nosaltres serem els que farem servei de la seu social. O sigui, que nosaltres continuarem com fins ara. Vull dir, tampoc hi haurà moltes diferències. Sí que, quan tot estigui fet, evidentment, doncs tindrem una seu social amb un altre pis, amb un ascensor, amb uns camerinos ja rehabilitats perquè el teatre també en pugui gaudir i estigui més ben dotat, no? Sí. Doncs que s'obriran a altres entitats, no? Sí que sempre han de ser del món coral, no? Una mica hi ha aquesta història, no? Podran vindre altres corals a assajar, es podrà fer formació, com fins ara, perquè també tenim ara una secció que són els acordionistes que també feien ús de l'espai perquè el necessitaven, tot i que ara ja estem al Calisell perquè ja no podíem estar allà per més temps.
0: Clar. El bar també el gestionareu vosaltres?
6: Sí, eh? Això també és una condició molt important. Mm-hmm. Nosaltres serem els...
0: Aquesta és una via d'ingrés, no? Una via de...
6: Sí, clar, és el que d'alguna manera ens manté una mica en condicions, perquè si no, és molt difícil tirar endavant.
0: I segons llegim el que ens ha passat l'Ajuntament té un any i mig per fer tot el projecte, totes les obres. I mentrestant, què? Vosaltres estareu aquí al Calissà i el bar també es tancarà?
6: De moment, nosaltres estarem al Calissall i el bar durant les obres s'haurà de tancar. Ja està parlat i pactat amb ells. Tot, Vull dir que ja està tot lligat. Sí, sí.
0: Durant un any i mig.
6: A veure, quan comenci, no? No sé quan començarà, tampoc serà immediat, ojalà fos immediat, no? Però sí, aquesta és la situació sí que tenim.
0: Les obres valen 744.000 euros i això doncs serà el que, com ens ha dit l'Anna, l'habilitació d'un ascensor, de nous camerins, de modificació dels accessos, instal·lacions, etc, etc. I amb això què hi guanyareu? A banda d'aquestes comoditats, tindreu més espai? Quina és la millora?
6: La millora és de poder estar d'una manera més satisfactòria, no? En aquests espais, que estiguin habilitats, el que et deia, el tema de la mobilitat. Després, que estarà tot insonoritzat, que també és un tema important, perquè era un tema que també a vegades també es queixaven de que... No?
0: Sí.
6: I llavors, bueno, guanyarem que serem una entitat que podrem obrir-nos al poble i donar més serveis al poble, perquè en el fons el que nosaltres volem és compartir, no?, aquests espais i aquesta passió que tenim per cantar i per la cultura, pues, a tot arenys. Vull dir, tindrem una entitat nova que tothom podrà gaudir, no? Tothom que sigui amant del, del Can Coral.
0: Ara mateix, per tant, que quedi clar, perquè hi ha alguns missatges que m'estan enviant, sí. No vol dir que el cor ho deixi de funcionar. Vosaltres continuareu fent-ho,
6: sí, no,
0: però
6: no.
0: Aquí el Calissai, o sigui que ningú s'espanti.
6: Sí, sí. No, nosaltres seguirem endavant com fins ara, vull dir que amb les mateixes rutines i els concerts també seran igual que sempre, no s'aturarà l'activitat.
0: Bé, tindràs l'honor de dir que ha sigut la presidenta que ha desencallat això, perquè et deia de tocar campanes, però és que portem, què, 15 anys amb això?
6: Jo diria que més.
0: O més, no? Sí, sí.
6: Més. Sí, el que passa és que jo no em vull posar la medalla, perquè encara, bueno, o sigui, jo confio molt en que això es resolgui, però hi ha molta gent davant, o sigui, abans que jo, que ha lluitat molt, i que és ara que ens ajuda en qualsevol cosa que no tenim clara i que està amb nosaltres, vull dir que s'ha d'agrair tot el passat, no? Perquè estem aquí, perquè hi ha hagut un passat, hi ha hagut unes persones que han posat moltes hores i molts esforços per solucionar-ho.
0: Efectivament, sí, sí. Sí. Us han dit quan començaran les obres o no?
6: No.
0: No,
6: Això ja... Ara hem signat. Primer pas.
0: Sí, però...
6: Anem pel segon.
0: Sí, és que fa 15 o 20 anys també vau firmar, per això dic que...
6: Sí, sí, sí.
0: Que sí, que no sigui al mateix temps. Jo crec que no? O sigui, ara ja estan les coses més clares.
6: Jo crec que no.
0: Perquè els diners hi són, no? Els diners són s'han de buscar, no?
6: Jo penso que l'Ajuntament ja els trobarà. A veure, hi ha diners per tants projectes. Doncs mira, aquest és un projecte que ja porta molt de retras, eh?
0: Sí, sí, per això dic. Però 740...
6: Hauria de ser el primer...
0: Sí, sí, però...
6: No, ja ho sé, que tot això és la part més complicada, ja. I que va més a poc, i ja en som conscients, no? Nosaltres, a veure, em penso que si veiem que tot va caminant i que, doncs, bueno, haurem de tenir també una mica de paciència, ja han tingut molta, doncs pues, mira, una mica
0: clar,
6: més.
0: Clar.
6: Sí, sí.
0: Doncs, Anna Valverde, felicitats.
6: Gràcies.
0: A tu i a tots els membres de la Societat Coral Esperança, perquè és veritat que després de molts anys, finalment això sembla que... Bueno, sembla no, s'ha firmat, i per tant ara es tracta d'aplicar-ho, de trobar aquests 700.000 euros i començar les obres, però ara almenys ha quedat claríssim quin és el tracte, que fins ara doncs, hi havia molts dubtes, i això és el que frenava el desenvolupament d'aquest acord. Per tant, moltes felicitats, Anna.
6: Moltes gràcies, Enric.
0: Molt bé, doncs vinga, moltes gràcies. Adéu.
6: Adéu, bon diumenge.
0: Igualment, adéu.
7: Ràdio Arenys, la primera en informació.
5: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
5: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
8: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
5: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
8: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
0: Les 12 i 21 minuts. Pau Roig, bon dia.
9: Bon dia.
0: Com estem?
9: Molt bé.
0: Bé, ahir, a 6:15, a la sala Josep Maria Arnau del Calissai, es va fer l'Assemblea General Ordinària del Patronat de Sant Roc. I tu hi vas anar, no?
9: Exactament.
0: I què?
9: Doncs va ser una assemblea on hi va haver aproximadament un centenar de persones, pràcticament plena la sala, i on doncs, també va transcendir que aquest Sant Roc hi haurà 11 colles que sumaran gairebé 300 massips, perquè hi ha hagut algunes baixes a darrera hora, i 55 massipets. Hi va haver la part potser més ràpida, més de tràmit, que va ser doncs, aprovar els comptes del patronat, també donar llum verd a la darrera acta i a la memòria d'activitats. Llavors hi va haver ja la segona part, que va ser més participativa i un pèl més llarga, en la qual doncs, també, sobretot, el que hi va haver va ser peticions dels pares i mares dels massipets, que recordem que tenen entre 8 i 12 anys, pel que fa doncs, a quin grup els ha tocat o ubicació, i va haver, doncs, en aquest sentit, doncs, moltes consultes. I quan van acabar, doncs, vaig tenir l'ocasió de parlar amb la Ruth Ersa, que és l'administradora petita del patronat de Sant Roc, i ella doncs, em va concretar més les xifres pel que fa doncs, a aquests massips i massipets.
10: Doncs ara en tenim uns 280 llargs. Ha baixat una mica el nombre de massips perquè alguns doncs, no poden venir finalment o el que sigui. Llavors hem baixat una mica, però igualment segueixen sent molts massips. Massipets n'hem pogut agafar algun més que altres anys perquè com més puja el nombre de massips, més pot augmentar el nombre de massipets perquè és una ràtio. Massipets n'hi ha 55.
9: I ella mateixa va explicar que no hi ha cap novetat trencadora pel que fa als últims anys, però sí que demana a la ciutadania en general i a la gent que participa doncs, en la festa que estiguin atents a les informacions doncs, que poden venir dels organitzadors.
10: Massips, massipets, que estiguin, sisplau, molt atents a mail, a xarxes, a qualsevol comunicació que fem, perquè intentem dir-ho doncs, tant per al grup de WhatsApp que tenen des de l'enllaç que els hi vam enviar amb l'inscripció i tot plegat, i en quant a la gent del poble, que estiguin també una miqueta atents perquè penjarem les promeses, que estiguin atents per si hem de dir alguna cosa més. En general, que la població estigui atenta a comunicacions que fem, però en principi tot ha de ser com els altres anys.
9: I després també important que encara queden tallers d'almorratxes per vestir-les aquest dilluns i dimarts, i en el cas de dimarts a les 6 de la tarda hi ha també taller de goig. Per tant, doncs, encara hi ha aquesta possibilitat per familiaritzar-se amb la festa.
0: Molt bé. Aquest dimecres han començat per fi les obres de l'antiga rectoria amb l'objectiu de garantir la seguretat de la zona i el manteniment de la façana, unes actuacions que hauran de permetre, un dia o altre, el retorn a les famílies.
9: Exacte. Ara mateix el pas clau en aquest procés és l'enderroc de les parts crítiques i també doncs, desenrunar l'immoble. I després el que serà important serà estabilitzar la façana i preservar el màxim d'elements protegits. I com tu deies, la qüestió també, en el fons, més important des del punt de vista humà és aquestes tres famílies que encara continuen efectes pràctics com si no tinguessin casa doncs, o amb familiars o amb els pisos a la riera, etc.
0: I que, per tant, no estan pendents d'aquesta finalització d'aquestes obres. L'Ajuntament d'Arenys de Mar posa en marxa una campanya per prevenir la proliferació de mosquits.
9: D'una banda hi ha tractaments preventius que es fan contra el mosquit tigre i de l'altra una campanya de sensibilització. De tractaments n'hi ha dos, un que s'ha fet a finals de juny, que s'ha aplicat l'herbicida a prop de 400 embornals, i després, al setembre, es farà doncs, una segona intervenció. I important pel que fa a la campanya doncs, de sensibilització, que es dirà la prevenció comença a casa, que tinguem present que el 80% dels focus de cria es troben en espais privats.
0: Les escoles Bressol d'Arenys de Mar tanquen un curs mogut, calorós i amb la carpeta pendent de la cuina industrial.
9: Sí, en tot cas estan contentes doncs, que han aconseguit la instal·lació de l'aire condicionat, tot i que en el cas de la Maricel lamenten una espera que consideren que ha sigut massa llarga. I pel que fa als colors, doncs, estan molt contents de cara al setembre perquè han guanyat una línia amb nadons de 0 anys.
0: Molt bé. Aquest estiu tornen els campaments de l'agrupament Escolta Flors i Calcat.
9: Exactament, hi haurà 5 sortides, una per unitat, i entre d'altres indrets doncs, es trepitjarà i coneixerà el Ripollès, l'Empordà, la Catalunya Nord, Andorra o l'Alt Pirineu. Els primers doncs, de sortir seran els castors i llúdrigues i els llops i daines, que tindran un campament de caràcter estàtic, perquè encara són doncs, per edat més joves que la resta, i després doncs, els que sí que es mouran més seran, per exemple, els rangers i noies guies, que faran la ruta de l'exili. Hi haurà doncs, també els pioners i caraveles, que en aquest cas doncs, coneixeran l'Alta Cerdanya i Andorra, i per últim hi haurà els trucs, que faran ruta per dalt Pirineu i que seran els últims en tornar a Arenys el dia 26 d'agost.
0: L'Assemblea Nacional Catalana d'Arenys anima a la ciutadania a participar de la manifestació de la Diada de l'11 de setembre, que aquest any tornarà a ser descentralitzada entre Barcelona, Girona i Amposta.
9: De fet, cada dissabte al davant del Calissai es pot trobar una petita parada de l'ANC local i on es pot comprar d'una banda samarretes i després també, qui ho vulgui, reservar plaça per l'autocar. I recordem doncs, que aquest any el lema és Hi soc, hi som, independència.
0: I la barca Marinada d'Arenys s'adhereix al voluntariat per la llengua?
9: És una golondrina del Port d'Arenys que ofereix un preu reduït als participants d'aquesta iniciativa del Consorci per la Normalització Lingüística. És una embarcació doncs, que ja data de l'any 1950 i que suma 3 generacions i ara mateix té al capdavant en Roger Ponsarnau, no? Que ha explicat doncs, que per 7,5 euros l'hora es pot utilitzar per part dels socis i també els membres del voluntariat per la llengua aquest espai per utilitzar el català i aprendre'l. I se suma d'aquesta manera a 200 establiments d'arreu del Maresme.
0: Molt bé.
9: I perdona que sí. Tenia això al darrere. La mateixa embarcació serà notícia perquè molta gent recordarà doncs, els fets de l'Oca de Banyoles, tràgics, i ara ja quan es van enfonsar sí. Van morir 21 turistes francesos amb aquesta embarcació Banyoles, i ara es grava una pel·lícula del banyolí Isaac i la Cuesta que es diu El fons de l'estany, que fa al·lusió a aquest fet, i on aquesta embarcació interpretarà el paper de l'Oca perquè per característiques doncs, hi encaixa.
0: Molt bé, parlem d'esports perquè l'atleta aranyenca Marta Mitjans disputa avui el Campionat d'Espanya Absolut dels 800 metres a Màlaga.
9: És important perquè, tot i que ella ja té la mínima sòlida, normalment la Federació Espanyola dona doncs, també el vistiplau o el permís doncs, per competir a dins seu en funció del que es facin en aquests campionats estatals. Per tant, la cita és avui a 8:45 i doncs, una certa pressió per l'atleta que de moment se'n va sortir molt bé.
0: Molt bé. I un altre esportista aranyenc, en Didac Plana, ha estat escollit millor porter de futbol sala de la primera divisió?
9: I ell mateix, exactament. Ell mateix ha explicat doncs, la seva satisfacció, tot i que també típic d'ell, doncs, que és una persona molt humil, diu que és una mica reticent als reconeixements individuals. Recordem que en Didac Plana defensa la porteria del Barça des de fa gairebé una dècada, des del 2018.
0: Molt bé, felicitats, Didac. I en esports també, en aquestes darreres hores, hem sabut que l'aranyenc Arnau Campeny ha renovat una temporada més pel Club Esportiu Europa.
9: Més actualitat esportiva, perquè serà la seva 6a temporada, concretament a l'Europa, que juga a Primera Federació, que, com saben els futboleros, doncs, és la categoria de bronze del futbol estatal, i, de fet, l'Europa doncs, lluita per pujar a segona divisió. I ho farà un any més amb Arnau Campeny, que es renova per un any, i ja veurem què passa l'any que ve. I després també un altre aranyenc, en aquest cas a Segona Federació, l'Oriol Alsina, doncs, va parlar també amb el programa Arenys en Joc, i va explicar doncs, que la gran novetat d'aquest any serà que no jugaran amb els equips valencians i de les Illes, sinó que passaran doncs, a jugar, sobretot, amb bascos i aragonesos.
0: Molt bé, això és tot, no?
9: Això és tot.
0: Molt bé, gràcies, Pau.
9: A tu.
7: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Moonbikes a Arenys de Munt.
11: La teva botiga de bicicletes de referència.
7: Treballem amb les millors marques.
11: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
7: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
11: Finançament a 24 mesos.
7: Moonbikes.
11: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
7: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
11: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
12: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
11: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
12: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
11: Dilluns, dia de descans.
12: Telèfon 93 792 35 46.
11: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
13: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
14: Música. Si voleu participar a l'espai de la Tribuna Política, ho podeu fer trucant al 93 795 79 12. Aquí podreu traslladar les vostres preguntes i comentaris en directe o, si ho preferiu, també ens podeu fer arribar un WhatsApp al mateix número 93 795 79 12.

0: Dos minuts passen de dos quarts d'una. Anem a iniciar la tribuna política. Avui és el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya i són aquí els seus dos regidors, en Ramon Vinyes i en David Ramírez. Bon dia a tots dos.
1: Hola, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: David Ramírez, que ja ocupa la posició de lideratge, de cara a les eleccions. Molt bé. Ara els hi preguntava als regidors del PSC, valla bronca que han tingut aquesta setmana amb l'alcalde Estanis Fors, a tomb de la renúncia que l'Ajuntament ha hagut de fer de dues subvencions, una del Rial del Bereu per 113.000 euros i l'altra per unes adequacions que s'havien de fer al Museu d'Arenys, que també doncs, pujaven a uns 40.000 euros, si no recordo malament. El Partit dels Socialistes, vostès, vaja, han criticat l'alcalde, perquè diu que això doncs denota una descoordinació, un desgavell, mentre que l'alcalde ha respost que això no és així i que, a més, Arenys és el campió del món en rebre subvencions de medi ambient i de diferents àmbits i que som un dels pobles que més subvencions rebem. En què quedem?
2: Bueno, nosaltres...
0: Som campions del món o som...
2: A veure, si realment rebem tantes subvencions, ens alegrem, però el que volem és que es puguin portar a terme. En el cas concret d'aquesta, del Rial de la Serp, és que nosaltres no intoxiquem, estem informant d'una cosa que ell diu en els seus decrets, és a dir, això ho fa la tècnica i ho signa l'alcalde. I aquesta subvenció que es va atorgar crec que és l'octubre de 2024, hi ha hagut temps per poder-la portar a terme, i no és que nosaltres culpem el porta a porta o la implantació del porta a porta de que no s'hagi pogut portar a terme aquesta tasca, sinó és que ho diu la tècnica. Ho diu la tècnica en el propi decret, que degut a la sobrecàrrega que té l'àrea de medi ambient, no s'ha pogut portar a terme. És a dir, si hi ha una sobrecàrrega a l'àrea de medi ambient, el que ha de fer el govern és dotar d'eines i de personal a les àrees perquè puguin fer la seva tasca.
0: Però, a veure, que jo recordi, l'àrea de medi ambient és una de les més dotades, almenys des del punt de vista de tècnics, de tot l'Ajuntament. Crec que hi ha 5 tècnics, o tenen 5 tècnics municipals. Hi ha altres àrees que amb un hi va que te mates. Ni amb 5 tècnics s'ho han pogut atrapar.
2: Pues suposo que el tema de la implantació del porta a porta ha desbordat a l'àrea, perquè com estem, segons diu l'alcalde, en un estat reactiu permanent, és a dir, es va implantar d'una manera i jo crec que ja no s'assembla pràcticament en res el que es va fer al gener d'aquest any. 6 mesos ja han aparegut nous sistemes, ha desaparegut el tema dels arbres metàl·lics, bueno, o pràcticament desaparegut. Per això suposo que aquest estat reactiu permanent no deixa de treballar l'àrea.
0: I aquí hem hagut de renunciar a 113.000 euros per adequacions al Rial de la Serp. Té a veure alguna adequació, això que venim cada diumenge protestant, del final del Rial de la Serp? Perquè aquí s'havia d'arreglar tot un esvorant que hi ha sota la Nacional i després habilitar el pas al final de tot cap a la platja.
2: Bueno, aquesta concret parlava de naturalització i adequació del Rial de la Serp. No entrava tant. Hem vist el decret, no realment...
0: El que comportava.
2: Això mateix.
0: Ja. I l'altra subvenció que s'ha perdut és la del museu, no?
2: La de la climatització del Museu Morfolleda, que es va demanar, que aquí sí que hi va una transferència de diners a l'Ajuntament i que s'ha de retornar pagant uns interessos de demora. Ara diu que això ja ho dir al ple, que es pagarà amb romanent, però és el que es pagarà més els interessos de demora que ja han hagut de pagar.
0: I la primera subvenció, segons diu el decret, és perquè no s'atrapaven la feina, mm-hmm. I aquesta per què és?
2: Aquesta, segons... Això ja són coses que han dit en el ple, i és que la instal·lació elèctrica s'havia de renovar i que la renovació ha trigat més del que s'esperava.
0: És a dir, no arriba la renovació elèctrica i no s'ha pogut posar l'aire condicionat.
2: Això mateix.
1: Pues clar, quan tu demanes una subvenció has de tenir-ho tot clar, que això tirarà endavant. I si veus que no pot tirar endavant, el que has de fer és, abans que passin els terminis, renunciar. Pues clar, és que aquí ens hem acostumat a que fem les obres i totes no les podem justificar. Que si Països Catalans, que per cert, allò començarà a ser un desert aquí uns dies, que si les obres que es van fer aquí a la plaça de la Mina... Els diners que et donen o que poden donar no els acabem justificant perquè s'ha acabat fora de termini. Doncs amb això, amb aquestes subvencions, doncs nosaltres demanem. I ja les tornem. Però en el cas del museu, el tema és una responsabilitat diferent, perquè hi ha uns diners, diràs, bueno, només són 2.000 i escaig...
2: 2.700.
1: Diners que s'han de tornar. Bueno, això per què ho ha de pagar el poble d'Arenys de Mar, de tornar una penalització per no haver fet a temps?
0: Yeah.
1: Clar, ara aquí estem en responsabilitats. Però, bueno, escolti'm, si dius aquestes coses, ets una mala persona, un insolidari, que no veus que ho estan fent tan bé, que estan levitant ja d'una manera increïble. Doncs no, home, ja ens interessa que de tant en tant que comencin a tocar de peus a terra. Uh-huh. No tot ho estan fent bé. Hi ha molts temes que hi tenim reparaments, bueno, i en podem treure i n'anirem traient, eh? Vull dir que no tinguin cap dubte que si el que volen és que callem, nosaltres no callarem.
0: Ara que em treu el tema del parc dels Països Catalans, jo he estat revisant notícies i documents que... aquest parc tenia un pressupost de 550 milions d'euros, segons es va publicar ara fa mesos.
1: 550.000
0: euros, mig milió d'euros. I es va dir en el seu dia, no sé si vostè ho recorda també, o vostès, que el 100% del cost venia subvencionat.
1: Però
0: ara...
1: No es va poder justificar el...
0: Les obres s'havien d'haver acabat al desembre, no s'han acabat, òbviament, ni s'han inaugurat. És a dir, han passat 7 mesos llargs del termini i no sabem ben bé quants diners hem hagut de perdre o quants diners no cobrarem d'aquesta subvenció.
1: Hi ha uns diners que s'han perdut i que s'han de, i que no es poden justificar, perquè, de fet, molta part de l'obra estava feta, però no estava a la totalitat. Per tant, hi ha uns diners que no es poden justificar. Això, ja et dic, van haver-hi 3 obres en aquest temps, amb la plaça de la Mina i una altra actuació, que s'han hagut de tornar els diners. Bueno, es va tard i no es controla a les empreses. I això, doncs, és un tema de reflexió, és un tema de veure què és el que està passant. Perquè l'àrea de medi ambient està molt dotada, però el d'urbanisme també està molt dotada. El Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament també està molt ben dotat. O sigui, passem de 200 treballadors, o sigui, perquè ara ens hem tret el geriàtric, però uns 250 treballadors, i a més, amb majoria absoluta, no oblidem. És el primer govern en tota la democràcia que té majoria absoluta i, per tant, pot fer el que vulgui. Diners n'ha tingut, perquè el 2024, que va saltar la regla de despesa, és perquè van gastar tot i més. El següent any van poder també gastar perquè era el primer any del pla econòmic. I aquest any, que era el segon del pla econòmic, resulta que han tingut l'ús dels romanents, que poden utilitzar-los. Per tant, majoria absoluta, 250 treballadors i els diners pràcticament per fer el que volien, home, jo crec que...
0: Es podia haver fet més.
1: Es podia haver fet molt més i, sobretot, això sí que a mi em disgusta. És que no veus una mica de sentit d'autocrítica. A veure, sincerament, tal com s'ha implantat el porta a porta, podem estar contents i orgullosos que això ha sigut fantàstic? Doncs no, no. Independentment del model, eh? Perquè jo penso que els que eren amants del porta a porta, el 100%, jo penso que això, han pogut veure que això no va bé. No va bé, perquè ara veurem com va bé. Perquè ara veurem com la setmana que ve que hi ha un procés que el divendres es portarà una modificació del contracte amb una modificació del contracte recollida de les escombraries que naturalment que perdurà els diners.
0: Aquest ple finalment es farà? Perquè m'havia arribat algun rumor de que finalment no hi seria aquest ple.
1: Sí, sí, perquè, a veure, hi ha... el compte general del 2024, a veure, si així és, ja podem...
0: Desencallar les subvencions.
1: Desencallar les subvencions. També hi han 3 modificacions de crèdit, que ens varen avançar que hi haurien 3 modificacions de crèdit. Hi ha la modificació del contracte pel lot 1 de les Clarisses, la modificació del contracte. I després hi haurà, potser en deixo alguna cosa, ho estan preparant, pel que ens varen dir, la modificació del contracte amb Acciona, amb l'empresa de la recollida, que...
0: Que comportarà donar-li més diners.
1: Més diners, exacte.
0: I això, Perquè, clar, els diners... suposarà que hi haurà d'haver un increment de la tarifa que paguen els ciutadans?
1: Clar, això... un company d'un altre grup municipal ho va preguntar-ho. I la regidora se'n va sortir... No se'n va sortir. Això a la comissió informativa no se'n va sortir. Si utilitzen el mateix criteri que han utilitzat fins ara, que és el que diu la llei, que s'ha d'assumir el cost del servei amb les taxes, això voldrà dir que l'any que ve s'haurà de pujar. Sé que ho vendran com sigui, i que és lleig, bé, no és lleig entre cometes, que l'any de les eleccions pugis la taxa. Però si és el mateix criteri que han utilitzat fins ara, si val 100.000 euros més, aquests 100.000 s'hauran de repercutir amb els ciutadans. Si utilitzen el mateix criteri, que ningú diu que no. A part d'aquestes altres coses que han aparegut, perquè si comprem això... A veure, realment l'Ajuntament havia de comprar el camió aquest extra amb diners seus? L'havia de comprar l'Ajuntament? O havia de ser l'empresa que havia de comprar el camió? A veure...
0: De més de 300.000 euros que va el camió.
1: Tant? Em sembla que era menys, eh? Sí? Bueno, doncs... No? Crec que no.
0: Em sona aquesta xifra. De tota manera, ara que parlem d'això de les escombraries, si... per una banda se li donen més diners a l'empresa i per l'altra es bonifiquen els ciutadans per haver-ho fet bé, és a dir, que pagaran menys taxa perquè ho hauran fet bé, si és que finalment tot això s'aplica, el cost total o el que haurà de portar l'Ajuntament total a aquest sistema serà molt més alt.
1: Serà més alt, sí, sí. Caldrà veure com ho implanten, perquè... I jo encara tinc problemes en veure les dades. He estat una instància i he entrat un mail. No m'han respost. Tinc problemes. Jo, escolti'm... I també tinc dubtes que els treballadors vagin sempre amb la maquineta lectora, que deu ser que està amagada. Però no ho sé com s'ho fan. Em costa. Però és que del govern ens va dir, en ple, diu, no hi ha xip en el cubell verd. Al cap d'un temps varen dir, sí, que hi ha xip en el cubell verd. El tècnic em va dir, no, hi ha xip en el cubell verd. Però malgrat tot... Bueno, jo ja no ho sé. Bueno, és que no ho sé. Penso que ens estan explicant milongues.
0: També es va dir que els cubells antics ja portaven un xip i que servien.
1: Sí, sí.
0: I es veu que no. Que serveixen els nous, els que van donar. Per tant, algun dels errors que està donant de gent que feia servir la galledeta antiga... i no els hi compten, era per això. Però, clar, tot això ho hem hagut d'anar averiguant. Però, esclar, és veritat que molta gent que ho fa bé pot acabar pagant un sobrecost perquè resulta que no li han comptat bé, que aquest és el tema, no?
1: Sí, sí, jo, a mi m'agradarà veure... Esclar, aquí hi ha un cert obscurantisme. Quanta gent teòricament ho estan fent bé? Però si hi ha aquesta xifra que es repeteix... i no per repetir-se, d'entrada la dono per bona. Estem al 80%. Però, escolti'm, estem al 80%. Però si jo cada dia veig que hi ha més brossa mal recollida en els carrers i estem en el mateix nivell, és fantàstic això d'aquí. Nosaltres vam demanar que les dades es posessin a la pàgina web de l'Ajuntament per veure com anava. Això també incentivaria.
0: Però això no ha passat.
1: No ha passat.
0: Per cert, si l'exposen avui, tampoc es pot accedir perquè està caiguda a la web de l'Ajuntament.
1: Ah.
0: D'Arenys de Mar, sí. De l'Arenys de Mar i Pobles Veïns, perquè
1: sí,
0: totes
1: utilitzen
0: el mateix sí, sí. Servidor, per entendre'ns, que és el que sembla que ha caigut. Sobre això, els hi vull ensenyar una fotografia que ens han enviat els oients i que és un avís que s'ha penjat aquesta setmana a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que és aquest. Diu, no retireu els cubells de la brossa si encara no s'ha recollit. El servei va amb retard a la banda esquerra de la Riera Ajuntament i aquest matí de divendres, 24 de juliol, és a dir, abans d'ahir, s'acabaran de retirar. El servei va amb retard a la banda esquerra. Però també, no sé si vostès ho han notat, que hi ha veïnats que veuen que la brossa a les 5-6 del matí encara no els hi han retirat.
1: És que el sistema està mal dimensionat. O sigui, en un moment determinat va haver-hi algú que va proposar fer la doble fracció. Això què vol dir? Doncs cada dia recollirem dues fraccions, dues lectures diferents, dos cubells diferents. Que, a veure, tu li fiques cartró amb un cubell i per treure-hi els hi costa. Vull dir, els treballadors tenen una càrrega de treball molt més alta del normal i no donen a l'abast.
0: Però hi ha dos dies que no passen.
1: Hi ha dos dies que no passen, però és clar, tu el dia aquell has de fer com dos dies. Bueno, no està ben dimensionat el sistema, a part dels camions. Clar, el camió que porta la doble fracció haurien de ser grans per anar bé. Bueno, si són més petitets, es passen contínuament en viatges a buidar. Vull dir que el que guanyem per una banda l'estem perdent per l'altra en viatges amunt i avall descarregant. Bueno, això algú va pensar que era el millor sistema i potser s'hauria de valorar si realment aquest és el millor sistema amb números a la mà. Vull dir, escolta, és que aquí jo puc dir una cosa, però a mi m'interessaria que em diguessin, escolta, què estem gastant més de gasoil? Què estem... hem de canviar els camions per poder fer aquestes lectures, ara? Home, doncs potser quin negoci.
0: I després ens van dir, quan tot això s'implanta, una de les raons és que si ho feien bé, la recollida sortiria més barata, perquè no quedaria penalitzada, sinó al contrari, quedaria bonificada, i la factura final que paga l'Ajuntament per la recollida de la brossa seria inferior. I aquesta disminució repercutiria també en la taxa dels ciutadans, que pagarien menys. Atès que, si ens hem de creure el que ens diuen, més del 80% ho està fent bé i que l'aportació que estem fent d'orgànica, sobretot, s'ha incrementat enormement, això també, d'alguna manera, es deu estar notant en la factura que paga l'Ajuntament, no?
1: Sí,
0: o no?
1: Però... Sí, segur. Però jo he explicat comptes amb els meus nets i amb els meus fills amb més salero, eh?
0: Yeah.
1: Jo, això... No, baixarà el preu i... Ja m'agradarà veure això d'aquí i el dia que passi, que no passarà. No passarà. Primer hem de tenir les dades. Però sí, el sistema que s'està fent és perquè no hi hagi rebuig. Si després passa un camió i t'ho agafa tot i t'ho fica, i està passant, i tu no has mirat... què fer per solucionar-ho, perquè no hi ha aquells inspectors de carrers que havien d'haver-hi, no hi són. Aquí havia d'haver gent al carrer que anessin cada dia a les hores que es treuen les escombraries, que estiguessin tot el dia ajudant a la gent i explicant. Tot això no ha existit. Doncs la gent han començat a fer el que podien, el que volien, i si un dia no passa res, tres dies no passa. I això, doncs... si això ja es va passar amb el casc antic... Sí, estem repetint el mateix que va passar en casc antic. Per tant, escolta'm, ara què farem? Doncs estem cremant més rebuig, estic convençut que estem cremant molt més rebuig.
0: És a dir, encara que ho féssim bé amb l'orgànica, si incrementem el rebuig...
1: Aquest és el que costa.
0: Que és el que ens penalitza, per entendre. Però vostès han tingut accés a aquests documents, a les factures que paga l'Ajuntament, i han pogut veure si realment es paga menys o menys?
1: No ho hem vist, entre altres coses, perquè les factures... Abans els regidors teníem accés a les factures. Ara no tenim accés des de fa dos anys.
0: Ah, no?
1: No, perquè no, les hem de demanar. Va dir, no tingueu problema, demaneu-les. Bueno, doncs ja ho farem. Però abans, amb el registre, entraven les factures. Ara, amb el registre, es van eliminar les factures. Bueno, pues, fantàstic. Però jo crec que ens han tret una possibilitat de controlar el sistema. Sí. I em van dir, sí, demaneu, cap problema. Home, hem de començar. Després diran que inundem el sistema d'instàncies.
0: Ja.
1: Doncs, no haver-ho fet.
0: És igual, la poden demanar.
1: Sí.
0: No, per poder-ho explicar a la gent. Doncs veurem què passa amb això. I després, com que ve l'alcalde, també li preguntarem, òbviament, de tota aquesta qüestió. Aquest mes, bueno, ja portem més d'un mes, vam tenir la crisi de la rectoria, amb aquest esfondrament. Sembla que aquest dimecres han començat ja alguns treballs de desenrunament, però sembla que això podia anar per llarg. Parlen de mitjans d'agost. Hi ha tres famílies desallotjades i allotjades perquè l'Ajuntament doncs ha hagut d'activar aquests lloguers, mentrestant. Els estic preguntant sempre el mateix. Ho ha fet bé l'Ajuntament? Està gestionant bé aquesta crisi?
1: crec que en atendre les persones i dir primer és la salut de la gent i la seva seguretat i que tinguin un lloc on anar a viure, amb això es va ser ràpid i es va actuar bé. A partir d'aquí s'ha sigut excessivament lent i contradictori. Enderrocarem, no enderrocarem, ens han de presentar la renúncia però no ens la presenten i esperem quan ens la presentin. Home, això no. En un tema així, si volen presentar la renúncia, que la presentin ja.
0: La renúncia de l'arquitecte famós.
1: Clar, de l'arquitecte i de l'arquitecte tècnic. Vull dir, a veure, això d'aquí estem esperant que ens ho portin mentre estan allà. A veure, que la gent digui, bueno, és segur, és segur. I si plou i fa una tormenta o un esclafit, què passa aquí? No? El divendres vaig parlar amb l'arquitecte municipal i em va tranquil·litzar en el sentit de dir, estan treballant bé, són unes de les millors empreses amb aquest tema, per tant, ho estan fent bé, aniran sobre termini i ja veurem què és el que es trobarà i el que hi haurà, perquè encara hi ha la runa, no s'ha tret runa. Em va dir també que el dijous tenien una reunió amb veïns. Em van explicar. Li vaig dir, escolta'm, jo veig una esquerda entre el primer pis i el balconet del segon, i veig una esquerda una mica important. Diu, no, ja la tenim identificada. Dic, bueno, que no sigui, dic, que no tenim que hi havia una esquerda, perquè a mi sí que em preocuparia si la tingués a casa. Però, bueno, com a mínim, em va dir que estaven, ho tenien controlat i que estaven tranquils i que aquesta empresa era de les millors.
0: Els qui ens estan seguint pel Facebook podran veure algunes fotografies que estan fetes d'ahir mateix i és l'estat de la rectoria per dins. I algun dels pisos, els més elevats, ja estintolats, falcats perquè no caigui. Aquí una de les grans preguntes és que li vaig fer a l'alcalde i avui li tornaré a fer perquè no ho hem aclarit. I és, si es tira la façana, es perdrà volumetria? És a dir, aquí hi havien d'haver una sèrie de pisos que si no hi ha aquesta façana es quedarà més reduïda. Però a mi m'han contestat oficialment amb un escrit, sí, perquè vaig preguntar-ho. No només és vostè, diu, l'edifici està catalogat amb nivell de protecció UC, el que vol dir que està protegida la façana, l'envolvent i el volum. En relació a l'alçada reguladora, haurem d'estar al projecte, suposo que vol dir d'esperar, però diu d'estar al projecte, que finalment presentin i que ara no tenim per donar una resposta el més acurada possible. Avui dia la façana no ha caigut, únicament s'ha enderrocat una petita part del segon pis, però es pot refer i s'haurà de refer. Entenc que refeta la façana es podrà mantenir el volum que tenien i que està protegit, perquè aquest element està intrínsecament relacionat amb la façana i la composició arquitectònica de l'edifici. Vol dir que si la façana s'ha de mantenir, encara que la treguin, després s'ha de reconstruir de nou, amb la qual cosa el volum, l'alçada, s'ha de mantenir. Bueno, això és el que m'han contestat a mi, eh? Però no sé si vostès tenen més informació.
1: No, perquè nosaltres aquesta pregunta l'hem fet dos cops, amb respostes diferents. Una vegada, si no hi ha façana, aquí ja no hi ha protecció. Vull dir, a veure, hi ha protecció si hi ha alguna cosa, si no hi ha res, no hi ha protecció. Per tant, entra el pla general, i el pla general diu planta baixa més dos.
0: I no més tres.
1: Que
0: és el que té ara.
1: I dos. Posteriorment ens varen dir... Sí, però... No. En el sentit de dir... No està clar, però el que sembla que ara el diuen els informes jurídics és que s'hauria de mantenir el que hi havia, encara que caigués a terra. Encara que caigués a terra s'hauria de refer...
0: De reconstruir.
1: Bueno, jo tinc el dubte aquest, Vull dir, però bueno, la versió oficial és aquesta, que si ho tiren a terra ho hauran de reconstruir-ho.
0: Sí, que és el que diu aquest
1: escrit. Que no va ser la primera, però bueno, aquí hi ha hagut també canvis de versions.
0: I després també li vaig preguntar a una de les afectades de les famílies desallotjades la setmana passada, i són les assegurances privades. A veure, està bé que l'Ajuntament surti al pas, busqui una solució d'urgència, d'emergència, però és clar, ha passat més d'un mes i mig i no tenim constància que les asseguradores, tant de les obres com també de les pròpies cases afectades i desallotjades, hagin donat un pas.
1: Les asseguradores, que hi hauria material allò per...
0: Sí, per fer un programa a part.
1: Tenen un programa a part, però... Perquè Si és un problema que el tens tu a casa teva, bé, responen. Ara, quan és un problema que pot ser de l'altre, bueno, a partir d'aquí el problema és de l'altre, ja m'explicaran a mi fins que no ho resolguin ells, i aquí estan passant-se les pilotes normalment, i el que queda malament és el que està dintre. Però aquí, és que vagi a saber, al final, les asseguradores, fins a quin punt llaparan, fins a quin punt pot llapar l'arquitecte de les obres.
0: Sí, clar.
1: Perquè si no... O l'empresa que tirava a terra, fins a quin punt? Perquè, és clar, no està clar que aquí tot s'hagi fet ben fet, eh? I això, doncs, està claríssim. Jo, vamos, que acabarà els jutjats i acabaran decidint què és el que passa. I les asseguradores segurament estan esperant. Doncs, bueno, un jutge ja ens dirà el què.
0: Sí, però mentrestant hi ha tres famílies que ara el que estan és vivint de la caritat de l'Ajuntament.
1: Exacte. I això aquí sí que crec que l'Ajuntament hauria d'apretar amb aquestes asseguradores. Si les asseguradores no estan a tiro denunciar-ho públicament, i escolta'm, que es mullin.
0: Sí, totalment. Veurem. Escolti, els vaig escoltar en el ple, en el darrer ple, que s'aplica el nou reglament orgànic municipal. I una de les normes noves és que si a l'hora de fer les preguntes es passen més de dues hores fent preguntes i contestant-les, les que quedin pendents ja no es contesten. Vostès les llegeixen i els les contestaran. Els agrada aquest sistema?
1: És el que es va pactar. Es va pactar tenint en compte que no és el que a tothom li agradava, eh? Vull dir, jo, si digués que a tothom li entusiasma... No. Ara, era una solució de compromís perquè el que sistema que no triomfava i no anava endavant era tothom que pogués fer totes les preguntes tot el temps del món. O sigui, aquest sistema...
0: No, això s'allargava.
1: El sistema actual ja es va dir que no podia ser, s'havia de canviar. Doncs queda una mica raro, eh? Un cop veus a la pràctica això... Queda una mica... Queda
0: I
1: una
0: els
1: mica
0: hi han contestat les que quedaven pendents?
2: Sí. En la nostra casa era de les subvencions.
1: Era de les subvencions, sí.
0: És aquesta que ha creat el terrabastall.
1: Aquesta. Que va haver-hi un altre tema, que el senyor Stanis es va enfadar. Dic, però, escolta'm, què és amb el tema...
2: De la zona blava.
1: De la zona blava. Ell va dir, en programa electoral, que baixaria el preu de la zona blava tal i qual.
0: I ho va tornar a dir aquí i a la revista L'Agenda.
1: Exactament. Aleshores va dir, a meitat d'aquest any hi haurà, ho posarem en marxa, això d'aquí, o similar. Bueno, estem al mes de juliol, nosaltres preguntem. Bueno, escolti, es va enfadar. Estem fent una pregunta. Podia respondre'm, Interparking s'ha negat perquè els hi reclamem diners. Bueno, doncs, escolta'm. Entenc jo aquesta resposta. O, mira, jo què sé, la lluna passava per...
0: València.
1: Per València, jo què sé. Però tu t'enfades perquè fan una pregunta d'una cosa que tu vares dir, la qual cosa demostra que és que segurament el que es va dir doncs era una mica...
0: Fer volar coloms.
1: Doncs, home, pensem que la gestió pública és una mica diferent de fer volar coloms.
0: Mm-hmm. Parlant del romanent, el govern ha decidit doncs, quines inversions vol fer o pot fer, perquè també està condicionat a que ho puguis acabar abans de final d'any, el 31 de desembre. I també van dir en el ple, i també aquí, que estaven oberts a propostes que puguin fer els grups de l'oposició. El PSC ha fet propostes en aquest sentit?
2: Sí, nosaltres hem proposat sobretot com a via principal, l'habitatge, i mobilitat i accessibilitat. Sí. Accessibilitat també als edificis públics, com per exemple l'Ajuntament. Inversions d'aquest tipus, principalment.
0: Però d'habitatge els hi van dir que, clar, habitatge que abans de final d'any no es podia fer. Però la resta, sí. Creuen que alguna de les idees que tenen es poden fer? Lo d'accessibilitat, per exemple?
2: Com a mínim, sí. Entenem que sí.
1: Per exemple, hi ha temes que són... O sigui, aquí... Fer obres és molt difícil, sobretot si ha d'haver-hi un projecte. Però tu pots comprar coses. Tu, per exemple, podries comprar semàfors per gent invident, que amb el botonet s'activen i sona... Per exemple, això ho compres i ja ho tens. Per exemple, una cadira per pujar i anar a la sala de plens. Això no són tants diners. Hi ha elements que resolen l'accessibilitat que no vol dir fer un gran projecte i que tu ja ho tindries abans de final d'any, ho podries tenir.
0: I els hi han contestat, aquestes propostes?
1: A la comissió que van tenir el dijous es va dir que entraven temes que havien de... Una de les tres modificacions de crèdit és per això. Aquestes coses que han dit els grups de l'oposició, i que ja ens dirien alguna cosa abans del ple de divendres.
0: Fa molts dies que no parlem de les clarisses. Els hi ensenyen

0: de les Clarisses, amb la coberta encara per posar. Sembla que hi ha hagut com una acceleració de les obres, interessant, però ara portem com, no sé, 10 dies que estem com una frenada, arrencada de cavall, frenada de burro.
1: Des del que ens diuen els tècnics és que tot va bé, que arribaran a termini, o sigui, això de la setmana passada, que arribaran a final d'any, que les subvencions totes es salven, i aquesta és la idea que tenen, eh? I ara, és clar, hem fet el rendezvous a l'empresa del Lotú. O sigui, a l'empresa del Lotú li
0: han
1: dit... Els
0: hem donat el que volíem.
1: Tu què vols? Més diners? No pateixis. Més diners. I a més li han dit, faràs el lot 2. Perquè així... Però no com era, sinó amb més diners.
0: Amb més diners també.
1: Bueno, jo crec que aquesta empresa del Lotú... Escolti'm...
0: Per això
1: ha triomfat, ha triomfat. Bueno, el que hem de veure és que compleixi.
0: Per això va tan de pressa, no? Bé, un altre tema que va sortir en el ple, que ens va deixar tots una mica inquiets, és el tema de la municipalització de l'aigua. Resulta que, ja saben els oients, que això va ser un pacte que va arribar al govern amb la CUP en el pressupost de fa 2 anys, que es va reactivar el de l'any passat, i que passa perquè es busqui una manera que la gestió de l'aigua la pugui portar l'Ajuntament. En aquest debat es va plantejar que fos l'empresa Gusam d'Arenys de Munt, que ja ho fa per Arenys de Munt, la que ho fes per Arenys de Mar. Però el que ens va deixar inquiets és que en el debat vam saber, o vam intuir, que sembla que la Gusam tampoc funciona. Que no seria la fórmula ideal per municipalitzar l'aigua aquí a Arenys de Mar. I amb tot això ja han passat 2 anys i això s'acaba l'any que ve, no?
1: Sí, sí, el mes de febrer crec que s'acaba. Però, esclar, i és que a mi em preocupa el nivell del que es parla a nivell d'ajuntament. Perquè l'aigua és municipal. O sigui, no hi ha una empresa que té uns pous i diu, jo te la venc. No, l'aigua és municipal, comprem amb alta, tenim uns pous nostres, i com que no pot gestionar-ho directament, fa uns anys li va dir a una empresa que es va presentar en una licitació, va guanyar Sorea, i porta la gestió, però l'aigua és municipal. Qui posa el preu és l'Ajuntament. Mm. Tots aquests que diuen que l'aigua sigui municipal, això ho obvien. Però escolti'm, si el problema és aquest d'aquí, cap problema. Si la gestió de Sorea acaba el 28 de febrer, l'1 de març és municipal 100%, no cal que fem res més. Sorea torna 3 treballadors, tu poses un enginyer i comences a comprar equipament.
0: Tu.
1: Ja està, ja seria municipal el que alguns voldrien. Per tant, què estem buscant? Què estem buscant? No, estem buscant que sigui municipal, però municipal d'Arenys de Munt. Home, això és municipal. El que entenc municipal és del poble. Mm. Vull dir, estem municipal, però ara potser amb Aigües de Mataró o algunes empreses que porten algun tipus de consorci, igual ens podríem afegir. Siguem realistes. Es va descartar una empresa pública perquè estaven en un pla econòmic financer. L'any que ve, segons diu el govern, ja no estarem en pla econòmic. Fet 1 de gener ja no estarem en pla econòmic financer. Bueno, doncs potser ens haurien de plantejar una empresa pública amb capital majoritàriament públic i un coneixement privat. Hi ha diverses maneres. Però, clar, si el que volem és que sigui municipal, escolti'm, a 1 de març aquí tindrem 3 treballadors que són de l'Ajuntament, posa-li un enginyer i ja tenim la gestió municipal.
0: Doncs... I podria haver la possibilitat que es fes una pròrroga Sorea?
1: Jo penso que això és el que estan de sota mà, potser es veuran obligats a fer, si no van a temps, perquè, és clar, és que això d'aquí, o es fa allò dit, sense saber, perquè a mi que em diguin que és públic, i el públic que és fantàstic, home, com a eslògan està molt bé, però un ajuntament que és públic ha de saber que quan gestionen altres ens públics són bons i ho fan bé. Doncs podria ser que se renovés amb Sorea. Però, esclar, amb Sorea té un problema, que ens l'ha dit amb unes quantes demandes judicials, que és que perd diners cada any.
0: Aquí hi ha anys.
1: Per tant, és molt complicat que Sorea digui, vale, Tu vols que jo continuï perdent diners un any perquè tu et preparis bé?

0: Ja sí, però amb aquest preu.
1: Clar.
0: Bueno, no soc adivino, eh? Però, és clar, estem anant a forçar els temes. A hores d'ara ja hauríem de tenir-ho tot clar. Uh-huh. I no tenim, vamos, no sé, igual el govern ens surt amb alguna sorpresa.
1: Hem entrevistat avui a l'Anna Valverde, que és la presidenta de la Societat Coral d'Esperança, que està contenta, estan contents, vaja, perquè després de 20 anys, poder, que porten amb aquesta història, el teatre principal, la Societat Coral d'Esperança, han firmat el dret d'usufruit cap a l'Ajuntament per 99 anys, i això desbloqueja la inversió de 744.000 euros, que és el que van les obres que ja havien pactat fa dues dècades, que s'havien de fer i que no s'han fet fins ara. Això és una bona notícia, està clar, per l'entitat, però ara aquí la pregunta que li he fet a l'Anna Valverde, i que tampoc me la va sortir, perquè no depèn d'ella, òbviament, és que ja tenim aquests 744.000 euros que val l'obra i, per tant, per poder-la començar.
0: No els tenim. No els tenim. L'Ajuntament, si volgués, els podria tenir. Però, esclar, és que ell, el mes de maig, va presentar les inversions que l'Ajuntament havia de fer en els propers 3 anys. I no hi havia aquesta xifra. No hi era. Per tant, a nivell de planificació, el teatre principal no hi era. Tampoc hi havia la pista, eh? Vull dir, a veure, no és l'única, la pista d'atletisme.
1: Ah,
0: tampoc,
1: no.
0: Tampoc hi era. Aleshores, el govern se'n pot sortir de diverses maneres, però, esclar, li és molt difícil complir el termini que ha de ser desembre de l'any que ve. El ple es va aprovar el desembre de l'any passat. Hi ha 2 anys per tenir la licitació, l'adjudicació, obres començades. O ho treu de romanent ara, o ho treu de romanent ara, o ho posen al pressupost de l'any que ve. Si ho posen al pressupost de l'any que ve, tindrà un problema d'equilibri econòmic a final d'any. I si ho posa ara, no li donarà temps a acabar de fer les obres i, per tant, també tindrà problemes amb l'equilibri econòmic l'any que ve. Bueno, ha de decidir què fer el govern.
1: Yeah.
0: Ara, si això posa en equilibri, en dificultat, l'equilibri econòmic de l'Ajuntament, el que hauria de fer és ser valent i dir, sí, ens petarem l'equilibri i, a més, farem la pista d'atletisme. O sigui, ho petarem a lo grande.
1: Com
0: perquè tenim
1: diners,
0: ens ho petarem a lo grande. Però farem la pista, farem el principal, farem la reordenació de... No la de cotxes, de la Riera. Bueno, doncs això.
1: Ja.
0: Si anem fent poquetes cosetes, no anirem enlloc.
1: Ara els ensenyem unes fotos que ens hem posat aquest matí del passeig Xifré, que precisament en Joaquim diu realment el passeig Xifré fa pena. A part de la terrassa de l'Ateneu, vergonya tota la setmana, altres terrasses d'altres establiments deixen tota la porqueria al carrer sense recollir i l'Ajuntament, per tot o més de les obres de Can Saurí, no tenen cap cura i també el cap de setmana ho deixen força porqueria per les obres.
0: Bueno. Que són una empresa que tenen bula.
1: Sí?
0: Tallen els carrers, tallen fins i tot la Nacional 2. Escolti'm, tenen bula. És tenir sort, això.
1: Clar, aquí una mica responsabilitat de l'Ajuntament, o una mica multa, també de l'empresa de les obres, però també dels establiments. Perquè,
0: sí.
1: Perquè molts d'aquest mobiliari, aquestes jardineres seques, són de les terrasses, vaja, són dels bars, que estan aquí de qualsevol manera.
0: Nosaltres, al govern, diuen que compleixen la normativa d'espais, allò del metro i mig, però moltes vegades...
1: Miri, aquesta...
0: No pots passar i és un problema. A vegades passes per un cel clavé més que
1: passar... Fas més via.
0: Sí, perquè fas més via, perquè si no és un problema. M'he deixat una cosa amb l'aigua.
1: Sí.
0: Perdó, eh? Que mirant també els decrets aquests, hi han 2 multes que té l'Ajuntament de la Generalitat, de 2.000 i 3.000, eren...
2: De 2.000, 3.000 i una de 400.
0: Val. Perquè els hi va dir que havien de senyalitzar un pou, un dipòsit industrial, i no ho van fer. Això des del 2024, em sembla, sí. Que corre. Bueno, jo dic, podem estar parlant de la gestió de l'aigua, eh? Però si la Generalitat et diu aquest dipòsit l'has de senyalitzar i passen 3 anys i tu t'han anat posant 2 multes, al final les acabes pagant. Home,
1: Quin pou és aquest?
2: Està al polígon industrial.
0: Un de 500, no? Em sembla que és el de 500, el petit. Vull dir, home, parlem, de la gestió de l'aigua, però també mirem aquests detalls.
1: Ahir que va ploure i molts veïns van detectar que els embornals estaven tapats i es van crear bassals. També ens envien aquesta fotografia de l'embornal de l'entrada de la Riera connectant a la Nacional 2, que està mig enfonsat. I que, bueno, a banda de que algú pregunta si això té risc que caigui, doncs també aquí és el cloc-cloc cada vegada que passen els cotxes o les motos. I també els traslladen aquesta inquietud perquè si poden prendre nota.
0: Sí, sí, aquesta entrada d'Arenys és... Es va arreglar allò del semàfor aquell, que hi havia hagut el semàfor d'Europa, però aquí és una mica angoixós perquè, a més, tu entres i vols sortir ràpid d'aquesta rotonda o glorieta, però trobes, doncs, parada de bus, parada de taxis... És una mica la rotonda allà que està...
1: I la tanca que queda davant de... Bueno, l'altra banda, tirant cap a Barcelona, que cada dos per tres queda destruïda.
0: Sí, sí, sí. Això, si tinguessin visió de futur, igual haurien de fer un accés al port que no haguessin d'entrar directament aquí a Arenys. Una visió directa al port. Per sobre les vies, O per sota, com... No ho sé. Perquè estem aquí congestionant, i si tu vols anar al port... Abans entraves i anaves cap a la dreta, ara no, perquè han ficat també, has de donar tota la volta i vés cap al port.
1: Ja, no l'entenc. I per últim, la Montse Roig, que ja la coneixeu, és una persona molt activa, que lluita pel tema de l'accessibilitat al transport públic. Aquesta setmana ens ha enviat una fotografia d'un drapaire, xatarrero, amb un carrito d'aquests del supermercat, a dins d'un tren... bueno, carregat fins a dalt de tot, fins al capdamunt, ara ho veuran, a dins del tren, i aquest xatarrero va baixar a Arenys de Mar, a banda de fotre-hi cops a l'ascensor de Renfe, que ja només ens faltava això, per pocs dies que funciona, i llavors hem detectat que aquests venen aquí a Arenys, o sigui, van recollint d'altres pobles, baixen a Arenys perquè hi ha un punt on els hi compren aquí al polígon industrial.
0: Un dia.
1: I es comencen a veure aquest tipus de persones que viuen d'això, que enfilen tota la pujada del polígon per anar a buscar aquesta empresa que els hi compra aquesta xatarra. Érem conscients d'això?
0: No, que va. A veure, som conscients que aquesta és una zona mal aprofitada i abandonada, fins i tot un ple bon dia, escolti'm, que passi algú a netejar una mica i tallar les herbes. No només allà, sinó també la Victòria. Els veïns de la Victòria estan una mica queixosos. Ara, jo crec que l'Ajuntament, doncs, hauria de posar-hi mà en aquest sentit.
1: Parlant d'això d'indigents i de gent que, sense sostre, la setmana passada li vaig preguntar a Mercè Ginesta, que és la tècnica de l'àrea de serveis socials, i em va confirmar que sí, que hi ha un repunt de persones sense sostre que estan a Arenys de Mar, però com que no estan empadronades aquí, poc es pot fer.
0: És que no, en aquest món no es pot fer res, O sigui, a veure... potser el que hem de mirar és... Jo crec que el tema l'hem d'agafar, i ho he dit moltes vegades, des d'un punt de vista comarcal. O sigui, la solució no és del teu poble ni del poble del costat, tots. O sigui, hi ha algun indigent que no és teu, és de l'altre... El que està fet és posar-te en contacte amb aquell poble, on tenen el servei d'acollida, el que sigui. Aquí ens hem d'organitzar i dir, mira, en un lloc hi haurà per dormir, per emergència, en un altre per menjar, en un altre per roba, o uns altres per dutxes. Aquí s'ha d'organitzar la comarca. Un sol poble no pot tenir-ho tot. Però sí que ens hem de fer i coordinar, dir, mira, escolta, aquest noi és de Canet. Coi, doncs, bueno, encarrega't en tu, però hi ha aquests serveis que es disposa la comarca. La comarca disposa d'aquests serveis. Jo crec que si no ho fem així, i cada poble va fer lo seu, poca cosa es farà.
2: No, perquè ens trobem que al final, per posar un exemple, no sé si Mataró doncs Mataró apreta, doncs aquesta gent marxa i es dispersen els pobles del voltant. Al final, no, clar, una...
1: O Barcelona, que últimament està apretant molt, també. Sí, sí. Molt bé, ho hem de deixar aquí, regidors. Avui tanquem la paradeta del Dominical i tornem després de la Diada. Per tant, espero que passin el que queda d'estiu el millor possible, que tinguin bon Sant Roc. I començarem pràcticament el curs polític ja amb la cursa electoral, no?
0: Ja estarà,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Ja estarà tot en marxa.
0: Però tingueu tu i la gent del Dominical i de la Ràdio Arenys unes bones vacances i, naturalment, tots els oients i oïdors que estan escoltant i veient.
1: Exacte, i veient, perquè això ja és multicanal. Moltes gràcies a tots dos, David Ramírez i Ramon Vinyes. Adéu-siau.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
4: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Si busques cuina mediterrània de qualitat, vine a Can Dani, al Port d'Arenys.
6: Des del 1984 oferim les millors mariscades, paelles i fideuàs amb productes frescos de la Llotja.
5: Esmorzars, dinars i sopars. També tenim menú diari i opcions per a tothom. Vegans, vegetarians i els més petits de la casa.
6: Gaudeix de la nostra terrassa i vine amb la teva mascota.
5: Reserva ara al 93 792 38 20 i viu l'autèntica tradició marinera.
6: Can Dani, la cuina de sempre al teu servei. Dilluns tancat.
7: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
8: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
9: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
8: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
9: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
8: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
9: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
8: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
9: Info i reserves al 93 131 11 00.
8: Visiteu www.elportinyol.com.
10: El Dominical. Obrim línia directa amb l'alcalde. 93 795 79 12.
1: La 1 i 22 minuts, línia directa amb l'alcalde d'Arenys, Estanis Forç, al 93 795 79 12, o també pel correu electrònic al dominical@radioarenys.cat. Avui, que és l'últim dia del Dominical de la temporada, no es facin il·lusions. Ja els agradaria a alguns que no tornéssim, però vaja, de moment no podrà ser. De moment no podrà ser. Alcalde Estanis Forç, bon dia.
11: Bon dia.
1: Ja els agradaria a alguns.
11: Ja els agradaria, ja els agradaria jo. No està. Jo sempre els dic que després de passar les proves del cotó dels diumenges al dominical ja podem anar tots a,
1: al Parlament,
11: a Europa o el que sigui, que no ens apretaran tant.
1: Molt bé, molt bé.
11: És l'últim de, per començar una propera temporada...
1: Amb força.
11: Que és interessant i...
1: Bueno, la de la campanya, és, ja.
11: La campanya, vull dir. Per
1: tant,
11: 9 mesos i 4 setmanes per les eleccions.
1: Molt bé.
11: Un embràs, això.
1: Efectivament, efectivament. Vostè està animat, no?
11: Jo, animadíssim.
1: Sí?
11: Home.
1: Amb un full de servei que li posaria una bona nota?
11: Jo crec que sí. A més, sí? Com sempre, hem afrontat temes molt difícils que els estem solucionant i temes que, si no és un govern amb molta majoria i molt cohesionat, no pot tirar endavant. El tema de la selectiva és un tema molt complicat. El tema de les clarisses, arribar a tirar endavant tots els problemes que hem tingut. I llavors, tots aquelles coses que hem anat fent que potser la ciutadania no veu, però que d'arreglar doncs, el nou conveni de l'Escola de Música, dels treballadors de l'Escola Bressol, de la Poda, d'Albert Urbà, de totes aquelles coses que no es veuen, que ho veuen els que ho pateixen, però que la ciutadania a vegades que posis en dia totes aquestes coses no acaben de veure. Però que hi havia coses doncs, que el tema del manteniment de les platges, de l'Arca, que estava també fora de termini, les escoles Bressol, bueno, moltes i moltes coses, i totes aquestes obres que se'n diu. L'altre dia em deia la secretària, saps quantes obres majors o contractes majors en aquests 3 anys que estàs al govern hem fet? 108. 108 contractes majors, això significa que totes aquelles obres que pugen de més de 50.000 euros o contractes menors que no són d'obres que pugen més de 18.000, 108, és un cada 10 dies. A part dels contractes menors, que és el que hi ha més, eh?
1: I això, ella deu tenir la comparativa en altres mandats?
11: No hi ha... Sí.
1: O sigui, és el màxim de la història.
11: No hi ha comparació.
1: És el màxim de la història.
11: És el màxim amb diferència. I per això m'ho va dir-ho. És que 108 contractes en 3 anys, que contractes majors, eh? Els menors, imagini's, molts més, perquè els contractes menors són aquells que pots fer de, diguéssim, de 100 euros a 17.999.
1: No.
11: Una petita cosa d'obres que pot ser de 40.000 euros, que demanes 3 projectes i ja està. Però obres majors, no sé, el parc, moltes coses que hem fet, eh? Doncs,
1: però, malgrat això, ara ha sortit d'aquí el Partit Socialista i han tingut una picabaralla aquesta setmana important a tomb de que l'Ajuntament ha hagut de renunciar a dues subvencions, una de 113.000 euros del Rial de la Serp i l'altra de l'aire condicionat del museu. Mm. I ells consideren que això, aquestes renúncies, venen perquè vostès ho tenen molt mal coordinat, perquè si les demanen aquestes subvencions és perquè haurien de tenir la certesa de que les poden dur a terme. Què n'ha de dir?
11: Miri, el senyor Villa és un gat vell, és el regidor del no pel no, ja ho sabem, és el barrufet enfadat. Llavors, la gent ja ha vist aquesta manera de fer política, i per això el Partit Socialista d'Arenys de Mar és el senyor Villa i el seu gendre, i el candidat és el gendre, perquè s'han quedat en família. Per tant, han d'intentar doncs, que es vegi el gendre perquè ningú el coneix. Llavors, creen polèmiques que són artificials. Jo, aquest mandat, l'Anabel el mandat passat, jo, l'altre mandat, segur, ell, quan era alcalde, sempre hi ha subvencions que es guanyen i que es perden. Seria imperdonable perdre subvencions aquestes que et donen per 4 anys. Parlaríem, doncs, de quan la Diputació te'n dona, però aquestes diputacions que són de catàleg o que tu les agafes i les treus com tu vols, doncs, home, podries dir, doncs, aquestes subvencions, jo vull dir, estem, de l'any passat i aquest, tenim 31 subvencions. 31. I l'important, jo crec que... la regidoria de Medi Ambient té un excés de tasques. És veritat que hem passat de 4 a 6 persones, per tant, és important.
1: A 6 tècnics, ara.
11: Abans havien serien dos tècnics i un... diguéssim, algú que agafava el... I un tècnic. Dos tècnics i un...
1: I un empleat.
11: I ara són 4 tècnics i 2 empleats. Eh? I, per tant, el que fa és que... quan l'ACA treu 3 subvencions, que tu te pots agafar 0, 1, 2 o 3, i l'Ajuntament agafa les 3. Mm. Dues, doncs, importants, que són de prevenció, de que no hi hagi riscos. Recordeu, ara fa com 5 o 6 mesos, allà al Rial del Sapí, el de la Serp, perdó, que és on hi ha el cantó del Mercadona, el Flexico, que netejàvem tot un rial, que els veïns d'allà, doncs allò, perquè no hi hagi aigua, aquests s'han fet, i aquest era la naturalització. La naturalització era posar alocs en el rial. Quan ells veuen que tenen molta feina, les mateixes bases ja preveuen que si tu ho anules a principis d'any, perquè aquesta, això és del primer trimestre del desembre, de l'any.
1: S'ha sabut ara, però era al principi d'any.
11: Era al principi d'any, i tu tens el dret, quan fas això, és un, la persona que s'ha quedat darrere, perquè això passa, normalment hi ha més entitats, més ajuntaments que demanen subvenció, li passa a l'últim, i tu, automàticament, amb el mateix projecte, et donen la subvenció doncs l'any següent. Era una subvenció que era del 25-26, per tant, l'any que ve optarem.
1: La tornarem a donar.
11: La tornarem a donar.
1: Si la demanem, clar.
11: Si la demanem, però que, evidentment la demanarem. Per tant, sí que hem deixat de rebre una subvenció, que sabem que per temps i forma, tal com deien les bases, si ho fèiem al principi, perquè aquesta subvenció era executar, es tenia que executar executada el 31 d'octubre d'aquest any. Per tant, encara tenim... Però són subvencions grans que, per tant, tu has de licitar, has de fer els informes, has d'executar...
1: I, per tant, no hi som a temps.
11: No hi era mateix. Per tant, el febrer se'n van donar compte. Que a mi em sap molt de greu no poder naturalitzar un real, sí, però vam prioritzar aquestes coses. I és diferent amb el tema del museu. El tema del museu, quan hem fet algun acte als museus, tant el Mollfulleda com el de Minologia, sí, fa una calor
1: tremenda,
11: horrorosa. I la calor és des que es va inaugurar l'any 85, eh? Per tant, si alguna cosa té la directora de la Neus, és que és una dona que s'agafa totes les subvencions, les busca i les troba. I quan vam fer aquesta subvenció, que està molt bé de la ens vam donar compte que també es tenia que canviar la instal·lació. El canviar la instal·lació i el tenir que fer tots aquells partes que la EN dona, ens vam atreçar. I, per tant, no, per tant aquesta, sí, aquesta subvenció sí que la vam perdre i sí que no es recupera.
1: Per no haver fet la reforma elèctrica a temps.
11: Ho teníem que fer abans del 31 de desembre. I, per tant, com que se'ns va allargar l'altra part, ja. L'única notícia és que aquella primer plec que semblava que valia, havíem programat 134.000 euros, al final va quedar amb 100, i per tant, en el ple del mes passat, vam posar aquests 6.000 euros que ens quedàvem, que ja teníem posats des de fa...
1: I per tant, quan tindrà aire condicionat al museu?
11: Aire condicionat, a partir de demà, ja està, com que fa un mes que es va fer aquests 6.000 euros, la directora ja pot fer la seva reserva de crèdit i ja l'empresa ja contracta. Quan la disponibilitat de l'empresa pot començar a treballar, ja. Mm.
1: Tinc aquí un document que diu que l'àrea mediambient ha rebut 1.431.000 euros en subvencions. Sí, se'ls hi ha atorgat.
11: Se'ls hi ha atorgat. Que, de fet, s'ha atorgat pràcticament tot el que ha demanat.
1: Això en el període 2024-2026, sí. En dos anys.
11: Jo tinc que dir que això és com... Tu pots veure les coses de diferents maneres. Tu tens una filla que està a l'escola i treu 8 excel·lents i no es presenta una assignatura perquè no té temps i la farà al setembre... i et poses a que no ha fet aquella assignatura. Bé, mirem amb totes les coses que estan fent. La regidoria, el tema del porta-a-porta, jo crec que tothom creurà que és l'aspecte més important d'aquests anys, perquè hem anat a fer el porta-a-porta a les parts més complicades de la vila, perquè són les que té més gent, amb edificis més verticals, amb cubells, i, per tant, ha calgut... els tècnics s'han fet, jo sempre ho dic, portem... no tan sols les d'Alcalissà, que eren moltes, més de 500 reunions a peu de carrer, intentant doncs, millorar, canviant, valorant i escoltant a la gent. I això, per no dir doncs, la poda d'Albert Urbà, tot el tema dels arbres, molta cosa. Per tant, jo crec que som un referent al Maresme, busquin al Maresme un poble que no sigui Mataró, que tingui tantes subvencions, i els tècnics d'Arenys se'n van a la Diputació a explicar tot el que fan perquè són uns referents. Per tant, que no han tingut temps de demanar una d'executar una subvenció que han demanat i que la poden demanar l'any que ve, d'aquí 6 mesos, no crec que s'hagi de puntualitzar d'aquesta manera. Per tant, a mi el que em sap greu és que es vulgui transversar, que amb la finalitat de desprestigiar-me a mi, el que es facin és, doncs, tergiversar i deixar entredit a uns tècnics de medi ambient amb les seves coses, perquè hi ha coses que jo em queixo, dels meus tècnics, i els dic, hi ha coses que, a vegades, doncs, però en aquest sentit, són gent que fan molta feina.
1: Però no els hi agrada la platja. El Rial de la Serra no els hi agrada. Perquè porten, des de l'any passat, que no l'acaben d'arreglar.
11: No l'acaben d'arreglar. I això que...
1: Això que...
11: Bé, jo els hi estic jo els hi dic sempre.
1: També li he de dir, ho hem dit aquest matí, que ahir es van posar unes tanques
11: sí.
1: que eviten que els cotxes aparquin allà
11: sí.
1: i està molt
11: però
1: bé.
11: La realitat és que jo em vaig comprometre i vaig dir, necessito que aquest cap de setmana ja es pugui passar amb sorra fins allà. És l'empresa rusca ja que ho té que fer-ho.
1: Doncs
11: quan
1: no.
11: van fer el buidatge perquè no se'ns envassés, ja els hi vaig demanar que aquella sorra que traien me la posessin aixà i no ho ahir vaig anar a caminar per allà, vaig anar-hi expressament, vaig anar a caminar i evidentment no hi havia no res de sorra, hi havia tanta canya que ja s'ha tallat, perquè a més és un dels problemes que tenim tots els pobles de Catalunya aquest any. Molta sí. pluja a la primavera, molta calor, sí. a dalt d'aquí del Pla dels Frares, al cantó de la paret amb Castelló, amb la casa de Can Castelló, s'ha pelat totes les canyes i són totes una altra vegada, no sí. duren ni dos mesos.
1: Sí.
11: Està fent un temps que això és un problema. Les canyes són una espècie invasora.
1: Sí.
11: Amb aquest projecte que es té, que s'ha demanat que es farà l'any que ve, doncs es volen treure tots aquests rizomes de les plantes, que no deixen ser les mateixes canyes, però no és ni una arrel, els rizomes, és com una canya doncs, sí. que surt paral·lela, s'ha de treure això i posar els alocs típics d'aquí ja. perquè no ens passi tot
1: I,
11: això.
1: Aclarim una cosa, el parc dels Països Catalans, que també tenia una subvenció,
11: sí.
1: aquesta l'hem perduda o l'hem perduda en part? Com ha quedat això?
11: La part dels Països Catalans hi havia dues subvencions. Una, que ja es va aconseguir el govern anterior a mi, una part, que eren 250.000 euros i 350.000 euros que van ser nominatives. Si alguna cosa també ha marcat aquest govern és que en aquests 3 anys jo he aconseguit 1.200.000 euros de nominatives. Què vol dir nominatives? Que jo, polític amb cara, vaig a les administracions, a la Diputació...
1: I li donen a dit.
11: I em donen. Són a dit, directament, a dit. I és pels Països Catalans, ha sigut per fer el carrer doncs, de Sant Narcís, ara el carrer Bonaire, que demà passat s'obren ja les pliques per fer-los, han sigut per tots els temes d'educació que estic encantat de la vida, aquests 250.000 euros que repartirem entre les escoles i escoles bressols, i aquell acord que va arribar al govern anterior de 250.000 euros per finestres del Maragall, que nosaltres teníem que pagar 50-50, que vam aconseguir pujar a 450.000. Per tant, aquells 650.000 euros de subvenció, jo crec que hem retornat una part, jo crec que és un 10% que hem retornat més o menys, perquè les obres es van anar traçant, i el que vam fer com dues obres paral·leles. Vam aprofitar, fer totes les voreres que pugen doncs, cap a Vilaplana, que això era una segona fase que no estava. Per tant, sí que encara vam deixar de tenir una subvenció. Què falta ara? Si aquell parc no s'ha obert, és per dues circumstàncies. Una, perquè l'empresa que està fent tot el tema dels pisos aquests d'Estela Maris
1: sí.
11: ha d'acabar un tipus d'obra i ha de passar per l'entrada, i dos, perquè jo volia que no hi haguessin les càmeres fins a aquell moment. El 15 d'agost ens ha dit l'empresa que tot el parc estarà acabat. Jo crec que demà, que també és fa un mes del ple, ja podrem fer la licitació de les càmeres, ens arribin també aquest mes d'agost. I l'empresa Servial, em sembla que es diu, Servial, que és l'empresa subcontractada d'aquests de l'Estela Maris, és la que aquesta setmana, em sembla, no ho he comprovat, ha hagut de fer el manteniment del parc, que és el que li toca fer fins que no estigui recepcionada l'obra.
1: Per tant, la Diada igual la poden celebrar ja.
11: Bueno... Podríem celebrar-ho, ja s'havia celebrat molts anys, quan el parc estava fet una mica desastre.
1: Per això dic, que poden aprofitar una cosa.
11: Se'm sap greu, perquè és un parc molt maco, que aquest estiu, que es podria gaudir bé...
1: I portem més d'un any sense poder-lo utilitzar. Ara, de seguida, li dono pas als oients que estan fent preguntes, però aclarim una cosa, alcalde.
11: Sí.
1: Aquest divendres tenen ple, no? Tinc
11: sí.
1: entès? I va finalment l'ampliació dels diners per la recollida de la brossa o no? Perquè corren rumors de que al final ho retiren?
11: No hi ha cap rumor de que ho retiren.
1: Val, o sigui, van, eh?
11: Nosaltres, jo és d'aquelles coses que he volgut mirar. Aquest dijous passat, vam fer doncs, la convocatòria de les comissions informatives. Hi va anar-hi el contracte de concessió del tanatori, que es renova. És una manera de fer ja doncs, que en aquest contracte doncs, hi hagi una tercera
1: sala
11: de velles, un espai de comiat, i que Cabré Junqueras s'entén que ha de ja, a partir d'ara, ha de ser el que porta el manteniment de l'espai, ha de portar obertura i tancament de l'espai, perquè a vegades els horaris van malament, i no és el mateix tancar mitja hora un parc, que sí, que pot ser que algun veí ha d'aguantar mitja hora més els crits d'un nen, que no que tu deixis un espai com és el tanatori obert quan no toca. Per tant, aquest és un tema molt important. La modificació del contracte del lot 1 de les Clarisses ja acabaríem, o sigui, vam fer el lot 2, ara el lot 1, si posen els diners que manquen, ja està. També hi ha la modificació del contracte de selectiva. Per fer una modificació del contracte de selectiva has de trobar els diners d'aquesta modificació. I la Teresa Clapés, perdó, no puc dir noms, la intervenció, doncs estava buscant tots els diners, perquè són diners que són de millores que hem fet al servei, que no estaven estipulats des de l'inici. I també, per exemple, ja que a partir de la setmana que ve tenim una baldejadora grossa, nova, que la tindrem 12 hores diàries netejant, hem volgut incloure dues persones de neteja que portin exclusivament aquesta
1: màquina.
11: Per tant, a partir d'ara, quan arribi aquesta màquina, que la vam comprar a través de la CM i que ens van donar 3 mesos i que acaba el dia 29, que entenem que el dia 29 ja l'hem de tenir aquí, perquè cada dia ens diuen que surt de fàbrica, però aquí no arriba, no sé si deu anar, no sé com va,
1: o han
11: agafat Torrembó o Coixa Creu, però aquí no acaba d'arribar, aquestes persones, a partir, doncs, de l'agost, ja es posarien a treballar només a baldejar, perquè ahir perquè va ploure una mica, però per molt que vagis baldejant, amb aquesta calor...
1: Perquè alguns oients ens han fet notar que alguns embornals estaven bruts, tapats, i llavors aquí es van crear bassals.
11: Bé, ja veuen les fulles, sembla la riera, avui està tota plena de fulles. No fa 3 mesos que estàvem a Sant Jordi i no hi havia ni una fulla als arbres. 3 mesos més tard s'estan caient ja com malalts.
1: Són frondosos, ja sé.
11: Això és el que... I després també ha d'anar el tema dels HPO, la part proporcional del diners que li toca pagar a l'Ajuntament a les fundacions. També, com que estem mirant l'últim euro, i no sé si es posarà justament amb tots els informes el que toca pagar o es posarà com un ventall i, escolta, encara no s'acaba de... perquè estan acabant de fer les obres, doncs són aquests... Per tant, és un ple prou important el que va aquí.
1: Per tant, sí que va la modificació.
11: Sí,
1: val,
11: sí.
1: I això seran molts diners, el que es posaran ara a partir d'ara?
11: Jo encara no l'he dit, però jo crec que estem parlant d'una modificació a 3 anys de 500.000 euros.
1: Totals?
11: Totals. Aquest any s'han de pagar, o sigui, que són 100, 200 i 200, una cosa així.
1: Per fer què? Per fer més què?
11: No, per fer totes aquelles coses de més que hem fet el contracte. O sigui, quan nosaltres vam fer el contracte, vam decidir, per exemple, que les urbanitzacions anirien de nit. Ahir de dia, se'n recorda? Quan,
1: sí.
11: Un cop van fer les reunions a al Calissà i les urbanitzacions es van negar a fer de nit, doncs, això s'ha tingut que canviar. No és el mateix, doncs, que un treballador treballi de dia de nit, això són X diners. Potser són 20.000 euros, però són 20.000 euros. La recollida, nosaltres dèiem, 3 dies a la setmana, recollida de totes aquelles bosses mal deixades, on s'ha donat compte que ho hem de passar cada dia. Doncs hi passem cada dia. Aquest increment són X diners. El quart dia d'orgànic els dissabtes. Teòricament tenim que fer-ho 3 dies, finalment es fa 4. La gent deia... protestava per 4, cal dir que el dissabte recull molt poca orgànica. La veritat és que és el dia que els treballadors, pot ser que a les 12 ja estiguin. Jo hi mirava la Riera, que justament a les 11 sortia d'un sopar de carrer, i és que no hi havia pràcticament... Potser hi havia 6 cubells des del carrer de la Perera fins on jo he vist davant de l'església, però és un dia que es feia més. Per tant, això també té un increment. També hi ha un increment molt important. Les botigues estan fent un esforç extraordinari amb els 3 dies de cartró. Teòricament hi havia una època de... A l'estiu sí que eren 3 dies, però a l'hivern eren 2. Des del principi s'ha fet 2 i s'ha vist que l'èxit és tan rotund que és que no podem reduir 3 dies. Això no. També té un increment. Tots aquests increments després d'aquestes dues persones que volem posar amb la neteja i tot això fa una quantitat...
1: Yeah.
11: Jo li estic dient ara 500.000 euros, però crec que anirà per allà. Evidentment, no supera el tant per cent, és legal, s'ha fet la modificació i entenem que és per la millora del servei.
1: I vostè fa bandera de que els aranyencs i aranyenques ho estem fent bé, estem fent, i que s'ha incrementat molt l'aportació d'orgànica.
11: Sí.
1: Clar, això era una de les coses que es pretenia, no? Que, perquè al final la factura que paga l'Ajuntament per les escombraries, la factura que paga en alta, per entendre'ns, sigui més baixa, i per tant la repercussió en el que paguen els ciutadans sigui més baixa un dia. Això ja s'està traduint? És a dir, estem pagant menys factura per la brossa?
11: De moment el que estem és rebent molta més subvenció i pagar més. O sigui, sobretot perquè la gent ens entengui. Nosaltres, cada mes, l'any passat, el mes de juny de l'any passat, vam arribar al 49,50%. aquest any hem arribat al 80,06.
1: De què? D'orgànica?
11: No, del total. El mes de juny de l'any passat, els aranyencs i aranyenques vam donar 300 tonelades de rebuig. Aquest mes n'hem arribat a 120. O sigui, tota aquesta diferència de 300 i 120 és que els aranyencs i aranyenques que ho generem amb orgànic, amb plàstics, que us reciclem bé. Evidentment que hi ha 120. Per tant, estem dient que cada dia arenys doncs, traiem 4 tonelades, 4.000 quilos de brossa.
1: Però llavors això té una repercussió en el que paga l'Ajuntament?
11: Perquè si nosaltres, per cada quilo de rebuig, ens pagàvem 80 euros per tonelada i ara hem fet 180 tonelades, menys aquest mes, multipliqui 180 per 80, jo crec que són només en un mes devem haver pagat 10.000 euros o ens tocarà pagar 10.000 euros menys dels residus. I al revés, si l'any passat de plàstics fèiem 40 tonelades i ara en fem 65 i del cartró hem passat de 20 a 45, tot això són diners que et van donant. Aquests diners són els que fan que tu et baixi el preu de la selectiva i tu puguis rebaixar. A data d'avui, o a data de divendres, de les 8.400 vivendes que es compta que tenim arenys, tenien el cubell 7.976. O sigui, 8.000. D'aquest 8.000, el 20%, 21%, ja tenien els mínims per tenir descompte, el 21% de la població. Pràcticament un 20% li queden 2 o 3. I també cal parlar, per tant, estàvem parlant de 2.000 vivendes. Val? Del total, 2.000 vivendes ja ho tenen. Hi ha algú que té el rècord amb 101 baixades d'orgànica. Que també t'hi podríem fer el premi a 101 cops. Dividit en 6 mesos, doncs imagina't tu, deu baixar
1: sí, cada
11: baixa
1: vegada.
11: A més,
1: però és que hi ha gent que baixa cada vegada i no li compta.
11: I no li compta.
1: Bé, això també ho tenim,
11: Entre ells jo, però és així. Però ja. I després, també cal veure que hi ha una part important de la població que són entre 800 i 900 aranyers que fan en bujol comunitari i que aquests, de moment, tothom entra perquè tothom, els bujols comunitari, ho fan força bé. Per tant, si estem parlant de 2.000 habitatges més 800-900, estem dient que pràcticament a dia d'ahir, d'abans d'ahir, gairebé 3.000 dels 8.000 que han agafat cubell, doncs estan... ja estan això. I l'altre que li vull dir, els últims 3 setmanes hem donat uns 50 cubells a gent de segona residència, dels quals més o menys la meitat, de manera voluntària, ens diuen el gran canvi que noten i un molt més net que ho troben respecte a l'any passat.
1: Aquesta setmana l'Ajuntament ha hagut de posar un avís, que ara ensenyarem als oients, que és aquest. Diu, no retireu els cubells de la brossa si encara no s'ha recollit. El servei va amb retard a la banda esquerra de la Rira, que és a la banda de l'Ajuntament, i aquest matí de divendres s'acabaran de retirar. Sí. També hi ha altres oients que ens han dit que algun dia baixen a les 6 del matí i encara no han recollit la brossa. Vol dir que van amb retard? És a dir, que hi ha tanta feina que no s'ho atrapen?
11: Evidentment, hi ha molta feina. Controlar uns cubells no és el mateix que agafar una brossa i treure-la. El servei està programat perquè s'acabi més o menys a les 6 de la tarda, en el moment que hi ha una...
1: 6 de la tarda o del matí?
11: Aquí hi ha dos problemes. Aquest dijous passat i fa dos dijous vam tenir dos problemes. Un, el de dijous passat és que el camió de la banda dreta es va escatxarrar o es va trencar la plataforma que compactava, no sé si l'orgànica o el plàstic. Per tant, l'equip, quan va acabar de banda esquerra, va tenir que acabar tota la part que tocava de la dreta, que era una part de la Riera, era carrer Margarites, era Turó, era Encel Clavé, era tot Pau Costa, i era la Torre d'Arenys i Portinyol. Per tant, va acabar a les 9 del matí. I l'altra va ser que era el dia que els que han començat fent el porta a porta dels conductors estaven de vacances. I, per tant, va entrar gent nova, i el primer dia d'un conductor a portar el porta a porta, sembla que no, però tots els racons i raconets, el pobre senyor va anar més lent i va acabar... L'hora que va acabar, i l'últim tros que es va fer va ser platja a casa.
1: Què em pot dir de la rectoria? Ja està... Aquesta setmana han començat les feines de desenrunament, no?
11: Sí.
1: I en quin punt estem?
11: Val. Després de 3 dies d'enderroc, i de tirar ja totes les parts inestables, que aquí sí que hi ha el segon pis, diguéssim, la rectoria ja ha caigut, a dia d'avui la casa ja està, que ja es veuen totes les fissures i les esquerdes que hi ha. I, per tant, demà ve un especialista que dirà, que un especialista estructural, que mirarà si o es tira a terra o si s'estabilitza. Però tant si es tira a terra com si s'estabilitza, diuen que el 14 d'agost les famílies podran entrar a casa seu.
1: Les tres que estan desallotjades.
11: Ahir, quan, un cop m'ho van dir-ho, jo ja vaig comunicar a les tres famílies afectades que estan fora. No a les famílies del carrer de l'Església que estan afectades però que viuen a casa seu, perquè em sembla que la setmana que ve, no ho sabria dir-ho segur, hi ha una reunió amb el regidor, I seguim igual. Un cop s'estigui ja, es traurà la runa. Per tant, la runa consideren que s'acabarà a finals d'agost. Per tant, jo crec que el carrer no estarà obert fins l'1 de setembre. Dates clàusul.
1: Per tant, no han decidit si tiren el farsant encara.
11: No, això demà l'estructurista ho decideix, i això no és una decisió política ni del rector ni del patronat, sinó l'estructurista el que digui.
1: Si decidís tirar la terra, s'ha de reconstruir perquè està protegida?
11: Un cop, tu has d'intentar ara, quan el treguin, mantenir
1: els elements
11: més... Com que està tan documentada, jo crec que això no hi haurà problema. I tinc que dir que de les tres famílies que estan fora, una ja sap que no ha volgut anar mai a un pis, sinó que està amb la família, jo li dic, escolta, ara és fins al dia 14, si voleu aquests 20 dies que queden, em va dir no. Des d'avui hi ha una altra família que uns amics familiars els hi ha donat un pis. Per tant, en aquests moments només tenim una família. Només, però n'hi ha una família que està desallotjada i que es mantindrà fins al 14 d'agost.
1: En Romà Fabregà diu, a Saclavella 140 es queixa d'unes persones que li fan malbé el rebossat de la façana i pregunta qui hauria de pagar aquests desperfectes, perquè el perjudicat sempre és el propietari.
11: Clar, jo crec que és una pregunta com difícil, no? Saclavella 140, ara no sabré dir-li d'on és.
1: No, però suposo que és genèrica. Si un té una façana que és seva i algú li fa malbé...
11: Clar, tindríem que veure qui és la persona que li fa molt bé. En tot cas, si a través vostre em poden donar el telèfon,
1: sí.
11: Perquè jo el que faria és que la policia fes una vigilància. Avui en dia càmeres en tenim, però no poden ser càmeres a tot arreu, però la policia el que ha de fer és com un control, perquè ell m'expliqui ben bé què està passant, perquè que, no sé si és que alguns joves s'assenten o hi posen el peu, o si és un gos que fa pis allà no sé.
1: Ja. Yeah. Tenim al telèfon la Sofia. Si es posa els auriculars la podrà sentir. Sofia, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Hola,
12: ja
11: bon
12: fa
11: dia.
12: Molts dies que volia trucar, perquè... Bueno, jo no vaig fer preguntes, solo dic el fet que jo visc, ¿vale? El Jardí Nou de Malgrat i Pompeu i Fabra, aquest jardí està planificat d'una manera que són les plantes invasores. Fins ara ha estat fet una porqueria. Nou de trinquis, els gossos van allà, i bueno, ara n'ha netejat. Suposo que és l'Ajuntament que n'ha netejat. Però un desastre. I no acabo d'entendre parcs nous que no posen arbres, no caduca. És que no acabo d'entendre. La gent... Bueno, la connexió de l'aigua d'aquests pisos nous que estic parlant aquí, malgrat Pompeu i Fabra... Si no han obert el carrer 9 vegades, tanquen i obren. Hi ha una bassa d'aigua. N'hi ha alguna empresa que no funciona, Ho sento moltíssim. Les faroles estan lligades amb les cintes de la policia, que són unes cintes per a recollir tots els cables que estan instal·lats, que no sé quin classe de cable. Ara han fet una connexió de Malgrat fins a l'altre costat, a les casetes, que és tercermundista, total. És que me quedo al·lucinada. Quin hi ha ajuntament que estan allà mirant-ho a veure què passa? Gossos, 500 euros de multa se deixa la caca al carrer. Però s'ha acabat. Necessitem agents cívics perquè això no pot seguir. I un cens de tots els gossos. Hi ha família que té 3 gossos. És necessari? Un gos, jo crec que n'hi ha prou, no? I després les rotondes. Les rotondes de Calisai... Està obsoleta total. Està horrorosa. La rotunda de Calisai i la rotunda de Capravo i la rotunda de Titus poden agafar un exemple com Canet, amb pedres i amb música dintre i queda preciós i no s'ha de mantenir res. Hem de ser pràctics i invertir coses que no hem de tornar a fer les coses 20 vegades, per favor. No tenim tants cèntims.
1: D'acord.
12: Doncs que... no sé si hi sóc errònia, eh?
1: No, està
12: però
1: molt bé, està molt bé.
12: Necessitava dir-ho.
1: Gràcies, vale? Sofia, ara li contesta.
12: Que tingueu un bon diumenge.
1: Igualment,
12: Dani,
1: a tu.
12: Una abraçada.
11: Gràcies, Sofia.
12: Adéu, bon dia.
11: A veure, perquè quedi clar, perquè a vegades les xarxes són molt intoxicadores. El Jardí de Malgrat i Pompeu Fabra és una zona no recepcionada. Fins que l'Ajuntament no recepciona les obres, l'Ajuntament no hi pot entrar. És com una urbanització.
1: Que és un privat.
11: És un privat. Per tant, el que tenia que haver fet aquesta empresa és mantenir aquell vallat que tenia tancat que no ho ha fet. Perquè la gent, visualment, quan veu que està obert aquell parc, es pensa que està obert. Aquell parc no està recepcionat. Per què no està recepcionat? Porten més d'un any i mig de retard. I el tema de la llum no està posada encara. Porten 3 setmanes que ara han obert i ja estan tots els cables. Però falta encara que l'Ener posi doncs, el seu dispositiu i vagi a llum. També ens han dit, per això he dit abans del dia del 15 d'agost, sembla que el 15 d'agost és la data límit que els hi han dit doncs, que hi haurà, doncs, ja tot, hi hauran posat el transformador i tindran llum. Aquell, hi ha 2 edificis. Un edifici està ple de gent. Gent que viu, que teòricament aquest alcalde els hi tenia que haver dit que no podien viure allà perquè no té la cèl·lula d'habitabilitat encara perquè no tenen llum. Però davant els veïns que ens venen a veure, que molts estan pagant una hipoteca, que no tenen por, doncs no els faré fora d'un lloc on... Per tant, estan visquent amb una burra. Però els que viuen al quart pis, l'ascensor no va, perquè no hi ha llum per un ascensor. Clar. Per tant, el 15 d'agost estaran aquests pisos ja regularitzats. També els de sobre doncs, de les Telemaris, que aquells pisos són de protecció oficial de compra, que també estan tots venuts, i aquells ja serà a la mateixa hora. I, per tant, el dia 15 ja ho podrem fer-ho. Tot aquella... Nosaltres, des del primer dia, ja els hi demanàvem que netegessin això, i no ho feien. I s'han fet requeriments i requeriments i requeriments. Per tant, en el moment que l'aigua ja està connectada, que la llum ara, l'Ener, que... I li puc dir, perquè he vist la documentació, aquesta empresa, al mes d'octubre, ja va pagar tot el que tenia que pagar. Com a dir. Però sí que li faltava una documentació i entre ells no s'entenien. I, per tant, els fanals estan amb cintes perquè els fanals no estan connectats encara. I, per tant, perquè no caiguin alguna cosa...
1: I perquè s'ha hagut d'obrir 9 vegades.
11: Bueno, això jo no li sabria dir. El que sí que li sé dir és que porten 3 setmanes que ho han obert tot i que aquest dissabte, ahir, van acabar i que dijous o divendres ens vam reunir doncs, amb el gerent d'això. Per tant, ara, un cop hagin acabat el 15 d'agost, ens ho entreguen, fan la recepció i llavors sí que l'Ajuntament és l'encarregat de fer.
1: També treu la Sofia el tema dels gossos.
11: Els temes dels gossos és un problema a tots els pobles i viles de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Conviure amb tants animals mascota té la seva perillositat. Per què? Perquè el tema del cens, tu obligues a la gent a estar censat i fem campanyes. Però aquells que el censen, sobretot són aquells que ja compleixen la llei, que paguen els seus impostos, que el porten net, que porten el morrió, que el porten deslligat, les hores que es pot deslligar, les zones que es pot deslligar i tot, i per tant, ja posen multes i ben punt de mostrar. O sigui, quan hem posat campanyes de multes, doncs els propietaris també s'han queixat que els hem multat. Vull dir, l'equilibri és molt difícil, perquè... diu, han de posar agents cívics. Sembla que per multar un policia no pot anar segons qui.
1: Ha d'haver l'autoritat.
11: I l'autoritat és la policia, que a més va de paisà.
1: I la rotonda del Calissai?
11: La rotonda del Calissai jo no la veig malament. Jo la veritat el que veig és que el 2003 es va acabar fer un projecte que venia del mandat anterior, que vam asfaltar tot aquell, però el que és el mateix edifici Calissai, jo no la veig malament.
1: El Roger diu, li vull traslladar una pregunta a l'alcalde, diu, el camí que baixa dels bombers i els Mossos al revolt de la Cruïlla del Rial del Sapí, en fons de les Creus, els arbres han malmès molt el ferm. Hi ha uns bots importants que són risc per la seguretat tant dels cotxes com de motos. Els vehicles solen envair la calçada, la calçada contrària, per evitar els bots, i la visió és dolenta perquè està tocant la corba i poden provocar un xoc frontal. A més, les motos, si passen per sobre els bots tenen un risc de caiguda. Quan s'eliminarà aquest risc?
11: S'ha de fer... És un dels llocs... Aquest i Costa de Canalies són els dos llocs que properament tindríem que fer un projecte. Que ara que ens han obert l'aixeta, doncs, que ja podem gastar els diners, estem fent projectes i anar fent, eh? Però té tota la raó, perquè és quan tu sobretot vens de Barcelona i fas la, has d'obrir-te, perquè si no hi ha uns vots tremendos.
1: També pregunta, diu, va dir per ràdio que el carrer Escolàpies s'arreglaria i es traurien les voreres. Quan s'arreglarà aquest carrer?
11: El carrer Escolàpies, fins que no acabin les obres de les monges de les Escolàpies, no podem fer aquesta obra. Per tant, del mateix projecte hem prioritzat un Bonaire, que ja he dit, demà passat al carrer Bonaire, doncs s'obren les pliques, per tant ja es pot començar el mes d'agost. Al carrer Sant Ramon demà ja es pot fer la reserva de crèdit i per tant s'obrirà el plaç, per tant el mes de setembre, com el mes de setembre ja es podrà licitar, i en el avui, un dels romanents que portarem ara en el ple de divendres, un serà la part que queda del carrer, de tot el carrer Sant Pere. Però el carrer Sant Pere, com que va amb una subvenció de sostenibles, no cal que estigui acabat a finals de mes. Per tant, el carrer Bonaire i el carrer Sant Ramon han d'estar acabats abans que acabi l'any. I el carrer Sant Pere començarà doncs, a l'octubre i té una durada de 6 i 7 mesos perquè va des del camí de la Pietat fins a la baixada de Sant Rafel, que és un annex que també es fa.
1: Molt bé, en Francesc diu...
11: I Bonaire és el següent que ha d'haver-hi quan acabin les obres. Ja sap que són, si és veí del carrer Bonaire... Són unes obres molt complicades, els que estan passant amb aquelles obres. Vull dir, estan...
1: Diu, però aquest és carrer Escolàpies,
11: sí, eh? Sí. Perdó, el carrer Escolàpies... Mm. És que estava mirant ara en el Toni Pardo, perquè com a veí d'Antoni Torrent, sap que aquelles obres ho afecten, sobretot Escolàpies, però que els veïns d'Antoni Torrent, que baixen per Andreu Gurí, és un mal de cap des de fa temps, aquella
1: obra. En Francesc diu, per què no es planteja l'Ajuntament a la part alta de la Riera posar més contenidors d'emergència de les 6 a les 12 i fer un buidatge... De les 6 de la tarda a les 12 de la nit, eh? I fer un buidatge a les 9 d'aquests contenidors, com s'està fent actualment, per evitar que els usuaris deixin les bosses al terra.
11: A veure, les zones d'emergència són unes zones que això ho diu, d'emergència, i per tant es posen els dies que no tenim recollida, dilluns i dimecres, que es fan de 9 del matí a 3 de la tarda, i els divendres, que ja només hi ha rebuig, i els diumenges, perquè és un dia que genera i ho poses de 12 de les 9 o de 12 a les 6 de la tarda, per la gent sobretot que és de segona residència. Posar una àrea d'emergència a l'hora que també pots treure els cubells és una doble funció que no està feta per això, eh? I jo vull recordar, les àrees d'emergència, quan es van aprovar el mandat passat, anaven 3 àrees, en tenim 7, eh? O sigui, es volia posar l'àrea d'emergència que està, doncs, davant de la Victòria, una a la part alta de la Riera, una a la part baixa de la Riera, i allà ens acabàvem, eh? Vull dir que estem fet 7 àrees d'emergència, 8 deixalleries mòbils al mes, vull dir, l'esforç que s'està fent és... Jo crec que la gent està reaccionant.
1: I l'Eulàlia diu, podeu preguntar-li a l'alcalde quan s'acabaran les obres de la coberta del pavelló, perquè falta posar-hi les ventilacions.
11: Falta posar-hi les ventilacions, falta posar-hi les antigavines. La coberta s'ha de retrasar, perquè sap que nosaltres hem demanat a l'empresa doncs, que faci les obres, els hi hem demanat uns diners que ens han tirat pels tribunals, i llavors, en aquest ple del 31 de juliol, després de l'informe del tècnic que dirà que per necessitats hi ha imperioses i després de tota la documentació tirarem endavant aquestes obres, i quan el judici ens diguin escolti, què és el que no ha fet aquella empresa, nosaltres tindrem prou amb drons tot un reportatge per dir-los, mira, això estava així, però perquè ja no podem esperar més, ho fem així. Per tant, també aquesta setembre-octubre queda una feina de 4 dies, eh? No queda més, però s'acabarà.
1: Vostè és conscient que hi ha... xatarreros que porten els carritos aquests dels supermercats aquí a la zona industrial, que venen en tren i van cap allà?
11: No.
1: Doncs ens ho han fet notar la Montse, que aquesta setmana ha vist aquest individu que ve amb el tren carregat així i després baixa i va cap a la zona industrial.
11: I què vol dir, que ho ven o que ho tira?
1: No, ho venen, perquè hi ha un lloc de compra-venda de xatarra.
11: Ah, ni idea.
1: A la zona industrial. I després pugen tota la pujada de la zona industrial.
11: Una bona imatge, no?
1: Sí, magnífica. I parlant de bona imatge, ara els ensenyarem unes fotos que ens han enviat del passeig Xifré. Les podrà veure aquí abans perquè ja vam retard. Això són llocs... Bueno, el Passeig Xifré, tocant a les terrasses.
11: Passeig Xifré 19 és això.
1: Sí, i després també n'hi ha més, si l'Eric ens les pot anar posant, d'altres jardineres que formen part també sí. d'aquest espai del Passeig Xifré. A veure si és possible, Eric, posar aquestes altres, aquí aquesta jardinera, que no fa res, que és un gran cendrer, es veu. En fi, i altres, sí. i altres coses. Per
11: tenim,
1: exemple, aquesta.
11: Les tenim controlades. Això és efecte. L'obra gran que s'està fent al Xifré, aquella, és aquell tros que no hi ha la valla perquè els camions passen. Ara s'està edificant, però durant molt temps hem vist només un solar buit. Allà hi ha dues jardineres que estan fora del rec i que el que teníem que haver fet, i jo ho porto setmanes dient o mesos, és retirar-les perquè fan molt mala imatge.
1: I l'última, avui hem entrevistat a Anna Valverde, de presidenta de la Societat Coral Esperança. Estan molt contents perquè han firmat ja amb vostès la cessió durant 99 anys el usufructe de l'entitat. I ara cal fer les obres, que val 744.000 euros.
11: Sí.
1: Ja els tenen, els diners?
11: No.
1: Llavors què?
11: No, ara hem de mirar, doncs, el tema de l'any que ve, de com fem. La passa és important perquè durant molts anys hem intentat buscar la forma jurídica que no s'havia trobat i finalment hi ha aquesta. Per tant, és una part important. Ara bé, l'altra, s'ha d'acabar el projecte. Per fer el projecte s'ha d'acabar. En aquests moments, al setembre, ens entreguen el projecte d'alternatives i a partir d'aquí ja es fa el projecte executiu. He de mirar, per l'any que ve, s'ha de mirar quina quantitat tenim de...

0: La coberta, la coberta.
1: Però no es fa amb el mecatub aquest i es va fent?
0: Sí, però ara mateix, miri, no, miri, ho pot veure allà dalt. La coberta no està feta encara. Però... Hi ha els tubs.
1: Ja. No sé com funciona, jo crec que...
0: Val.
1: Però jo crec que està en bon ritme.
0: Sí?
1: Jo ja estic a punt d'inaugurar-la, no? Ho veig molt adelantada.
0: A veure, Toni Pardo, què tal?
2: Molt bon dia.
0: Avui algú s'haurà de punxar el sucre, perquè... No?
2: Sí.
0: Que ens estem passant.
2: Dos minuts.
0: Quatre.
2: Quatre.
0: No, tremendo. Mira que al cap només atenen urgències, eh?
2: Una cosa abans d'això. Se mor la Joana Noia Sánchez, de 72 anys, que serà l'acte d'acomiadament, serà dimarts a les 11 del matí.
0: D'acord.
2: Senyor alcalde, sembla que la coneix.
1: Qui?
2: Joana Noia Sánchez.
0: Bueno. Doncs el condol a les famílies. A veure, avui preguntava en Toni Pardo que ell va inaugurar el carrer de la Picòrdia, que ja no existeix. I ha preguntat on estava aquest carrer i d'on a on anava.
1: Això s'ho ha inventat, no?
2: No.
1: El carrer de la Picòrdia.
2: El que no existia era la platja de la Picòrdia.
1: Ah. Doncs serà el camí que portava ja les Roques del Lluc?
2: No. Ah. Anava des de la plaça de Borrell fins a la platja Cassà.
1: Bé, m'he equivocat. Jo m'he adelantat a la Nacional 2.
0: Sí.
2: No ho ha endevinat ningú, però han dit que s'acabava la Picòrdia i he parlat amb l'arxiver i demés i diu que siguem
0: benevolents. Per ser l'últim programa de la temporada.
2: I tots els que han dit que per allà a la plaça del casino els hi donem com a vàlid. Oficialment, la Picòrdia anava des del carrer de la Picòrdia fins a aquell rial que hi ha, aquell pas d'aigües que hi ha a la plaça del casino. Mm. Allò era la Picòrdia. La platja de la Picòrdia no ha existit mai.
1: El cantó del restaurant de la Sardineta i aquell pas, eh?
2: Exacte.
0: Bé, no l'ha encertat ningú, mira que... Però, en canvi, ha sigut benevolent, generós, magnànim, eh? I fet el sorteig, com queda?
1: Com doncs Déu nostre senyor.
2: La barra de gelat de la Xixonenca per en Bernat Josep. El vermut de cap de setmana del Mas de Xonera per en Sergi Marc. I sis pinxos de pollastres amb mel i mostassa de pollastres Imma per la Carmen Fons.
0: Molt bé. Doncs, alcalde, que acabi de passar un bon estiu, ja ens veurem pels carrers i pels
1: llocs. Bon estiu per tothom, bon Sant Roc, eh?
0: Exacte.
1: Sant Roc ja se'ns posa la pell de gallina.
0: Sí. I a l'audiència, doncs això, que avui baixem la persiana, tornarem amb el que els pesi alguns després de la diada, amb un curs polític serà molt interessant perquè serà la prèvia a les eleccions municipals, que aquestes sí es faran el maig que ve.
1: 23 de maig.
0: Les altres ja veurem. Per tant, moltes gràcies al Xavi Salvanyà, al Fede Sedó, en Toni Pardo, en Joan Mola, l'Eric Morales a la part tècnica i en Pau Roig a la redacció. Us ha parlat amb molt de gust Enric Sierra. Que tingueu un bon estiu. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats. Ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
2: Tal com explica Argelic, es tracta d'un paisatge desolador inicialment, però que de mica en mica es convertirà en un nou entorn. Mai tornarà a ser el que era, sinó que per les circumstàncies s'ha convertit en un indret constantment en canvi.
3: Tal com ens acaba d'explicar Argelic, des del Copate, aquesta fusta caiguda normalment sol ser un dels principals contratemps posteriors a aquest incendi, i és per això que parlem ara d'aquesta fusta generada, en aquest cas per les fortes ventades del passat hivern, que ara s'està començant a retirar. Concretament a la comarca, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és el que dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
2: A hores d'ara, al llarg de l'estiu, s'anirà

0: aprofitant les tones d'arbres caiguts i alguns municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Guido Sensellotti.
1: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
2: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
1: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
3: Parlem ara de mobilitat, perquè l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
0: El tram estava interromput des del dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de l'infraestructura i garantir la seguretat de circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
3: I d'altra banda, ahir a darrera hora de la nit es va restablir també el servei, en aquest cas de la línia R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
0: Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora, però en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer amb l'R4 el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada i Bifurcació. I des d'aquest punt fins a Tor de Querol hi ha servei alternatiu per carretera.
3: Obrim plana política perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya. Això sí, encara no hi ha data concreta per a que la consellera comparegui.
0: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir què va passar. I des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
4: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
0: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
3: I qui també ha reaccionat referent a aquesta fallida per part del govern referent a les proves PISA és l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, que ha afirmat que la conseqüència de l'error en la mostra catalana és devastadora. En un comunicat, l'associació afirma que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
0: L'organització ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que s'han assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació.
3: Obrint plana de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 de juliol dos homes de 43 i 44 anys, presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment, com és el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.
0: Els investigats haurien sostret una setantena de paquets després de forçar el pany del vehicle, després de perforar-lo i manipular el mecanisme d'obertura. La investigació es va iniciar gràcies a l'avís d'un ciutadà que va observar dos homes transportant una bossa de grans dimensions amb múltiples paquets i accedint a un immoble del barri. Les imatges enregistrades van permetre a la policia identificar els sospitosos i relacionar-los amb el robatori denunciat poc abans per un repartidor de missatgeria.
3: I anem a un altre punt de successos, en aquest cas per a les persones afectades per un accident de trànsit o els seus representants, ja que ara ja poden demanar telemàticament l'informe pericial extrajudicial a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses.
0: Per a fer-ho, s'ha posat en marxa un canal específic a través del portal de tràmits de la Generalitat. Fins ara, moltes sol·licituds es presentaven mitjançant peticions genèriques o fins i tot per correu electrònic. Amb aquesta nova eina, totes les sol·licituds hauran de formalitzar-se a través del tràmit habilitat per la GenCat. Aquest informe permet disposar d'una valoració mediofocoforense especialitzada sobre lesions i seqüeles patides, facilitant la resolució de conflictes entre afectats i companyies asseguradores sense necessitat d'arribar als tribunals.
3: Parlem ara d'iniciatives solidàries en l'àmbit local, perquè un santcugatenc recorrerà en moto la península Ibèrica amb un objectiu solidari, com diem, donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia.
0: Amics i familiars i regidors i un grup de motoristes l'han acompanyat en els primers quilòmetres del viatge, que començarà amb una primera parada a Tarragona. Cugat Media, Sergio Morales.
5: Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
6: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, però no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
5: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
3: Parlem ara de turisme, i és que el mes de juliol, el qual estem a punt de tancar, sempre s'espera amb moltes ganes en el sector de la restauració en tractar-se de l'inici de la temporada d'estiu en l'àmbit turístic, com expliquem. I Girona, en aquest cas, no és pas una excepció.
0: Ara, amb el mes a punt d'acabar-se, tal com deies, a diferents restauradors del centre de la ciutat fan una valoració sobre com ha anat l'afluència de clients. Un mes de juliol on ha tingut molta influència les diverses onades de calor viscudes aquests últims dies i l'arribada del turisme internacional que marca gran part de les vendes. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
7: Juliol és un dels mesos que els restauradors tenen sempre marcats com uns dels més forts de l'any, i a Girona no és pas una excepció. Això pel fet que aquest mes suposa l'inici de la temporada alta de turisme, on bars i restaurants aconsegueixen gran part dels ingressos que tenen al llarg de l'any. En aquest 2026, però, diferents restauradors gironins coincideixen en que les altes temperatures han afectat el trànsit de clients. Així ho explica, per exemple, Aniol Rivera Fernández, encarregat del restaurant Tarlà.
8: Bé, el juliol, com l'estiu en general, sempre depèn una mica del temps, i sí que és veritat que aquí a Girona potser ens perjudica una mica que facin aquestes calors, perquè comporta que la gent vagi més a la platja.
7: O també Audrey Doré, directora del restaurant Vi.
9: El juliol sabem que és un mes una miqueta complicat, perquè, òbviament, el turisme es concentra més a la costa que a l'interior. Nosaltres, jo crec que gairebé poc gent de nosaltres menjaríem fora al migdia.
7: En definitiva, molts coincideixen que potser aquest juliol ha estat una mica més fluix que el d'altres anys, però que confien que l'agost no vingui tan calorós i ajudi a recuperar aquesta baixada de clients, sobretot a les hores de dinar.
3: També referent a l'àmbit turístic, falten poc més de dues setmanes per a l'eclipsi de sol, visible de manera total a la part occidental de Catalunya.
0: Doncs bé, les persones invidents o amb problemes visuals també podran seguir-lo amb un dispositiu anomenat Light Sound, una tecnologia que permet percebre les variacions sonores. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Cambrils, la Marga Mallol.
10: Les persones invidents o amb problemes visuals també podran fer un seguiment de l'eclipsi del 12 d'agost a Cambrils. Serà possible gràcies a uns dispositius cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que permetrà percebre l'evolució d'aquest eclipsi a través de les variacions sonores. Ho ha explicat a Ràdio Cambrils la regidora de Turisme, Patricia de Miguel.
11: Que transforma la intensitat de la llum solar en diferents freqüències sonores, que fa possible escoltar d'alguna manera, no?, com la lluna va cobrint el sol fins a la totalitat.
10: La tecnologia dels aparells, desenvolupada per la Universitat de Harvard, permet escoltar com la lluna es va movent i cobrint el disc solar, transformant la intensitat de la llum en sons. Aquests aparells, una mica més grans que un telèfon mòbil, fan que quan la llum del sol és plena, emeten un to agut semblant al d'una flauta.
3: Parlem ja de cultura, comencem parlant de música. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilómetro Cero Tour, una gira que combina les noves cancions en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una edició que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual. Aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: I parlem ara de castells, perquè els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 de la temporada a la plaça de la Farinera en el marc de la Festa Major del barri de Santa Anna, on tenen precisament el local d'assaig de la colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau han completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: Seguim amb més castells perquè la colla jove Xiquets de Valls també va participar ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars. Es van anotar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb el pilar i el 2 de 8 en folre. A la ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les 2 s'està celebrant avui la Diada de Sant Anna, en aquest cas al Vendrell, i que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:21 minuts, passem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, en aquest cas femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques en una temporada en què seran baixes jugadores clau com Alexia Putella, Zona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana Bonmatí s'entrenarà al març del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
3: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest mateix matí és la de Martina Fernández. La central, formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. Ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Taylor McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistós serà el 12 d'agost contra el Montpellier al John Cruyff.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas masculí. El Nàstic va perdre per 0-2 amb l'Andorra i en l'estrena davant l'afició a la pretemporada al nou estadi Costa Daurada. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
4: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bona sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
5: Ens ha costat una mica més el tema de precisió perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
4: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: Seguim amb futbol perquè el Futbol Club L'Escala també ha perdut en aquest cas per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test de la seva pretemporada al Municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens porta a la crònica Ivan García.
6: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0-1. Ha volgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona, el pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: I per la seva banda, Espanyol i Sabadell han empatat a 1 En l'amistós disputat ahir també a la ciutat esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors.
0: El migcampista de l'Espanyol, José Greguera, jugarà cedit al Burgos durant una temporada amb l'opció de compra. De la seva banda, el Sabadell disputarà un nou amistós divendres contra l'Inter Escaldes Andorrà, al complex esportiu de Sant Oleguer.
1: I encara més resultats d'ahir, perquè el Girona va perdre en aquest cas per 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
0: El gol l'ha fet Álvaro García en el minut 89. L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vilablareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: I qui torna també demà als entrenaments és el Terrassa, amb la visita institucional, això sí, de l'alcalde Jordi Ballar i del regidor d'Esports, Alberto Muñoz.
0: El club ha convocat els aficionats a les 7 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa per animar l'equip en aquesta primera jornada.
1: També comença la pretemporada aquest dilluns el Badalona amb l'anunci del fitxatge d'Eric Nixon.
0: El migcentre ganès és la primera incorporació internacional procedent de les proves de l'any passat a Egipte.
1: Seguim parlant del mercat de fitxatges, en aquest cas el Cornellà, que renova els defenses Manel Lozano i Diego Garzón per un any més.
0: Serà la segona temporada del primer equip per tots dos jugadors.
1: I l'Atlètic Lleida, per la seva banda, fitxa Cristian Dieste, davanter procedent del Jerez Deportivo.
0: El futbolista aragonès té una àmplia experiència en primera, segona i tercera federació. El fitxatge de Dieste se suma al de Josef Ugocati, màxim golejador de les lligues estatals, la passada temporada amb 32 gols.
1: I acabem parlant de trial, perquè Toni Bou ha guanyat la primera prova del trial de Gran Bretanya, disputada a Gales. D'aquesta manera, el pilot català fa el primer dels passos cap a un nou títol mundial. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
2: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
1: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
3: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
4: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
5: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
6: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
5: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
6: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
5: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: En 15 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys, això sí, que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
2: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Seguim amb més incendis perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles, que ja està, això sí, ara estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: On preocupen els incendis, però, contra les flames, és a la Vall d'Uixó, el País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
0: Aprofitem, doncs, ara per conèixer la previsió del temps a casa nostra de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també del ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i, sobretot, amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
0: I en plana política, la consellera Esther Niubó donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA a Catalunya.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
0: I en els esports, el Barça femení torna demà al matí a la feina amb les proves mèdiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys que ahir, això sí, quan n'hi havia 195 en aquesta mateixa situació.
2: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals, com el del Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, Tevissa, Vandellòs, els Ports i Cardoboix.
0: Pel que fa a la meteorologia, la Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i també el sud de Girona.
2: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La prioritat més elevada es situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en un grau més baix el Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa i Osona.
0: Seguim amb incendis i és que ahir al vespre es va aixecar ja el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles i que ara ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: O preocupen ara els treballs contra les flames és a la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero. Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
3: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000, en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
2: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
0: I ara fa un any aquí a casa nostra el gran incendi al Baix Ebre va calcinar més de 3.000 hectàrees i va transformar per sempre el seu paisatge. Tot i que les cicatrius encara són visibles, avui dia la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
2: Com ha acabat el bosc 12 mesos després, les tasques de recuperació i la resiliència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal del COPATE.
5: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sol, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sol i a poc a poc vindrà la part arbòria, que és, bàsicament serà el pi blanc.
2: A diferència d'altres incendis que ha patit les Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant de forma progressiva la fusta caiguda. I aquest fet afavoreix a disposar d'un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
5: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
0: Seguim parlant de fenòmens meteorològics perquè la fusta generada per les fortes ventades del passat hivern s'està començant a retirar. En aquest cas, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és qui dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
2: A hores d'ara i al llarg de l'estiu s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i altres municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Cudo, Sangarotti.
6: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
7: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
6: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
0: A Anem ara a Rodalies. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons s'ha informat Renfe.
2: El tram està interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparar l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir-ne la seguretat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
0: D'altra banda, també recordar que ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Obrim plana política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, encara sense data, això sí, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir el que va passar. Des del Vietnam també, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera.
8: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
2: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
0: I anem amb un apunt de política local en aquest cas perquè Guanyem i Esquerra Republicana negocien un nou cartipàs per a l'Ajuntament de Girona després de la sortida de Junts del govern municipal.
2: Segons ha pogut saber la CN, la proposta incorpora dues noves regidories que assumiran els republicans, una d'Esport, Joventut i Ciutat Universitària, a Casa la de Parada en Bertran, i una altra de Treball i Contractació Pública, que lideraria Raquel Robert. També s'inclou un paquet de mesures per agilitzar la contractació municipal i crear una oficina de manteniment d'equipaments. En l'àmbit de residus es planteja incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat exclusivament a aquesta àrea. La voluntat de l'alcalde és portar-ho a ple abans que acabi el mes de juliol.
0: Ens endinsem ara en crònica local. Comencem parlant de salut, perquè l'Hospital de Palamós al Baix Empordà estabilitza el nombre d'urgències, però ara rep pacients més complexos.
2: Si atenem a les dates més recents, el servei d'urgències de l'hospital ha tingut en activitat un 4% menor durant el mes de juny passat. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
9: El servei d'urgències de l'Hospital de Palamós ha estabilitzat el nombre d'atencions que presta al cap de l'any. El 2025 en van ser 62.334, amb un increment de només un 1% en relació a l'exercici anterior. Del total, un 19% de les atencions corresponen a usuaris de fora de la comarca del Baix Empordà i amb un canvi de perfil dels pacients. Ho ha explicat el gerent de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, el doctor Xavier Pérez.
10: Que el perfil de malalts que tenim són més complexes i això fa que el temps d'estada a urgència sigui més llarg. I aquest és el gran repte que tenim, és a dir, no és tant un tema de volum, que sí que ho és, en general tenim moltes urgències a l'estiu, però especialment és el fet que els malalts, al tenir més complexitat, requereixen més proves diagnòstiques, més temps de valoració, més temps d'observació, tractaments a veure com responen, i això obliga a deixar-los en observació, en espais.
9: Gairebé dos de cada tres pacients que passen pel servei d'urgències de l'Hospital de Palamós esperen menys de 10 minuts per ser valorats pel sistema de triatge.
0: Parlem ara de comerç, perquè les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial a Sant Cugat del Vallès continuen sobre la taula.
2: Comerciants i restauradors del nucli antic asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant els establiments. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
11: Les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial continuen sobre la taula. Comerciants i restauradors del centre de Sant Cugat asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant dels establiments. També lamenten que molts locals no disposen d'espai per guardar-los a l'interior i alerten de les molèsties que això genera tant per als negocis com per als clients. El sistema es va posar en marxa l'1 de desembre de l'any passat, coincidint amb el nou contracte de neteja i recollida de residus. Des de l'Ajuntament defensen que el servei encara es troba en fase d'ajustament i asseguren que estan recollint incidències per introduir millores. Entre les principals reclamacions del sector hi ha augmentar la freqüència de recollida dels envasos i revisar el funcionament del servei. Escoltem Maria Valero de la carnisseria Sagarra.
12: El tema dels contenidors a les botigues, sobretot d'alimentació, és poc higiènic perquè hem d'entrar i treure els cubos cada dia a dintre i a fora de la botiga. Llavors, els contenidors queden a la nit a fora de la botiga, passen els gossos, es fan pipi, tiren les brosses que no són de les botigues, els veïns tiren les bosses a dintre. Llavors nosaltres el dia següent sí que és veritat que la recollida funciona molt bé, els contenidors estan buits, però els hem de tornar a entrar a dintre de la botiga sense netejar rodes i sense res.
11: Per la seva banda, des del consistori mantenen que continuaran fent seguiment del servei per adaptar-lo a les necessitats dels establiments.
0: I per la seva banda, les rebaixes d'estiu continuen omplint els aparadors dels comerços de Terrassa, amb descomptes que un any més busquen atreure nous clients.
2: Però realment els terrassencs aprofiten aquest període per comprar. Hem sortit al carrer per conèixer els seus hàbits de consum i també per saber com estan vivint aquesta campanya els comerciants de la ciutat. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
13: Les rebaixes d'estiu continuen als comerços de Terrassa. Els botiguers asseguren que les vendes funcionen, però també que la calor passa factura. Durant les hores centrals del dia, els carrers queden gairebé deserts i l'activitat es concentra sobretot a la tarda.
14: La gent no surt al carrer i llavors això sí que ho notem molt a les botigues. I després sí que ja quasi a l'hora de plegar és quan ja omple els carrers i ja sí que es comença a notar que la gent surt.
13: Malgrat això, molts terrassencs no deixen escapar l'oportunitat de fer un cop d'ull a les botigues. Encara que no sempre acabin comprant, aprofiten els descomptes per veure si troben alguna bona oferta.
15: Puedo dejarme rebajas unos 100 euros en rebajas en total, no cada mes, en total.
16: Los otros años pues sí que ibas de rebajas, encontrabas cosas que valían la pena por a lo mejor 4 o 5 euros y ahora la más rebaja que vale la pena son 10 euros o así.
17: Más que todo ropa.
18: Sí,
17: más que todo ropa.
19: Pues sobre todo ropa en Inditex, pero hay veces que, aunque haya rebajas, nos vamos a lo que es nueva temporada.
13: Les rebaixes continuaran encara uns dies més, amb l'esperança que la baixada de les temperatures engresqui encara més els carrers i les botigues de la ciutat.
0: I parlem també de memòria històrica, perquè a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, aquest cap de setmana s'ha inaugurat una escultura d'un soldat per retre així homenatge a les víctimes de la Batalla de l'Ebre, coincidint amb el 90è aniversari del conflicte armat. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
20: Una figura d'un soldat que ret homenatge als combatients i a les víctimes de la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre llueix des d'aquest cap de setmana a la vora del riu a Móra d'Ebre, al costat del Club Nàutic. Es tracta d'una escultura a tamany real elaborada per commemorar el 90è aniversari de l'inici del conflicte i el 80è de la Batalla de l'Ebre. Escoltem Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre.
21: Móra d'Ebre viu de cara al riu. Volem també transmetre i explicar als nostres futurs fills, nets, la història de la Guerra Civil, no només per recordar un passat, sinó per recordar el futur i trobar que les guerres no serveixen per a res i que els ponts el que feien era unir.
20: La figura reprodueix la postura, indumentària i fusells reals a partir d'una fotografia històrica d'època en la que un soldat apareix de peu a la vora del riu mirant l'aigua i observant el treball dels portoners durant el conflicte bèl·lic.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música, de festivals. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició dels Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una nova edició del Sons del Món, que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades des de la seva història, segons el director Xavi Pasqual, i aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: Seguim parlant de festivals, en aquest cas el plat fort d'aquest cap de setmana a Tarragona el vam trobar al Festival Camp de Mar.
2: Y si gana la derrota habrá que volver a empezar, apostar a un pasado.
0: La incombustible Luz Casal va presentar en gira el seu nou disc Me voy a permitir, el treball més eclèctic i inclassificable de la seva carrera, que es concedeix el capritx de mostrar 10 cares, tantes com cançons, 10 actituds, 10 mirades, 10 maneres d'entendre el món. Aquest nou espectacle és un pont entre passat i futur que certifica la seva doble condició de compositora intuïtiva i talentosa i d'intèrpret excepcional.
1: Parlem també ara de Castells. Els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 d'aquesta temporada a la plaça de la Farinera, en el marc de la Festa Major del barri de Santana, on precisament hi ha el local d'assaig d'aquesta colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau ha completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: I per la seva banda, la colla Jove Xiquets de Valls ha participat també ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars. Es van apuntar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla Jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 en pilar i el 2 de 8 en folre. A la ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les dues s'està celebrant la Diada de Santana al Vendrell, que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques, en una temporada en què són baixes jugadores com Alexia Putella, Zona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana Bonmatí s'entrarà al marge del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
4: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius, perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest matí és la de Martina Fernández. La central, que estava formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. I ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistó serà el 12 d'agost contra el Montpellier al Johan Cruyff.
1: Passem al futbol masculí. El Nàstic va estrenar la pretemporada amb una derrota per 0-2 davant l'Andorra, davant la seva afició a l'estadi Costa Daurada. La crònica del partit des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
5: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bones sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
6: Ens ha costat una mica més el tema de precisió, perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
5: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: I per la seva banda, el Futbol Club L'Escala ha perdut per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test també de la seva pretemporada al municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
7: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0 gols a 1. Ha valgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona, pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: Canviem d'esport, parlem ara d'atletisme, perquè l'atleta de l'Hospitalet, Maria Vicente, ha revalidat el títol de campiona d'Espanya d'heptatló al campionat que acaba avui diumenge a Màlaga.
0: Era el seu retorn a aquesta modalitat després d'un seguit de lesions. Vicente ha parlat de les seves expectatives de cara a l'Open de Birmingham.
8: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot els temes de les lesions i de més. O sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui, feliç serà.
0: En les últimes hores també cal destacar el sisè títol de Sara Gallego en els 400 tanques, Pol Ferrer, que ha guanyat l'or en el decatló, Martí Sisè en salt d'altura, Marina Martínez en els 1.500. Tot i això, Pol Ferrer lamentava no haver-se classificat per a l'europeu.
9: Soc molt exigent i et diré que no estic satisfet, ja que veníem amb un objectiu de buscar aquests més d'en 8.000 punts, que suposava una mínima per Birmingham, i una posició gairebé assegurada en el Road to, que em permetria pues, competir en aquest gran campionat. Però no s'ha donat. Bueno, no s'ha pogut competir a nivell mental. Sí, és cert pues, que venia amb moltes molèsties físiques, una lesió important al colze. I bueno, el no haver fet combinades durant l'aire lliure doncs no estava del tot preparat tant a nivell físic com a nivell mental. Però bueno, com hem dit al principi, campió d'Espanya, després de tot el que venia, va estar molt bé i molt agraït.
1: Escoltem també Marina Martínez, molt satisfeta també pel seu primer or absolut de la seva carrera.
10: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors perquè bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim els nervis perquè aquí totes correm i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil. Sí que ho tenia en ment, en plan, venia a guanyar i finalment doncs, ho he aconseguit i estic supercontenta. Això sí, no estic gens contenta de la meva cursa, crec que he corregut fatal. Però bueno, ha sortit i estic supercontenta.
0: La Federació Catalana encapçala el rànquing amb 7 medalles d'or.
1: I acabem en waterpolo perquè la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 jugadores catalanes ha guanyat la medalla de plata a la Copa del Món de Sydney a Austràlia. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una siga.
13: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
14: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys.
15: Ràdio Arenys.
14: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
12: Sabies que...
15: Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que, si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.

0: Notícies en xarxa.
1: Un total de 100... Bon dia, són les 3 i us para Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. I també es manté restringit l'accés a espais naturals com el Momell Marmellar, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellòs, els Ports i Cardó Boix. L'incendi de Cubelles declarat aquest dissabte i que obliga a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i el Gornal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per a seguir refredant els punts calents. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest dematí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. Això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. Recordem que aquesta afectació era per al tram que està interromput des del dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. D'altra banda, aquest dissabte, darrera hora de nit, es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al martí per una incidència que afectava el sistema de regulació de trànsit ferroviari. Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. Pel que fa a educació, la consellera Esther Niubó donarà explicacions, encara que no se sap la data exacta, al Parlament sobre l'incidència que va afectar les proves PISA del 2025 a Catalunya. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions. Des del Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: L'Associació dels Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes i direccions i que se n'ha assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. I ara en cultura, Pau Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà amb un viatge íntim pels seus grans èxits. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de concerts.
4: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

47th hour, the nerve gas got our men. We're all back in our cells.

That's where the men hang out at.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Es tracta del Montvell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa-Vandellòs, els Ports i Cardó-Boix. L'incendi de Cubelles es declara aquest dissabte i que obliga a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castanyet i la Gornal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per seguir refredant els punts calents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions sense data exacta al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa en un màxim de 5% d'excepcions. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que se n'han assabentat per la premsa. Lamenten també que les direccions han estat assenyalades com les responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. La Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord-est de Barcelona i el sud de Girona. Segons Meteocat, es preveu que la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat a mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment pedra petita. La prioritat més gran se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i al grau més baix, Empordà, Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I pel que fa a cultura, les Terres de l'Ebre són seu de dos festivals de música clàssica avui diumenge, per una banda hi ha el Delta Chamber dedicat a la música de cambra, amb propostes efímeres, i per altra banda el Protofest, centrat en música clàssica de renaixement en fins a l'actualitat. Les propostes de tots festivals sorgeixen d'una gran cultura de bandes musicals i conservatoris. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys.
3: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
4: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: Nom:
7: Maria i Pepita Maranges Bové.
6: Dia d'entrada al camp de concentració.
7: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
6: Matrícula:
7: 39.240 i 39.241.

0: Es fa esperar. El cap de la Gestapo ordena el trasllat immediat de la Pepita i la Maria a la presó de Perpinyà.
1: En aquest podcast ens acompanyen els historiadors Marc Bernades, coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, i la Míriam Roma, autora del treball en perspectiva de gènere, publicat per Pagès Editors i que ha inspirat aquesta sèrie de podcast Les 6 de Ravensbrück.
2: Són enviades a Perpinyà, ja a la presó, on van estar-hi 8 dies i més tard a les presons de Montpellier, Frens i Romainville.
0: El fort de Romainville, a París, és l'avantsala de la deportació. Hi passen 3 setmanes empresonades. El 13 de maig de 1944, prop de 600 dones, entre elles la Pepita i la Maria, són traslladades a Ravensbrück. Les fan pujar en trens de bestiar, 80 dones per vagó, 5 dies de viatge, tancades en compartiments de fusta, sense ventilació, ni aigua, ni menjar.
3: Hem de comptar que en el transcurs d'aquesta deportació, de les 567, més d'un centenar moren. O sigui que realment les condicions eren duríssimes i que sobreviure només al trasllat ja era una proesa. Vull dir, estem parlant de que un 25% pràcticament de les que van pujar al tren ja no van baixar en vida.
2: Van arribar-hi el 18 de maig del 44 i van ser registrades. A la Maria se li va donar el número 39.240 i a la Pepita el 39.241, perquè van ser detingudes i deportades conjuntament.
3: I són internades al bloc 15 del camp de Ravensbrück. És bastant emotiu, no?, pensar en això, de com van arribar fins allà, almenys les dues de la mà.
1: A més de les veus expertes de la Míriam Roma i el Marc Bernades, també tenim la sort d'escoltar la Silvi, la neta de la Pepita, i la Genevieve, la filla de la Maria. Gràcies a elles podem reviure la història de les germanes Maranges. Aquest és el testimoni de la Genevieve.
4: L'angoixa de la mama i la tieta era que les separessin, perquè, justament, abans que elles, una mare i una filla havien estat separades. La seva fortuna va ser poder quedar-se juntes.
5: Leur chance a été de rester ensemble.
0: I aquesta és la Sylvie, la neta de la Pepita.
6: Quan van arribar a Ravensbrück, les van fer passar per la sala de desinfecció. Per sort no era una cambra de gas. Després es van trobar davant d'una muntanya de sabates i havien de triar-ne un parell. Algunes van agafar sabates boniques, però elles, noies de muntanya, van agafar uns esclops, i almenys els esclops van resistir, al contrari que les sabates, que amb el fred i la neu es van desfer.
0: Després de la desinfecció, amb el cap rapat, els esclops i els vestits de ratlles, tanquen les germanes a la barraca número 15. Si estan 5 setmanes, el temps necessari perquè els nazis organitzin un nou comboi de treball esclau amb destinació a Hannover.
1: De fet, un dels objectius principals de Ravensbrück és precisament aquest: enviar dones a treballar com a mà d'obra esclava per a la indústria alemanya. Una mà d'obra que es consumeix i que agonitza lentament, sotmès a condicions inhumanes. Amb un cinisme extrem, els nazis ho proclamen amb el missatge forjat a la porta dels camps: Arbeit macht frei, el treball et fa lliure.
2: Els diferents camps de concentració a partir de l'any 44 tenien camps satèl·lits on anaven a treballar, no?, el que eren els comandos, i van ser enviades al camp satèl·lit de Hannover-Limmer, on van coincidir també amb Felicitat Gasse, i on van realitzar màscares de gas per la fàbrica de Continental.
0: En aquest comboi es troben amb la Felicitat Gasse, la Feli, una altra de les 6, a qui recordaran sempre per la seva energia invencible. En el mateix trajecte també coincideixen amb una altra catalana, la Mònica Gené. Totes quatre quedaran unides per sempre per un fil invisible.
1: Anys més tard, la Mònica Gené explicaria el seu testimoni a la Neus Català, que el van registrar i incloure al llibre de la resistència i la deportació. Aquest document sonor es conserva al fons Neus Català Pallejà, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a Cal Ardiaca, i ens permet escoltar la seva veu encara avui.
7: En el trajecte entre Ravensbrück i Hannover, em vaig trobar dins del mateix compartiment que la Maria i la Pepita Maranges, que llavors eren solteres, que elles eren com jo, però fins a llavors no havíem tingut ocasió de trobar-nos, no les coneixia, i a partir d'aquell moment ja no ens vaig separar més.
0: Les quatre catalanes esclavitzades a la fàbrica Continental de Hannover treballen per la maquinària de guerra nazi. Al barracó del comando, la Pepita i la Maria cusen d'amagat sandàlies amb el cautxú robat de la fàbrica. La Maria ha aconseguit colar-hi unes agulles de cosir i amb fils trets de les mantes improvisen petites peces de roba.

0: entre puntada i puntada, reconstrueixen la seva dignitat, lluny del soroll eixordador de la fàbrica de màscares de gas, on fan torns esgotadors de 12 i 13 hores.
1: Alors, dans ce camp de Hanovre,
2: en aquest camp de Hannover hi viuen 9 mesos i durant aquell temps també fan costura utilitzant els llençols del llit. Es confeccionen sostenidors perquè no tenen res per posar-se a sota, només la bata de presonera, que és com un gran davantal.
0: Recusir la dignitat en aquell context també vol dir sabotejar, impedir que els nazis puguin fer servir el material de guerra que elles mateixes fabriquen.
2: Quan fabricaven les màscares de gas, clavaven les ungles dins del cautxú cru, que encara no s'havia cuit, i així hi feien forats. D'aquesta manera, la màscara quedava inutilitzada.
1: Ça faisait que le masque était foutu.
0: Al Nadal de 1944, la Maria emmalalteix, li surt un abscés a la gola. Reuneix tot el coratge que li queda i es presenta a la Revier, la infermeria del camp, un lloc temut d'on poques en surten amb vida.
3: Ella ha eu la chance pendant la visita de médecins allemands.
4: Però va tenir sort durant la visita mèdica perquè entre els metges alemanys hi havia un metge jove, no sé si era espanyol o català, que li va dir fluixet, sobretot no deixis que t'operin. Quan el metge alemany va dir, hauríem d'obrir, ell va intervenir, no. No sé com se'n va sortir, però no li van tocar res. I efectivament, a poc, la inflor va baixar i no va morir en aquella infermeria, entre cometes.
3: Ell n'est pas morte, donc, dans cette infirmerie.
1: À l'hôpital de Hanover, où elle est vue par un médecin espagnol de la.
2: A l'hospital de Hanover, aquell metge que era de la divisió azul li proposa alliberar-la del camp, però la mare refusa dient: "Vull retrobar la meva germana."
1: En disant: "Je veux retrouver ma sœur."
0: La Maria triga a recuperar-se 3 setmanes i per entretenir-se durant la convalescència demana si pot cosir. La infermera, que és la filla d'un general, li encarrega un vestit de bateig. Fa el vestit amb tanta destresa que la infermera li proposa també un pla d'evasió. Però la Maria el rebutja de nou. No marxarà sense la Pepita. Quan es recupera i torna a ser considerada apta per treballar, la reenvien a la fàbrica. Allà es retroba amb la seva germana Pepita i també amb la Mònica i amb la Feli. El grup es torna a reunir.
3: Un soir après leur travail dans l'usine.
4: Un vespre després de la jornada a la fàbrica on també treballaven dones alemanyes que eren lliures i tenien dret a un got de llet, una d'elles va canviar-se. En aquell moment els serveixen la llet i la Pepita, en veure que la treballadora alemanya no tornava, va agafar el got discretament i el va compartir amb la seva germana i amb la Monique. Se'l van veure amb por al cos perquè si les enxampaven les podien afusellar. Quan la dona va tornar no va trobar el got. El va buscar una mica, però se'n va anar sense delatar ningú. I l'àvia un dia em va dir, te n'adones, Silvi? Vaig robar. Tot i que havien passat 50 anys, encara se sentia avergonyida per aquell episodi.
0: Les germanes Maranges, la Mònica Gené i la Felicitat Gasa, treballen durant 9 mesos en aquest comando, fins que al març del 1945 l'exèrcit britànic aconsegueix creuar el Rin i l'Alemanya nazi és a punt d'ensorrar-se. Durant l'avenç dels aliats, els nazis desmantellen camps i fàbriques i obliguen a milers de presoneres a emprendre les anomenades marxes de la mort. L'objectiu és evitar que siguin alliberades i esborrar les proves de la barbàrie. Les 4 catalanes del comando emprenen la marxa de la mort camí de Bergen-Belsen, un camp d'extermini situat a 90 quilòmetres de Hannover. La Pepita, la Maria, la Mònica i la Feli caminen durant 3 dies travessant boscos nevats, exhaustes, sense menjar ni beure.
3: De
4: tant en tant, la meva tieta Maria es deixava caure a terra i deia, a mi ningú m'espera. I la meva àvia Pepita i la Mònica Gené l'agafaven per sota els braços i la sostenien per continuar la marxa.
3: I hop, ella reprenia la marxa.
1: 3 jours de marche. Dans l'état où elles étaient.
2: La mare, la Maria, pesava molt poc, estava molt prima. I ella mateixa va repetir més d'una vegada. Si no hagués estat per la meva germana Pepita, m'hauria deixat caure a un costat. Totes les que queien al marge eren afusellades immediatament.
4: Cada cop que la seva germana Maria defallia, l'àvia Pepita li deia, no tenim cap motiu per rendir-nos. Hem arribat fins aquí. Jo no em penso morir. Tinc un fill que m'espera i el vull veure créixer. I no penso tornar sense la meva germana. I així, pas a pas, van continuar caminant fins a Bergen-Belsen.
0: Quan entren a Bergen-Belsen, troben una situació apocalíptica. Milers de cadàvers sense enterrar i desenes de milers de presoneres i presoners en un estat extrem de fam, malaltia i debilitat. La Mònica Gené, anys més tard, explicaria a la Neus Català com va viure aquell moment.
5: Vam arribar al camp de Bergen-Belsen i de lluny vam veure una muntanya enorme i ens va semblar que era una muntanya. I en realitat era una muntanya, però de sers humans morts. Cadàvers morts, descomposats. El primer que vam veure a l'entrar al camp, després d'haver vist aquesta muntanya de lluny que ens semblava una muntanya i que en realitat eren cadàvers, va ser un munt de sabates tan enorme que això ens va fer un xoc. I era, clar, les sabates de tots els desgraciats i desgraciades que havien tancat amb aquest camp. Perquè, en realitat, el camp de Bergen-Belsen era un camp d'exterminació. És a dir, que no era ni camp de triatge, ni de treball, ni res. Era un camp únicament d'exterminació. I allà ens portaven per exterminar-nos. El que passa que els aconteixements es van precipitar i, des de llavors, ja van perdre una miqueta la noció de les coses i no hi van ser dietecs. Però, de fet, anaven allà per exterminar.
0: Dins del mateix camp de Bergen-Belsen, els nazis organitzen l'anomenat Comando de les Sabates, on obliguen els presoners i presoneres a recollir i desmuntar sabates per extraure'n el cuir, per proveir la indústria de guerra alemanya.
6: Que estem parlant ja d'un dels més terrorífics. Estaríem parlant ja d'un dels camps d'aquests més reconeguts, i quan un camp de concentració d'extermini és reconegut és perquè la memòria que ha quedat d'ell és terrible.
3: Elle disait qu'il y avait des morts de tous les côtés.
4: Hi havia morts per tot arreu. Els nazis van prometre a aquells que ajudessin a netejar el camp dels cadàvers una ració extra de menjar. Els que la van acceptar encara l'estan esperant, aquella ració.
3: Ils attendent toujours leur ration.
0: La fi de la guerra s'apropa. Les tropes britàniques aliades guanyen terreny i a l'abril alliberen el camp de Bergen-Belsen. Quan els soldats hi entren, es troben 60.000 persones moribundes. Així descriu la Mònica Gené el moment de l'alliberament.
5: I exactament el dia 15 d'abril, a la 1 del migdia, van entrar els primers cotxes blindats dels aliats que ens alliberaven. I a partir d'aquell moment va ser un altre aspecte de tragèdia. Jo he vist homes tirar-se damunt d'aquelles cubells de menjar que ens portaven, morir menjant. Ho he vist dels meus propis ulls. He vist tirants a agafar les patates que tenien amb aquells silots que feien. I, en fi, tots van fer el que van poder.
0: Són lliures, però la vida encara penja d'un fil. Esperant la repatriació, les germanes, la Felicitat i la Mònica desenterren patates que els nazis havien sembrat, gratant la terra amb les ungles. Les couen amb un foc que encenen amb els esclops de fusta que els morts ja no necessiten. Estem a l'abril, però al nord d'Alemanya encara hi fa molt fred.
5: Com que patia molt del fred, em vaig tirar i vaig robar una palissa d'aquells abrics que tenien per anar al front rus. Jo pensava, amb això ja estaràs abrigada. Vaig pensar més amb això que amb el menjar. I ens vam organitzar una vida. I llavors ens vam fer, doncs, clar, educar cadascuna. Jo amb les meves amigues, amb la Maria i la Pepita, que sempre havíem estat juntes, ens vam fer una espècie de barraqueta i ens vam arreglar allò amb aquelles mantes i aquelles coses de pell que havíem robat.
0: Amb l'art de cosir de la Maria i la Pepita, aconsegueixen construir-se una petita barraqueta per protegir-se del fred. I com un símbol de rebel·lia, resistència i dignitat, transformen el vestit de ratlles.
3: Elle avait démonté les vêtements de bagnard que
4: va desfer la roba de presonera que portava i no sé com s'ho va manegar, però va aconseguir fil, una agulla i potser fins i tot unes tisores. Ho va tornar a cosir tot. Era molt bona modista, però invertint el sentit de les ratlles. Mentre la majoria de deportades supervivents duien vestits amb les ratlles en vertical, ella i la seva germana en portaven un amb les ratlles en horitzontal. El cas és que havien aconseguit tenir una roba una mica més arreglada, més presentable.
3: Una tenue un petit peu plus habillée.
0: I enmig de l'espera, mentre els aliats organitzen l'evacuació, la Mònica Gené cau malalta.
5: I allà on va ser, on a mi em va picar el famós poll blanc, que és on vaig agafar el tifus.
0: I tres dies després que la Mònica Gené es contagia del tifus, la Pepita també emmalalteix. Ha sobreviscut a la deportació i ara ha de resistir un nou embat, les febres del tifus. La Maria, en canvi, tot i la feblesa extrema en què es troba, aconsegueix esquivar la malaltia.
6: Quan el camp és evacuat pels aliats, la Maria, que encara es mantenia dempeus, si es pot dir així, pel poc que pesava, havia de ser repatriada. Crec que va ser un soldat anglès qui li va dir que havien de marxar de seguida. Era l'últim comboi cap a França. Però la Maria no volia deixar la Pepita, que estava molt malalta. La Maria repetia: hem resistit tota la guerra juntes, tota la deportació. No me'n vaig sense ella.
3: Tota la guerra ensemble, tota la deportació. No és qüestió que jo parte sense ella.
0: Però ha de marxar, no té cap altra opció. Les detenen juntes, les deporten juntes, sobreviuen als camps de la mort juntes. Però el camí de retorn a França l'han de fer separades. La Maria accedeix a pujar l'últim comboi cap a França, perquè un soldat li promet que quan la Pepita estigui bé, la portaran cap a casa.
7: La Maria marxa i la Pepita i la Mònica Gené es queden a l'hospital, a Alemanya, lluitant contra el tifus, amb el fil de força que encara els queda.
5: La va agafar dos o tres dies després que jo, i la Maria va ser evacuada per uns medis completament diferents dels nostres, perquè va ser evacuada un mes abans.
0: La Maria no torna amb la seva germana, però tampoc està sola. Viatja amb la Feli, amb la Felicitat Gasa Nadal, la seva amiga. Pugen juntes a un camió que les porta fins a la frontera holandesa. Allà hi passen 10 dies en un campament. La Maria no pot menjar, no pot deixar de pensar en la seva germana.
1: Maman, malheureuse, refuse de...
2: La mare, desesperada, es negava a menjar. Fins que un dia la Felicitat atrapa un conill. La mare no volia que el matés, però la fam va pesar més que el dolor i es va menjar.
0: El camí de retorn és lent. El comboi fa parada a Holanda, on passen 10 dies en un campament. Després continuen fins a Bèlgica. A Brussel·les els donen pa i llet. Han de menjar a poc, perquè el cos necessita temps per tornar a acceptar aliments. Finalment, arriben a París.
1: A París, elles seront accueillies dans l'euphorie avec des fleurs et des victuailles.
2: A París són rebudes amb eufòria, amb flors i menjar, tot i que estaven una mica atordides. Les porten a l'hotel Lutetia, on els fan papers i una revisió mèdica. La mare tenia l'atenció a 7, el cor engrandit i pesava 42 quilos. Però el metge va exclamar: aquesta és forta. La Creu Roja els va donar roba i amb una d'aquestes peces la mare es va fer un vestit groc.
1: La Croix-Rouge leur a donné des vêtements à partir desquels maman se fait une robe jaune.
0: La Maria es queda a París i mentre recupera a poc esperant la seva germana Pepita, coincideix amb una iniciativa solidària. Diversos artistes espanyols organitzen una exposició col·lectiva amb l'objectiu de recaptar fons per ajudar els republicans i els deportats. La Maria hi assisteix com a deportada amb el seu vestit groc i no passa desapercebuda.
2: Durant aquell període, artistes espanyols com Picasso o Sabater van organitzar una exposició a la Boutier, a benefici dels deportats. Allà coneix l'escultor Joan Rebull, que li proposa entrar a treballar a Balenciaga o a Nina Ricci. I ella va respondre: de moment vull tornar a veure els meus pares i beure llet. I en Rebull li va deixar la seva targeta.
0: Tot i la seva joventut i bellesa i el seu evident talent amb l'agulla i el fil, la Maria acaba de tornar de l'infern i no està per cosir per Balenciaga. Necessita tornar a veure la seva germana i beure un got de llet.
7: I per fi, només uns dies després, es retroba amb la Pepita, també amb la Mònica Gené. Totes dues ja estan recuperades i han estat repatriades directament d'Alemanya en avió fins a París, tal i com el soldat li havia promès.
3: I
6: va tornar en avió. Feien broma a la família dient: mira, que era el seu primer viatge en avió i ni tan sols el va poder gaudir.
7: La Maria i la Pepita estan juntes, són a París i volen tornar a casa. Fins aquell moment la família, també el fill de la Pepita, en Pierrot, no saben res d'elles. Però un altre deportat que ha arribat a Oseja els diu que les han vist a París, a l'hotel Lutetia, i que estan vives. Ha passat més d'un any des que el 30 de març de 1944 les van detenir amb la tela rosa que havien comprat a Alp. Però en comptes d'una brusa rosa, els nazis els van donar l'uniforme de ratlles. Arriben a Oseja el 5 de juny de 1945 en tren. Un got de llet calenta els espera.
2: Sé que les van rebre amb una autèntica benvinguda a l'estació d'Oseja quan van arribar. El meu cosí, el fill de la tata, en Pierrot, que tenia 4 anys, això el va marcar.
3: Elle m'a avoué que quand elles sont arrivées...
4: Quan van arribar tant ella com la seva germana, ho van explicar tot sense aturar-se. Però davant l'estupefacció, l'espant i la incomprensió de la família i el meu pare, que aleshores era petit, no en va voler parlar mai més.
3: Elle a plus jamais voulu en parler.
0: És habitual que les persones deportades topin amb un clima d'incomprensió quan expliquen el que han patit. Ho va observar el psiquiatre i neuròleg Boris Cyrulnik, supervivent de l'Holocaust, com explica la Cristina Vidal, psicòloga certificada en trauma.
8: Boris Cyrulnik compartia que quan ell ho va començar a verbalitzar se'n reien, perquè per la gent escoltar el que havia vist i viscut, que vivien les dones i els nens en aquests camps, era increïble. I ell va tardar en pensar, és que és cert, és increïble que hagi passat això.
7: Davant la incomprensió de la gent, la Maria i la Pepita estenen l'una a l'altra. Elles saben prou bé per tot el que han passat. Juntes, intenten recompondre les seves vides i recuperar una certa normalitat. La Pepita ha de posar-se a treballar de seguida per mantenir el Pierre. La Maria l'ajuda a pujar el nen.
3: Et donc lorsqu'elles sont revenues, ben mamie a été seule.
4: Quan van tornar, la meva àvia es va posar a treballar per mantenir en Pierre. La seva germana Maria, com que treballava de modista a casa, ajudava l'àvia Pepita a criar el meu pare. En Pierre va ser, d'alguna manera, com el seu primer fill. I quan vam néixer, el meu germà i jo, vam passar a ser per ella com els seus primers nets.
3: I ella continuava a se voir très souvent.
0: Al seu petit taller, la Maria va fent puntades, mentre Cus li balla pel cap la proposta de l'escultor Joan Rebull. A París l'esperen. Podria estar dissenyant per als grans noms de la moda. Potser allà la vida seria més fàcil per a ella, per a la Pepita i pel petit Pierrot.
1: Alors là, elle a repris son atelier de couture.
2: La mare va reprendre el seu taller de costura. Llavors li va tornar al cap aquella proposta que li havia fet l'escultor Rebull de treballar per a Balenciaga o per a Nina Ricci. Així que li escriu i li diu: estic preparada per
1: marxar.
0: Però quan és a punt de marxar a París, al veí del poble coneix un metge molt ben plantat, l'André Roqueré, de qui s'enamora.
1: Il se trouve que maman...
2: Però resulta que la mare va al ball del poble i el 8 d'agost de 1947, allà, al ball, qui hi troba? El pare. I ballen junts. I uns dies més tard se'l torna a trobar. Caminen junts cap a Palau de Cerdanya, pel camí on havien arrestat la mare i la tieta. I allà el pare li fa el primer petó. Des d'aquell dia ja no es van separar mai més.
1: I papa embrassa mamà per la primera vegada. I de ce jour, ils ne se quittèrent plus.
0: La Maria Maranges decideix no treballar ni per Balenciaga ni per Ricci, sinó casar-se amb l'André Roqueré el 6 d'octubre de 1948 i passar tota la vida junts.
6: La Maria es casa l'any 48. Total, tenia 28 anys i tot el que havia passat ja. I es casa amb André Roquer, que era un doctor, polític socialdemòcrata i catalanista cultural.
0: La Maria triga a quedar-se embarassada 2 anys. Té por que no pugui tenir fills per tot el que ha passat, però no és així. L'any 50 neix la Genevieve, la seva filla gran, que ens acompanya en aquest podcast.
9: Entre el 1950 i 1956 van néixer els seus 4 fills, també a Osseja, que és on s'hi van establir, fins que el seu marit va deixar la feina i llavors van instal·lar-se a Perpinyà.
0: La Maria Maranges, ara Maria Roqueré, no deixarà mai de cosir.
1: Ma mère était très belle femme. Elle se cousait, elle se faisait choses qui lui allaient.
2: La meva mare era una dona molt guapa i molt elegant. T'explicaré una anècdota. En un còctel, una senyora s'hi acosta i li diuen: oh, madame Roquer, aquest vestit us queda tan bé. L'heu comprat a Dior? I ella respon: no, a la plaça Cassany, 90 francs. Això era típic de la mare. Havia comprat el vestit al mercat de gitanos de la plaça Cassany de Perpinyà, però se l'havia refet. Hi havia afegit una flor i el va arreglar. Com que el pare convidava molta gent, la mare va haver d'adaptar-se al savoir-faire francès, aprendre per a taula, servir plats, decorar per Nadal... Tot ens ho va ensenyar també a nosaltres.
1: I tot això ella ha après. I a nosaltres ens ha format per això.
7: Al seu torn, la Pepita es casa l'any 1954 amb un antic membre resistent de les forces franceses combatents.
6: I la germana gran, la Pepita Maranges, es va casar amb un antic membre de les forces franceses combatents, que era en René Jacques Deleuze.
7: Amb en René Jacques Deleuze, la Pepita no té més fills. Això sí, tindrà 2 nets, el Pierre Galant i la Sylvie Galant, que ens acompanyen en aquest podcast recordant la seva àvia. La Maria i la Pepita aconsegueixen construir una vida aparentment normal. Però hi ha una part de la seva història que queda amagada, com una agulla enfonsada en un coixí de costura de la qual només se'n veu el cap. Només en alguns moments la poden compartir. I és a casa de la Mònica Gené, la seva amiga i companya d'internament. A Llívia, on la Mònica Gené hi passa els estius, s'asseuen al jardí de la casa i parlen. La Silvi, la neta, atenta, escolta les converses, però elles parlen fluixet i en català.
3: A
4: l'estiu, quan la seva amiga Mònica Gené pujava de Barcelona i s'instal·lava a Llívia, en parlaven. Però jo era adolescent i no entenia prou bé el català. Amb la resta del món, no en parlaven.
0: Parlar entre elles les ajuda a sostenir el que han viscut, perquè la resiliència i la sororitat són camins per superar el trauma, com explica la psicòloga Cristina Vidal.
8: Aquesta sororitat és màgica, vull dir que és molt necessària i es repara el dany de forma increïble. No oblidaràs qui et va ajudar, no oblidaràs qui t'ha fet una abraçada quan la necessites, qui ha estat allí. Aquesta sororitat és un factor que les ajudarà a desenvolupar la resiliència sempre i és el que no oblidaran.
7: La Maria i la Pepita es fan velletes juntes, fins que el 2009 la Pepita, que ja té 94 anys, mor a Oceja.
3: Alors, elles sont restées extrêmement proches jusqu'à leur décès.
4: Quan la meva àvia Pepita va morir, la van atropellar a Oceja, la meva tia àvia, la Maria, es va deixar anar. Pensava que li devia la vida a la seva germana. Al principi em deia, ara seré jo la teva àvia, ja que no en tens. Però després va deixar de lluitar. Sempre he tingut la sensació que se sentia en deute amb la seva germana per la seva vida.
0: La Maria es deixa anar el 2011, als 91 anys, a Palau de Vidre. El llegat d'aquestes paraules el van rebre la Genevieve, filla de la Maria, i la Silvi, neta de la Pepita. I són elles qui el comparteixen en aquest podcast per reivindicar la història que com a societat hem silenciat, per trencar el silenci, perquè tot allò que no s'explica s'oblida.
1: Hi ha hagut un deuxième moment.
2: I hi va haver un segon moment en què em va explicar la seva vida, quan vam visitar la casa d'Anna Frank, i allà hi havia fotos de Bergen-Belsen al museu. Però a partir d'aquell moment, res. No es parla del passat, ja està, és passat. Mai més, fins a la seva mort, vaig aconseguir ni una paraula més explicant coses que m'hauria agradat conèixer. Així que aquesta és la raó per la qual vaig escriure la seva biografia.
1: Voilà, voilà. Pourquoi j'ai écrit sa biographie?
7: La Pepita i la Maria, les germanes Maranges Bové, van cosir el trauma en silenci, com un didal que protegeix de les punxades. Només de tant en tant van posar paraules al sofriment, sense esborrar-lo, però fent-lo habitable.
3: Alors, des fois, quand j'ai des petits soucis dans la vie...
4: A vegades, quan tinc petits problemes, penso... Elles van aconseguir sobreviure a coses molt més dures. Van aguantar horrors. Així que no vull deixar-me vèncer per quatre tonteries. Intento continuar amb les lliçons de vida que m'han deixat totes aquestes persones extraordinàries.
3: Les leçons de vie que m'han donat tots aquests gens extraordinaires.
7: Després d'una guerra, la que sigui, moltes vides queden trencades. Hi ha qui aprèn a filar paraules i a recosir records, mentre que d'altres mai podran fer-ho. Però el pitjor és el silenci de la societat, que prefereix cosir en fals per tapar allò que fa nosa, per evitar mirar cap allà on toca.
10: Nom.
2: Maria i Pepita Maranges Bové.
10: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
2: 15 d'abril de 1945.
10: Situació.
2: Alliberades.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest episodi hem d'agrair la col·laboració especial de la Genevieve Roqueré, filla de la Maria Maranges, i de la Sylvie Galant, neta de la Pepita Maranges.
2: I hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Mònica Gené gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català.
1: També hi han participat la Míriam Roma, historiadora i autora del treball Les 6 de Ravensbrück, el Marc Bernades, historiador i coautor de la recerca Cerdans i el Turgellencs als camps nazis, la Cristina Vidal, psicòloga especialitzada en trauma, i la Chantal Consola com a traductora.
2: També heu escoltat les veus de la Carme de Fez, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i de la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors, amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroy i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor i amb la música de l'Art Jazz Band d'Alfarràs als crèdits. Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol amb l'assessorament de Laia Manresa.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Arenys. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 11 00.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Protecció Civil de la Generalitat manté el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat, per la risc d'incendi especialment alt a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. A més, també hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. L'incendi de Cubelles declarat aquest dissabte i que va obligar a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit, Castellet i la Gornal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per seguir refredant els punts calents. En política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya, tot que encara no se sap la data exacta. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar en relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per raons com discapacitat cognitiva, conductual o emocional, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim del 5% d'excepcions. La Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la previsió per aquesta tarda de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord-est de Barcelona i el sud de Girona. Es recomana consultar la situació meteorològica i l'estat de les vies a l'hora de planificar un trajecte en vehicle, sobretot avui diumenge, per aquells que es desplacin cap a l'àrea metropolitana. I precisament fem un apunt de trànsit, ja que hi ha retencions a la l'onda litoral a la B10 de Santa Coloma al Nus de la Trinitat han sentit Besòs per un vehicle avariat. L'R2 Nord i l'R2 11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe, això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas on hi havia l'afectació de l'esvoranc del soterrament de les vies. I pel que fa a cultura, les Terres de l'Ebre són seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge. Per una banda, hi ha el Delta Chamber dedicat a la música amb propostes efímeres i el Protofest, centrat en música clàssica del Renaixement.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
5: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és...

0: Hi vagis, siguis on siguis. Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga, i a la Catedral de Barcelona, un any més, a la plaça nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
1: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertramp, i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
0: El repte ha sigut molt fàcil, Eugènia? És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fools Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Ràdio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'un llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fools Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk-pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança. I diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

Doncs em sembla, maca, clar, que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joan Sobvein, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de cara amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim 14 d'agost.

0: Recordes Cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora tota la cara d'un long play. En aquelles festes particulars, també anomenades guateques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè estàvem ocupats. Never.

Estàs pensant el títol del tema? Del Tamarro? No et surt, ara? Sí, home, sí, dona. Era Get Ready.

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs mira, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

0: rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. Te he comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui. On és? On és el piano, que no el sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly, un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You, és a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: Thank you, baby.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: K2 és ser estimat per tu.
2: Oh, now, how sweet it is.
1: James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: Amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Que dolç és ser estimat per tu. En realitat, el que volem tots és això. Que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio. Però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem. Que aquí t'hi trobis a gust. Que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Petons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio el 17 de juliol, divendres, a 8:45 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: Adiós, amor.
1: Adiós, amor. Solo quiero saber si me has querido, si me has mentido.
0: No és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella.
1: Adiós, amor. Piensa-me alguna vez.
0: La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades. Bueno, de Mocedades al Consorci, es diu. Per el pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
2: Un hombre soy de gran valor, en el combate un halcón, volando solitario es luchar mi vocación. Ante el dolor, ante el amor, nunca mi alma cedió. Mujeres olvidadas, ya me voy, adiós, adiós. De acero es mi corazón, mis ojos rayos de luz, mis manos son, mis labios son, tormento, tormento, pasión. ¡Ah! Soy un titán.

0: diversión.
1: Doncs no ho va fer gens malament, José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos, Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb

quina gràcia. Quants anys feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa,

Curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diuen Josep Lluís... Hola, Albert, te'n recordes del grup Koz? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu, el más sexy, les xiques són guerreres, m'encantaven. Diu en Josep Lluís, quan van sortir flipava amb aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, Koz van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que són on es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No tanquem per vacances. Vagis on vagis. I amb qui vagis, siguis on siguis, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món. Íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola, Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. Sí, Gemma. El disc va sortir el 1984.

0: servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial. Des de València, el grup Platino.
1: Necesito esta noche.
0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida, on cada vegada tenim més amics.
1: Algo nada vulgar.
0: Sí, del 1984.
1: Necesito esta noche.
0: Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972, perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hoople. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi, almenys, és una disfrutada. Però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hoople, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda, des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir el 1983.

Wars, paraules, és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits, però menors. Com un que es deia, igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament, Music.

0: però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cocos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que, per cert, ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Ràdio Arenys.
1: Ara que som junts...
0: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
1: Diré el que tu i jo sabem.
0: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
1: I jo dic no.
0: Cada dissabte a partir de les 10 del matí
1: no.
0: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Munner.
1: Nosaltres no som deixemor.
0: Temps era temps.
1: No.
0: A Ràdio Arenys.
1: No.
0: I reviu els millors anys de la teva vida.
1: Nosaltres no som deixemor.
0: Ràdio Arenys, la primera música.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera.
1: El dilluns, cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com...

cap a futbol. Com sardines a la llauna, disfrutem que prou se'ns nota, veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota, cridem per animals de casa, amb fort i un ànim udol. Ha de guanyar l'equip propi, tant si es vol com si no es vol. Cap a futbol, un dia i altre, cap a futbol. Quan guanya el conjunt dels nostres, tot és joia i gran delit. Si perd, ja podeu comptar-hi, és que el destí ens ha traït. Haurà estat qüestió de pega o algun jugador esquirol. O el terreny mullat a l'àrbitre, sempre ens queda algun consol. Cap a futbol, correm, anem-hi, cap a futbol. El senyor vestit de negre que corre pel mig del camp és blanc de tots els dicteris, atreu sempre un airat clam. Curt de vista, mala bèstia, animal talós mussol. Orellut ximple, borratxo, que ens has anul·lat un gol. Cap a futbol, que és un joc d'homes, cap a futbol. Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist que bé s'ho val. Els diaris busquen les causes entre grans crespons de dol. A la picota els culpables traïdors l'afició no vol. Cap a futbol, que hi va la vida, cap a futbol. La massa és galvanitzada d'un noble de l'esportiu. Què seria de nosaltres si el futbol no fos ben viu? Vindria la decadència, se'ns apagaria el sol. Vindrien neguits inútils i misèries en estol. Cap a futbol, poble, no et paris, cap a futbol.

0: és teu germà petit. Seu a la fresca.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
1: Homes. Fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui. D'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes, cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat.
2: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
3: L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres, a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica, juguem tots.
0: A Històries Magnífiques explorem, de la mà dels millors especialistes i des d'una perspectiva multidisciplinària, alguns dels episodis més rellevants de la història de les idees. La guerra de successió, el descobriment d'Amèrica o la revolució russa són alguns dels nostres focus. Busquem copsar la seva rellevància històrica i l'impacte que han tingut a les nostres vides. Històries Magnífiques, amb Bernan Ruiz. Cada dos dilluns a partir de les 10 de la nit, a Ràdio Arenys. La primera amb la cultura. Ràdio Arenys,

0: Sabies que...
1: Una curiositat interessant és el cas de la síndrome de la petrificació progressiva. Aquesta condició mèdica rara es caracteritza per la gradual petrificació dels teixits del cos, convertint la persona en una mena d'estàtua de fang vivent. La condició es deu a una mutació genètica que afecta la producció de col·làgen, una proteïna essencial per l'estructura i la funció dels teixits. A mesura que la condició avança, els teixits es tornen cada vegada més rígids, cosa que pot portar a la pèrdua de la mobilitat i funcions de les extremitats i els òrgans. Només s'han documentat uns quants casos d'aquesta condició a tot el món i no hi ha cap cura coneguda. Tot i això, els científics continuen investigant per entendre millor la causa i el mecanisme d'aquesta estranya condició.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, també es manté restringit l'accés a espais naturals com Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellòs, els Ports i Cardoboix. I els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Cubelles que es va originar dissabte i que va obligar a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jauregui, bona tarda.
2: Hola, què tal? Hem tingut la treva pel que fa a les temperatures i avui la màxima sobretot l'hem trobat a Tarragona amb aquests valors en les màximes de 33,7 graus. També a punts a la Catalunya central aquests valors s'han enfilat lleugerament per sobre dels 33 graus. Amb una tarda que ha estat tranquil·la, amb nuvolades que han aparegut al Pirineu i algun ruixat que han anat circulant a cavall de les comarques de la Garrotxa i de la Selva. Però en definitiva, repetim, un diumenge molt tranquil, amb un dilluns que començarem la darrera setmana del mes de juliol amb un ambient que serà molt assolellat. Sí que cerca al matí algunes nuvolades a la Costa Brava, on aquí podria caure alguna gota. Ben poqueta cosa, amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona setmana.
1: Fem un apunt de trànsit i és que es troba tallada la BB-2415 en els dos sentits a Olèrdola per un accident. I també hi ha retencions intermitents a l'AP-7 a Vilafranca del Penedès en sentit nord a causa d'un vehicle avariat. A més, està tallat l'accés a la C-14 des de l'A2 a Tàrrega, com la mateixa C-14 en aquest punt en els dos sentits, per la manifestació que els pagesos estan duent a terme en contra de la sobrepoblació de conills i la gestió de la zepa. Aquesta és la segona mobilització de la setmana i arran d'això el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. I en plana política, arran de l'incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya, la consellera Niubó donarà explicacions al Parlament, encara no s'ha de la data exacta, i des del Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera. I pel que fa a cultura, a Terres de l'Ebre, és seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge.
0: Notícies en xarxa. Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
2: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
0: Ràdio Arenys.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
6: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
5: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
6: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
5: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
6: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
5: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
6: Info i reserves al 93 131 11 00.
5: Visiteu www.elportinyol.com.
7: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
8: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
7: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
8: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
0: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
1: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
3: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
4: Munt Bikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
4: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
4: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
4: Munt Bikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
4: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
0: Ràdio Arenys.
5: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
6: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A Zaquiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un jove de 25 anys ha mort ofegat al riu Segre al seu pas per Camarsa a la Noguera. A un quart i cinc de 3 de la tarda, Emergències ha rebut l'avís que dos joves s'havien llançat al riu, però que només un havia pogut sortir de l'aigua. Els bombers han activat un helicòpter i 11 dotacions terrestres i cap a 4:45 de la tarda s'ha localitzat el cos a la zona del Congost del Mu. L'any passat, el 21 de juliol, dos joves van morir també ofegats prop del mateix punt, també a Camarasa, i els serveis d'emergència van localitzar els seus cadàvers el matí següent. Amb aquesta víctima, són 5 les persones mortes ofegades en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, segons Protecció Civil. Unió de Pagesos assaja el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos Oconills i la Federació de Cooperatives Agràries tallen des de les 5 de la tarda a la C14 a Tàrrega per segon dia aquesta setmana per la sobrepoblació de conills i la gestió de la zepa. La pagesia reclama un pla d'actuació a les zones més afectades per aquesta sobrepoblació de conills i compensacions per les pèrdues productives causades per la problemàtica de la fauna cinègica. Arran d'això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. La pagesia indica que continuaran amb les mobilitzacions els propers divendres i diumenge al Segrià si la trobada acaba sense mesures concretes. I pel que fa al trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies. Connectem el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En aquests moments tenim, recordem encara, la C14 tallada a l'altura de Tàrrega a causa d'una manifestació. Per tant, de moment aquesta via es manté tallada en els dos sentits de la marxa i també tenim algunes altres incidències. És el cas de l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès, una causa d'un vehicle variat. El trànsit encara va molt ple en aquesta zona, lentitud i retencions a tot el tram de Vilafranca en sentit nord i també per un accident hi ha molta lentitud i algunes aturades a la zona de Llinars del Vallès, d'aquesta autopista AP7, en aquest cas en sentit sud. L'autopista del Maresme, sobretot carregada a la zona de Sant Andreu de Llavaneres, sentit Barcelona, o també la C31, entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera. És tot, bona tarda.
1: En plana política, arran de l'incidència que ha afectat les torres PISA 2025 a Catalunya, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament, encara que no se sap la data exacta. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora l'avaluació un 23% d'alumnes per raons de discapacitat cognitiva, conductual o emocional. I en esports, a punt d'acabar l'última etapa del Tour de França a París, Pogacar és matemàticament campió d'aquesta edició i amb aquesta victòria aconsegueix el seu 5è Tour de France. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies. Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

de salut. Molt bon dia i bona hora. Aquí estem. Avui és dijous, dia 23 de juliol. I bé, com ja us vaig comentar, el dissabte no hi serem. O sigui, no hi serem, ja no hi vam ser el dissabte passat. I fins al mes de setembre, no hi tornem, primera setmana de setembre, primer dissabte de setembre, no tornarem a fer el programa en dissabte. Ja fa anys que el programa, a l'estiu, molts anys, que a l'estiu tenia programa dos dies entre setmana i, a més, el dissabte. Aquest any, doncs, s'ha decidit que el dissabte no es faci perquè la gent està de vacances i tal, i, aleshores, perquè els oients no us sentin, no se sentin abandonats, fem el programa avui de temps. Era temps, eh? O sigui que ja ho sabeu, si voleu trucar, 795-79-12. Em diu la Marina que busqueu, els que esteu escoltant, que busqueu, o que quan el vulgueu escoltar, busqueu l'hora, o sigui, les 11, perquè, a més, el programa, en comptes de fer-se de 10 a 12, es fa de 11 a 1. Doncs busqueu el programa en la web, perquè... Què m'has dit? Que ara hi havia el cocodrilo? O sigui, però que si l'escolten en directe, escoltareu Temps era temps. Són coses de la tècnica que jo, de tecnicisme, que jo no en tinc ni idea, eh? Però les coses funcionen així. Aquí estic, en aquests moments, amb la Marina, la jefa dels tècnics,

i petiteta, feia 1,80 m i tal, i vaig anar al Corte Inglés i li comprava la roba i resulta que gastava la talla, havia gastat la talla 50, però no li anava bé. I li vaig dir, el portava la mida, diu, s'ha d'anar, diu, hem d'anar a les talles especials que començaven a les 52. I pal, doncs anem a les 52, dic que anem a la talla especial. I mentre anàvem d'un lloc a l'altre, d'un taulell a l'altre, em diu, li dic al dependent, dic, sap què passa? Dic, és que el meu marit pesa 93 quilos. Y em diu, carambas, ¿y qué hace usted con casi 100 kilos de marido? Digo, pues mire, tener mucho de lo que más me gusta. És una manera positiva de veure les coses, no? Pues ja està. Llavors, com deia, aquí tenim el Joan, persona encantadora, que sempre està de bon humor, la Marina, la gran jefa, i la Rosa Montner, aquí no ha vingut ningú de la colla. Si algú vol venir, ja ho sabeu. I si no, doncs mira, estarem nosaltres intentant o aconseguint fer-vos a passar programa agradable una estona, pues, com sempre, agradable. Ja farà 13 anys, eh? Bé, doncs ja ho sabeu, que amb la Rosa Montner tothom s'ho passa molt, molt, molt i molt bé. I començarem amb Sau, amb Boig per tu.

0: i bona hora, Carmeta, estimada.
1: Hola, bon dia i bona hora, estimada Rosa.
0: Escolta'm una cosa, carinyo, que jo et vaig dir que el programa era de 10 a 12 i no. Ara l'estiu serà de 11 a 1. T'hem trucat ara a la primera perquè, perquè com que et vaig dir que no et dutxessis fins a les 12, doncs et pots dutxar abans de les 11 o després de la 1.
1: Ja m'he dutxat a les 7 del matí perquè no podia estar al llit desnudada.
0: De calor, ja.
1: Oh, una calor i avui tinc ajuda al matí, tinc ajuda al migdia.
0: Molt bé.
1: I, bueno, com estàs?
0: Avui estàs distreta, vaja.
1: Sí, avui sí.
0: I acompanyada, molt bé, carinyo meu.
1: I molt ben acompanyada, també. Molt bé, molt ben acompanyada.
0: Doncs me n'alegro moltíssim, carinyo. Saps el que pots fer? A la que t'agradi més, la fermes i no la deixes marxar, que es quedi aquí amb tu.
1: Oh, el mal que se me'n va la setmana que ve... Però tornarà.
0: Si Déu vol, clar.
1: Se me'n va la setmana que ve, 4 setmanes a la... Albània, a veure els seus pares.
0: Ah, mira.
1: És la meva veïna, que és la meva filla adoptiva d'Albània.
0: Molt bé.
1: I té una nena, que és la meva neta adoptiva.
0: Molt bé, carinyo.
1: Ella és la meva filla adoptiva i la nena la meva neta adoptiva.
0: Molt bé, carinyo. Doncs tenen...
1: I els pares macos.
0: Doncs tenen una mare i una àvia meravellosa. O sigui que...
1: Com elles.
0: Immillorable, clar que sí. Clar que sí,
1: com
0: carinyo.
1: Elles són excepcionals, també.
0: Molt bé, reina
1: molt,
0: meva.
1: Molt bé, Rosa.
0: Diu que Dios los cria i ellos se junten, no?
1: Sí, senyora. Això em va passar amb tu fa molts anys i continuem el mateix.
0: Imagina't si fa anys.
1: Pues,
0: doncs només del 53... Del segle passat, del 1953.
1: Calla, que ens descobriran els anys que tenim.
0: Bueno, ja veus. Home, jo ja dic que tinc... Tu tens 10 anys més que jo, en tens 28.
1: Sí,
0: jo el maig vaig fer-ne 18.
1: Sí, no sé, tu fa poc els vas fer els 18.
0: Sí, jo sí.
1: Fa tu... poc els vas fer els 18. Jo els 28 ja estic a punt de complir el 29.
0: Sí. Bueno.
1: Bueno,
0: et sento molt bé, carinyo. Molt bé, molt bé.
1: Sí? Bueno, perquè quan tinc aquesta persona al meu costat, que és el meu àngel de la guarda...
0: Molt bé, reina.
1: Doncs la tindria sempre.
0: I tant.
1: M'adona molta pau, molt d'amor i molta tranquil·litat, tot.
0: Bueno, doncs, això s'acumula, es va guardant, i encara que no hi sigui, és allò del fil transparent, carinyo?
1: Sí, tens tota la raó del món. Sí, molt, que és veritat, sí.
0: Molt bé, amor. I quina cançó has triat avui?
1: Mira, jo he triat Amor Eterno, de la Rocío Dúrcal.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè acabo d'escoltar Boig per tu.
0: Sí.
1: I diumenge, quan tornàvem d'allà on tu ens vas donar la grandíssima i preciosa sorpresa, el meu gendre, el cotxe, portava Boig per tu.
0: Ja.
1: I la meva filla li encantava.
0: Clar.
1: I vaig dir, demanaré aquesta, però com he sentit que la teníeu posada, dic, doncs avui Amor Eterno. La pròxima setmana ja direm la de la Sílvia.
0: Molt bé, carinyo. Doncs el que tu vulguis, estem a la teva disposició. Escolta'm una cosa, si vols, els dimarts també et podem trucar, Si et fa feliç, et truquem 2 dies a la setmana, ara.
1: El problema és que el dilluns, dimarts, dijous, tinc ajuda i les tinc a diferents hores.
0: Ja, bueno, doncs aleshores ho deixem pel dijous.
1: Sí, millor, Rosa, millor.
0: Vale, doncs ja està, et trucarem el dijous fins que tornem a poder-te trucar en dissabte.
1: Molt bé.
0: Vale, amor?
1: Que
0: vinga, reina
1: molt
0: meva.
1: Bé.
0: Doncs...
1: Una abraçada i un
0: petó i aquesta gent que t'estimes i que t'estimen tant, digue'ls que jo també els estimo. Vale?
1: Ara li diré. Amb una ja li puc dir. La tinc aquí al davant.
0: Molt bé. Doncs vinga, carinyo meu.
1: Rosa.
0: Un petó.
1: Un petó molt fort.
0: Adéu, amor.
1: Un petó molt fort. Adéu,
0: reina meva. Adéu. Doncs... Amor Eterno. A la Rocío Dúrcal.

I a continuació escoltarem una cançó de la nova cançó del Lluís Llach, que a més és una cançó que a mi m'enamora per les veus que arriba a fer, que arriba a tenir, que té, suposo que encara les deu tenir, encara que no canti. En aquesta cançó fa una exhibició magnífica de veu greu i la veu normal d'ell, el bandoler.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
5: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
4: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
5: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
7: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
8: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
7: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
8: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
0: Ràdio Arenys. Si vols bona música, connecta Ràdio Arenys. Primeres.
9: I ara, pel nostre fidel oient, que no sé si ens està escoltant, no l'he trobat per la Riera, que normalment hi és, però clar, amb aquestes calors, pobret, a lo millor no es mou de casa. Però segur que ens està escoltant. Pel Lluís Collet, la Rosalia ens interpreta... Manem? Ah, la milionària. Vale.

Molt bé, i ara, després de la Rosalia, el nostre estimat company absent, però que l'estimem moltíssim i que no ve perquè té molta feina i perquè el dia que no treballa té ganes d'anar-se'n a passejar amb la seva dona, que afortunadament són una parella meravellosa, el Cristian i la Núria, i en Cristian ens interpreta Cantaré, cantaràs. Escolteu, aquesta lletra l'hem posat moltes vegades, però de veritat que és el que hauria de ser el món. Endavant.

Molt bé, aquesta cançó, que si ja dic que si s'escolta és el que hauria de ser. Aquest dematí jo tinc molt acostum de cop i sentent les notícies i he escoltat tragèdies i he escoltat tot el que diuen, ja m'he posat al dia i aleshores em poso al YouTube i em poso la vida d'algú, com per exemple avui he estat escoltant la història literària i personal de Francesc Candel. Us ho recomano, perquè aquesta cançó diu tots junts, tots amics, tots germans, sense fronteres. Doncs a l'època que Francesc Candel va venir a Barcelona, ell era del Rincón de Ademuz. El Rincón de Ademuz, de fet, es parla en castellà perquè també és prop de Terol que de València, però és València. Aleshores, ell, quan va venir aquí, va estar vivint primer en una barraca, després a les cases barates de Montjuïc, de Cantunis, i allà va escriure Els altres, va ser quan va, el primer llibre que va escriure, que es deia Els altres catalans. Sembla que era així, que va així, això, més o menys, eh? Realment, llavors érem 3 milions d'habitants a Barcelona, a Catalunya, ara en som 8 o 10, no me'n recordo. Però, que clar, gent de fora, que avui, que van ser en aquella època, des de l'any 29 fins ja, que avui hi ha un caliu, un garbell, una unió que ens fa pensar que ningú és emigrant, ningú és foraster, eh? Tots units sense fronteres. Bé, si teniu ganes de saber el que passava llavors, jo vivia per aquella època, als anys 50, vivia quan va fer el primer llibre, que li volien pagar, perquè va posar els personatges de la gent que hi havia allà a les cases barates, amb noms i tot això, no? En fi, a mi m'interessa molt, entre altres coses, jo vaig tenir el plaer i el goig de conèixer-lo, Ràdio La Marina, allà a Montjuïc, Ràdio Sants Montjuïc, que era llavors, i a la seva dona teníem una perruqueria allà i la Maruja venia a pentinar-se la perruqueria. Bé, de tota manera, amb això vull dir que fem l'amor i no la guerra. A continuació, escoltarem a la Mònica Naranjo, que ens interpreta pel Joan del carrer Sant Josep o pel Josep del carrer Sant Joan, perquè això no ho hem aclarit mai, avui vull agrair.

Molt bé, doncs després d'aquesta cançó tan bonica de la Mònica Naranjo, per la Montserrat Fita, que també és un oient fidel, fidel des de fa doncs, gairebé 13 anys, la Núria Feliu ens interpreta Ja us he reconegut.

0: Bé, els anys 70, sempre és dels 70, quan la moguda de la nova cançó, hi va haver el grup de folk que va interpretar cançons que eren... feia versions de cançons americanes i després cançons d'ells, no? En aquest cas, escoltarem en el grup de folk No serem moguts, una cosa que sentíem molt en aquella època. Endavant.
1: Ara cantarem un espiritual negre que es va revitalitzar cap als anys 1930 pel sindicat de camperols del sud, Nord-Amèrica. És la cançó que es diu No serem moguts. Yeah!

Molt bé. Jo no sé si vosaltres... És allò que diem dels transportants. Jo me'n recordo perfectament. Aquestes cançons, a més, les cantàvem a l'església. O sigui, el dia que es va casar el meu germà, tota la colla de nanos, bueno, de nanos, de nois, de l'edat, el meu germà es va casar amb 22 anys, i la missa, que va ser una missa molt progre i així, el casament, vaja, anar a l'església, van anar els de la colla i cantaven aquestes cançons. Cantaven el Vull ser lliure i totes aquestes cançons. Bé, ara escoltarem el Duo Dinámico, que va actuar, van actuar a la Marató de TV3, que precisament l'altre dia jo els vaig estar escoltant, i parlaven català perfecte. Els hi van fer una entrevista ja en els dos, encara vivia el Manolo, evidentment, i bé, van traduir una de les cançons de quan jo era joveneta, també, en català, per cantar-la a la Marató. Ai, aquells ulls tan negres, o aquells ulls tan negres, esos ojitos negros. Endavant.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Bikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Munt Bikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
8: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
9: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
8: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
10: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
11: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Mor el menor que va resultar ferit ahir dissabte en un accident de trànsit múltiple a Mataró. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió entre 5 turismes i una motocicleta en la via Sèrgia, l'antiga B40, a la capital maresmenca. El sinistre va causar 9 ferits més, entre els quals hi ha un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. Amb aquesta defunció ja són 78 les persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes des de principis d'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Un jove de 25 anys ha mort ofegat al riu Segre al seu pas per Camarsa, a la Noguera. A un quart de 5 de 3 de la tarda, Emergències ha rebut l'avís que dos joves s'havien llançat al riu, però que només un havia pogut sortir de l'aigua. Els bombers han activat un helicòpter i 11 dotacions terrestres i cap a 4:45 de la tarda s'ha localitzat el cos, a la zona del Congost del Mu. Amb aquesta víctima són 5 les persones mortes ofegades en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. En aquests moments s'està aixecant la mobilització de pagesos que ha estat tallant des de les 5 de la tarda la C14 a Tàrrega. La pagesia reclama un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills i compensacions per les pèrdues productives causades per la problemàtica de la fauna cinègica. Arran d'això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. El responsable de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, explica que també esperen reunir-se amb el Departament de Territori per parlar de la cepa.
2: Que amb el tema d'agricultura tenim reunió convocada, però amb tema CEPES no tenim reunió perquè en principi CEPES és més de territori. I aquí estem una mica expectativa a veure si territori dona el pas o continua fent el que fa ara, que és esquivamos. I esperem una mica a veure si tenim reacció de part de territori.
1: Pel que fa al trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies. Aturades a la T11 a Reus en sentit Falset per un vehicle avariat i s'ha obert un carril de circulació. Trànsit també encara lent a l'AP7 entre Vilafranca i la Granada del Penedès en sentit Barcelona arran de l'avaria d'un vehicle. Retencions també fragmentades a l'AP7 de Banyeres del Penedès a Castellví de la Marca en sentit Barcelona a causa d'un accident. També aturades a l'AP7 Aigua Viva en sentit Barcelona a causa d'un accident que talla un carril. I als esports, Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França d'aquest 2026 i amb aquesta victòria suma un títol més. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys és la primera en música.

Molt bé, que de pressa passa el temps, eh? Ja han passat 3 minuts de notícies i ja tornem a estar aquí. I començarem la segona part amb una gent que a mi m'encanta, uns maresmencs fenomenals, que són, jo els dic els tiets, els tallets, però els tiets, i ens interpreten una cançó que jo també la trobo fantàstica. I, en fi, crec que ens agrada a tots els que ens estimem al Maresme. La cançó es diu Maresme.

terra que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort tenir el mar.

Bé, doncs després d'aquesta cançó tan maca, el Maresme, i que fan aquest retrat tan bonic, jo he viscut a molts llocs, a molts he viscut, 24 cases diferents, però, bueno, 4, amb 4 anys aquí a Arenys, vull dir que fins que vaig arribar al lloc que veritablement hi vull viure fins que em mori. Que bonic és el Maresme i Arenys de Mar, doncs ja ni us ho explico. Ara tenim un tècnic diferent. Tenim el gran jefe de tècnic, perquè una empresa funcioni, el que mana...

0: és, hi ha en Pau, la Pia, el Guiu, el Fèlix i el gran capità, que és el Biel, que ens demanen cançons cada setmana. Llavors, aquesta setmana no els he vist, però com que més o menys els hi poso cançons que a ells els hi agradin, encara que el Biel és molt avançat, em demana cançons molt, molt d'avui. Però li posarem aquesta del, que és intemporal totalment i que jo la trobo preciosa. El grup de folk, el Drac Màgic.
1: Era un drac màgic que vivia al fons del mar.

0: fons del mar, fluixet.
1: Ah, era un drac màgic que vivia fons del mar.
0: Més fluixet.

Molt bé, i després d'aquesta cançó tan divertida, tan maca i que ens porta també, bueno, de fet totes les cançons d'una manera o altra en algú el fan viatjar. Alguns més a prop, els altres més lluny amb el temps, però a tots. Ara escoltarem

Molt bé, doncs després de d'Oques Grasses ens n'anem amb un altre clàssic de la nova cançó, Encisa, que va ser també, en fi, el no sé què sol fa. Va estar una temporada cantant en castellà a Madrid i tal, però la veritat és que també anava amb els... Oh, per favor, que no me'n recordo. Amb els d'Antaviana. Amb Antaviana també va estar escrivint cançons per l'obra aquesta. I escoltarem una cançó que és tan meravellosa i tan fantàstica, per mi no pot ser-ho més, que és Qualsevol nit pot sortir el sol. Thank you.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Bé, i després d'aquesta fantàstica cançó, jo la trobo meravellosa i és una cançó intemporal totalment, cançó que serveix per sempre, encara que hagin canviat els personatges, perquè ara, pues, imagina't, tots són psicodèlics i d'aquest tipus així, però la veritat és que aquesta cançó és fantàstica, perquè jo crec que malgrat tot el que pugui avançar, aquests personatges existiran sempre. I a continuació posarem una cançó molt divertida d'una persona no menys divertida, que precisament via telèfon el vam tenir amb el Ramon Torres, quan hi havia el Ramon Torres de tècnic, el vam tenir amb un programa de Torna a Nova Cançó. En Pere Tàpies ens interpreta Antònia.
1: Ai, ai, ai, Antònia, Antònia!
2: Antònia.
1: Quan el marit se'n va al seu treball diari, jo que estic a l'aguai i malicer l'horari, atreveixo el carrer com màquina de tren i foradant la porta entro al pis dient Antònia, no perdem temps, anem al garà, ja m'entens, groc fosc, que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai de pressa, sembla que ho fa expressament, com si

0: dia de gran fosca amb tota la ciutat. Surto de casa meva com sempre embalat, i és tant el meu desig i tanta la falera que em fico al pis de sota a casa una soltera. Antònia, no perdem temps, anem al gra, ja m'entens, que no fos cas que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai de pressa, sembla que ho fa expressament, com si esperés que un dia...
1: Ràdio Arenys. Cada tarda a Ràdio Arenys et convida a un viatge per la costa catalana. Arran de Mar et porta del Cap de Creus al Delta de l'Ebre a través de l'actualitat marinera. De dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys, la primera en fer-se la mar. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta. Però al punt de l'interrogant, posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Sabies que...
3: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que generalment els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Molt bé, doncs després d'aquest susto i les conseqüències d'en Pere Tàpies, acataré jo. Una cançó que bé, es va gravar en un moment, eh? Vull dir, no hi ha res preparat ni res de tot això. La va fer en Bayo, a baix a l'estudi 3. Jo li vaig dir que em faria gràcia cantar-la i ella em va fer el muntatge, però que va ser dit i fet. No es va assajar ni res de tot això. Ja l'heu sentit alguna vegada, però és que m'agrada molt. Fotografia.

Ai, bé, doncs després d'aquesta cançó cantarà el Noel Meia, un nano que el temps, com que passa tan de pressa, la seva mare és una persona a la que jo li dec tant i m'estimo tant. La meva vida sense ella hauria sigut tan diferent, amb allò que diuen de que no hi ha com estar en el lloc oportú. En el moment oportú érem molt joves, tenia 23 anys, i llavors la Marta té 5 anys menys que jo, però això és per allò que diu, que deia el meu marit, que l'amor de veritat no pot morir. Si l'amor és vida, és també eternitat. Com que l'amistat és una manera d'amor, doncs la Marta i jo, i molta gent, gràcies a Déu, és fins a l'eternitat. Però ja dic, sense la Marta, la vida meva hauria sigut molt diferent. Llavors, la Marta, quan tenia 30 anys, va tenir nano amb el seu marit, amb el Noel Meia, que era un rumbero molt bo, era català, però cantava de tot, però tenia una marxa increïble. I el fill, el que sentirem ara, el Noel Meia, amb 6 anys actuava amb el Si lo sé no vengo, que ho presentava el Jordi Hurtado a la televisió a Sant Cugat. O sigui que, no, Sant Cugat, no sé si era Sant Cugat ja o encara era a Miramar. Fa l'efecte que ja era Sant Cugat. Bé, aquest noi ha fet una carrera cantant, ara té, fa més coses, però canta amb un grup que es diu Todos los gatos son pardos, i tenen un èxit, bueno, tenen molts, molts bolos. Però té una cançó que va escriure ell que es diu Passejant per Barcelona. Escoltem-la, sisplau.

res, però no és així. Les coses van pel bon camí. Poder parlar, Barcelona ja és aquí. No sóc cap rei.

Bé, i ara a continuació escoltarem a la Salomé, la gran Salomé, versionant la que diuen que és la millor cançó d'amor que s'ha escrit d'en Jacques Brel, però ella ens l'interpreta en català. Però no em deixis mai. Endavant.

deixis mai. Cal que perdonem i cal que oblidem tot el que ha passat. El vent tot s'ho ha endut, ha estat un malson.

0: sí.
1: Aquesta cançó, ja he dit, era la cançó d'amor més maca que s'ha escrit, i realment els que hem tingut la sort de sentir l'amor d'aquesta manera ens hi sentim molt, molt identificats. Però ara canviarem el ritme i el grup de folk ens interpretarà una cançó que no té res a veure, però que parla d'un animal que tenim a Catalunya només i que els que també hem tingut la sort amb l'esplai i vam anar-los a veure són diferents, i és el burro català. Endavant amb el grup de folk que ens interpreta aquesta cançó.

Aviam, els que hem viscut l'època anterior en què encara circulaven carruatges, els carros d'escombraries, per exemple, eren carros amb cavall. I a casa meva, també ho he dit moltes vegades, doncs hem tingut cavalls sempre. I quan el meu pare anava a portar, en principi, després ho vam fer camió, però en principi anaven a portar els fems a l'estació de Sants per enviar-los a Sant Sadurní o a qualsevol lloc, anava un carro gran, un carro camió que li deien, i anava amb tres o quatre, amb dos o tres cavalls, i a davant sempre hi anava un burro, perquè el burro té més sentit de l'orientació, ajudaven els cavalls, total, i més coses. Total, que no entenc per què amb una persona, quan volen dir que és tonto, més diuen que és burro, doncs no la insulten, perquè els burros són molt, molt intel·ligents. I si no, informeu-vos i veureu com no us dic cap mentida. I ara, a continuació, escoltarem una altra vegada el nostre estimadíssim Christian amb una cançó meravellosa que, si ens està escoltant, li dediquem a la Ramona d'Arenys de Munt, que és Fatem. I a la Ramoneta de Caldetes, que ella ja va emprendre el llarg camí, però segur que també ens està escoltant. Fa temps, molt de temps.

0: com que el temps passa volant, doncs ja hem arribat en el moment aquell el que hem de dir que el dimarts, si no ho vol, a les 11 tornarem a estar aquí en el programa que a la ràdio, no sé, o sigui, en el, la web, no sé què posa, però el programa, a mi se m'ha ocorregut batejar-lo com a temps d'estiu. Jo sempre poso coses de temps. Bé, doncs ens toca despedir-nos amb la Marina, la gran Marina que hem tingut avui aquí al, a l'estudi, al, al control, en Joan, el jefe, i tota la gent que hi ha aquí, en Cano, la Gemma, l'Anna i una altra nena que no me'n recordo com se diu. La Núria. Bé, doncs, si Déu vol, el dimarts que ve, a les 11, tornarem a estar aquí, amb temps d'estiu, amb la Rosa Montner, perquè així tots ho passarem molt, molt bé. I per acabar el programa, la última cançó d'en Joan Dausà. Digue-la tu.
1: Judit.
0: Judit. Fins el dimarts, si Déu vol. Adéu, bon cap de setmana.
2: Si entre birres em dius d'anar a sopar, jo només penso...

0: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
1: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en fer una excursió amb els amics i acabar deshidratats. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la caixa tonta.
2: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
3: Clarito y poco a poco.
4: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
5: Y esa es la noticia.
6: Qué gentuza, qué mierda.
7: Me ha tocado un becario hoy para hacer programa, no puede ser esto tú.
8: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
9: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
10: ¿Que no sabes si qué?
11: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
1: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria et despullen la televisió i et despenllen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la caixa tonta a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
12: Adiós.
13: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina. Anem a la cuina.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. Ràdio Arenys és informació.
1: Sabies que...
2: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Mor el menor que va resultar ferit ahir dissabte en un accident de trànsit múltiple a Mataró. Per coses que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió entre 5 turismes i una motocicleta a la via Sergia a l'antiga B40 de la capital maresmenca. El sinistre va causar 9 ferits més, entre els quals hi ha un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. Amb aquesta defunció ja són 78 les persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes des de principis d'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Un apunt de mobilitat. Interrompuda la circulació de trens a l'R2 Sud entre Cunit i Cubelles per un arbre caigut a la zona de les vies. Renfe està intentant treballar per oferir serveis alternatius per a les persones afectades pel tall. I els bombers han trobat aquesta tarda el cos d'un jove de 25 anys que hauria estat arrastrat pel riu Segre a la zona del Congost del Mu, al pas per Camarsa, a la comarca de la Noguera. Cap a 4:45 de la tarda s'ha localitzat el cos, al qual li han practicat maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-lo. Amb aquesta víctima són 5 les persones mortes ofegades en aigües interiors i 26 comptant-hi platges i piscines des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Aixecada també la mobilització de pagesos que ha estat tallant des de les 5 de la tarda a la C14 a Tàrrega. La pagesia reclama un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills i compensacions per les pèrdues produïdes a causa d'aquesta problemàtica de la fauna cinègica. Arran d'això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. El responsable de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, explica que també esperen reunir-se amb el Departament de Territori per parlar de l'estepa.
2: Que amb el tema d'agricultura tenim reunió convocada, però amb tema CEPES no tenim reunió perquè en principi CEPES és més de territori. I aquí estem una mica expectativa a veure si territori dona el pas o continua fent el que fa ara, que és esquivamos. I esperem una mica a veure si tenim reacció de part de territori.
1: Demà dilluns, un total de 84 municipis d'11 comarques es trobaran de nou sota el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal i, a més, 173 localitzats estaran repartides i tindran el nivell molt alt, el 3. I a Cultura, el Festival Berta Bradança abaixa el taló de la seva primera edició a Tortosa amb un balanç molt positiu. Aquest es reafirma com un dels grans esdeveniments de dansa contemporània i d'arts en moviment.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
0: Moments d'òpera.
4: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en 4 actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera I Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlo és el seu fill i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem la part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. 3 anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani, de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, La salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth, de Shakespeare, i Di Rawa, de Schiller, podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de I Masnadieri, els bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, un altre òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar I Masnadieri durant el carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure I Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat, que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'I Masnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda de trecadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare, en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesc,

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars. I, a més, ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremateo Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Mateo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

Seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imasnadieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Erminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Erminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalán. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rol ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aimes Nadir i de Verdi. Seguim aquí als Moments d'òpera. Els bandolers canten el plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Arminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Arminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: Quart i darrer acte de l'òpera i masnadiari de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera i masnadiari de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.
1: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
0: Ràdio Arenys.

0: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Heu mirat mai enrere amb nostàlgia? Aquesta setmana Strauss ens convida a fer-ho. Avui, el Cavaller de la Rosa.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Der Rosenkavalier, que és el mateix, El cavaller de la rosa, és una òpera dividida en tres actes amb música de Richard Strauss i llibret en alemany d'Hugo von Hofmannsthal, estrenada a l'òpera de la cort de Dresden el 26 de gener de l'any 1911. Per tant, per aquestes dates fa 115 anys de la seva estrena. La primera representació catalana va ser el 2 d'abril del mateix 1911, en aquest cas, però, al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges principals que intervenen en aquest cavaller de la rosa, Octavian és un jove adolescent que està protegit per la mariscala, que l'anomena afectuosament Quinquín. Però el jove està enamorat de Sophie, paper el d'Octavian per mezzo-soprano o soprano vestida d'home, que exigeix una gran capacitat interpretativa. En certa mesura, hi ha qui veu en aquest personatge un homenatge al Cherubino de les mozartianes Noces de Figaro. Maria Teresa Werdenberg és la mariscala, és un paper de gran dama de la societat vienesa de mitjans del segle XVIII, enamorada i protectora d'Octavian, paper per soprano amb serrells dramàtics d'enorme bellesa i d'enorme complexitat en quant a la fraseig i l'elegància que ha d'impregnar la intèrpret. Sophie és la filla de Herr von Faninal, una noia senzilla que està promesa amb el baró Ox, però realment enamorada d'Octavian, una part per soprano lírica de tessitura força alta. El baró Ox és el cosí de la mariscala, un personatge groller que busca dots per no haver de treballar. A més, és de la baixa aristocràcia i vol casar-se amb Sophie tan sols per recuperar el seu estatus econòmic. Una part barbaritun que necessita una actitud petulant molt característica. Herr Faninal és un personatge burgès obsessionat en controlar la noblesa. És el pare de Sophie, paper aquest barbaritun. I també destacarem la part d'un tenor, que se suposa que és un tenor italià que canta per la mariscala. Un paper molt breu, però de molta dificultat, ja que fins i tot ha d'emetre un do de pit. Dir-vos que hi ha 16 personatges més, a més de la intervenció del cor, de manera que és difícil destacar-los tots. En termes musicals, en el seu moment va parlar-se de la traïció de Richard Strauss pel fet que el compositor alemany abandonés la seva trajectòria de compositor, podríem dir, avançat i expressionista per posar la seva atenció a l'època daurada de Viena, la de Maria Teresa d'Habsburg, entre els anys 1740 i 1780, sense tenir en compte, però, el creixent interès de Strauss per aquella època, fruit del descobriment de la música de Mozart, per una banda, i per l'altra, que el camí que havia iniciat amb Salomé i Electra portava, segons ell mateix, al caos compositiu. El que significa que l'actitud del llibretista Hofmannsthal no fos una reacció reaccionària, sinó que naixia de l'interès real per les partitures mozartianes i la revalorització d'un passat gloriós. No en va, aquesta òpera es considera un bon exemple del que és una obra neoclàssica. El mèrit de Strauss va ser aconseguir evocar un món galant i lluminós amb els mitjans orquestrals del seu temps, creant així una òpera molt marcada per l'estil mozartià i prendre's alhora la llicència d'evocar el vals vienès sense arribar al ridícul que suposaria calcar-lo a l'estil del segle XVIII. Richard Strauss va aconseguir, doncs, amb El cavaller de la rosa, acabar de marcar el seu estil i la seva manera d'entendre la música i el cant. Dit això, anem a conèixer ja l'argument i els moments musicals més rellevants, que ja us avancem, són molts. L'acció se situa a Viena, durant els primers anys del regnat de l'emperadriu Maria Teresa. En un implícit homenatge a Mozart, concretament al Cherubino de les Noces de Figaro, el personatge d'Octavian, un noi molt jove amant de la mariscala, és un personatge transvestit, interpretat per una mezzo-soprano, igual que el Cherubino de les Noces de Figaro, que forma amb les dues sopranos, és a dir, la mariscala i Sophie, un refinat trio femení del qual en podrem gaudir aquí als moments d'òpera. Però no ens avancem i anem a situar-nos a l'inici de l'acte primer. A les luxoses habitacions de la princesa von Wendenberg, noble dama de l'alta societat vienesa, esposa d'un mariscal de camp de l'imperi anomenada, per aquest motiu, la mariscala, veiem la fi d'una nit d'amor entre ella i el seu joveníssim amant, el comte Octavian. Són la soprano Renée Fleming com a mariscala i la mezzo-soprano Sophie Koch com a Octavian, dirigides per Christian Thielemann amb la Filarmònica de Múnich, gravació en directe a Baden-Baden de l'any 2009.

Entra ara a la cambra Mohamed, el petit criat negre de la Mariscala, per servir l'esmorzar. Els enamorats continuen en el seu món sentimental. La Mariscala sent sorolls i convenç Octavian que s'amagui i aquest es disfressa de cambrera. El que s'apropa és el seu cosí, el baró Ox, un personatge còmic, de la comèdia, un vell groller, lasciu i cínic, a més d'arruïnat, que irromp dins les estances de la Mariscala. El baró explica a la seva cosina els seus problemes. A partir d'una pèssima situació econòmica ha aconseguit pactar un matrimoni amb Sophie, filla única d'un riquíssim burgès, i necessita que la Mariscala li recomani a una persona amb prestigi per portar la rosa de plata de prometatge a la futura núvia.

La Mariscala fa sortir a tothom i queda sola en escena. Compadeix el trist destí de Sofia en mans del desagradable baró, que li recorda que a ella també la van lliurar a un matrimoni no desitjat quan era quasi una nena. Aquests records l'omplen de melangia i li fan pensar en l'inevitable pas del temps. Podríem dir que aquest és el tema central del Cavaller de la Rosa, el pas del temps i la nostàlgia. Entra el jove i apassionat Octavian, vestit ja d'home, que se sorprèn i se sent incòmoda per la tristesa de la Mariscala. Aquesta li diu que avui o demà l'abandonarà per una dona més vella i jove. Són Elisabeth Schwarzkopf com a Mariscala i la mezzosoprano Krista Ludwig com a Octavian, amb dues dirigides per Herbert von Karajan l'any 1956.

Octavi, en escoltar les paraules de la Mariscala dient-li que l'abandonarà per una dona més jove i vella, se'n va una mica vexat. La Mariscala fa venir el criat i li dona l'estoig amb la rosa d'argent perquè el porti a casa del comte Octavian. És aquest el final del primer acte, que sona així, dirigit per Tilleman i amb el clar protagonisme de René Fleming.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: A l'inici del segon acte del Cavaller de la Rosa de Richard Strauss hem de situar-nos als luxosos salons de la mansió dels Fanninal, on se celebren les esposalles de la seva única filla, Sophie, amb el baró Ox, mentre s'espera l'arribada de l'emissari que portarà la Rosa d'Argent, símbol d'aquest compromís. Sophie, amb la seva majordoma Marianne, resa al cel i evoca la figura de la Mare Morta. Les portes s'obren i apareix el jove Octavian portant la rosa. Els dos joves queden fascinats l'un per l'altre des del primer moment en què es troben les seves mirades. Són la soprano Diana Damrau com a Sophie i la mezzosoprano Sophie Koch com a Octavian.

Malgrat la màgia d'aquest moment, l'entrada de Fanninen, el pare de Sophie i el baró Ox ens situen en un món de personatges de farsa i provoquen la resistència espontània de Sophie i la indignació del jove Octavian. Fanninen i Ox surten per signar amb el notari el contracte matrimonial. Primer, sota la mirada de Marianne, després sols, té lloc aleshores una bella escena d'amor entre els dos joves. Sophie demana en desesperació a Octavian que l'ajudi a impedir, per tots els mitjans, aquest terrible casament. Els enamorats es confessen, ja amb tota claredat, els seus sentiments i decideixen estar junts per sempre més. La inesperada aparició dels intrigants Balzacchi i Annina, ara al servei del baró, que separen amb força els dos joves abraçats, provoca un canvi radical en aquesta escena. Criden el baró de Lerchenau i aquest reacciona amb actitud tranquil·la. Octavian li comunica que la noia no pensa casar-se amb ell. L'actitud desdanyosa del baró quan Octavian el desafia a un duel exaspera el jove, que desenveina la seva espada i el fereix lleument al braç. Entre tot aquest enrenou, Sophie li diu al seu pare que mai es casarà amb el baró i Fanninen l'amenaça de tancar-la en un convent. Mentrestant, Octavian contracta els serveis de Balzacchi i Annina per salvar a Sophie. Ox, que és assistit per un metge que han fet cridar a causa d'aquesta ferida amb l'espasa d'Octavian, es calma amb el bon vi que li ofereixen i recupera definitivament el seu bon humor quan se li acosta a Nina amb una carta de la suposada Marianne Dell, que li concedeix una cita per l'endemà a la nit. Lluny d'endevinar la burla que se li prepara, s'entusiasma davant la possibilitat de posseir la cambrera de la mariscala. Recordeu que aquesta cambrera no és altra que el fals Octavian vestit de noia. Aquest és, doncs, el final de l'acte segon del Cavaller de Rosa de Richard Strauss.

A l'inici del tercer i darrer acte del Cavaller de la Rosa de Richard Strauss ens situem a una cambra d'un hostal d'aspecte dubtós. L'hostaler fa els honors al baró Tox, que ha llogat una cambra per poder sopar i passar una bona nit amb Mariandel. Quan aconsegueix treure de la cambra l'accés de criats i personatges diversos, inicia la llarga escena de l'intent de la seducció a la cambrera. En realitat, recordin, és Octavian, que resisteix als encants del baró Ox. En aquest cas, escoltarem a Sophie Koch com a Octavian, disfressada de cambrera, i Franz Hablata com... Malboro, docs.

0: L'actitud de resistència de Mariandel queda palesa des del primer rebuig a beure vi. Malgrat tot, Ox decideix passar a l'acció. Aleshores, es desencadena el pla traçat per Octavian i l'habitació es transforma en una fantasmagòrica cambra del terror. Apareix Anina, vestida de dol, seguida de Balzaki, amb l'hostaler i tres servents, que afirma que Ox és el seu legítim marit i clama perquè li sigui retornat. Entren aleshores quatre nens que criden amb força al baró Ox com si fos el seu pare, mentre se li llancen al damunt. La indignació d'Ox va creixent, nega aleshores qualsevol lligam amb Anina, s'adona el que fa Ninal, ha estat avisat i es dirigeix cap a l'hostal i demana a crits la presència de la policia. La inicial satisfacció d'Ox en veure que la policia ha respost al seu socors canvia quan el cap de la policia mostra una gran desconfiança envers ell i el sotmet a un sever interrogatori sobre la seva identitat i la de Mariandel, que en realitat és la d'Octavian, i el motiu de trobar-se sols en una cambra d'un hostal. Ox intenta salvar la situació afirmant que Mariandel és la seva promesa Sophie von Faninal, però la irrupció del ric burgès, és a dir, el pare de Sophie, en escena li desmunta aquesta coartada. Ox s'enfonsa, es contradiu i queda en ridícul davant de Faninal, que està enrabiat i que crida a la seva veritable filla. Sophie està, esclar, encantada amb aquesta folla escena que contempla i fa explícit el trencament de les seves esposalles amb el baró d'Ox. Decisió que desespera Faninal, que es veu ridiculitzat davant tota Viena i cau mig desmaiat. L'hostaler entra aleshores precipitadament i anuncia la princesa von Werdenberg, és a dir, la mariscala. El baró vol creure que la presència de la mariscala té per finalitat salvar-lo, però la presència d'Octavian en la seva figura masculina i l'erupció de Sophie, amb el missatge solemne del seu pare declarant trencat el prometatge, palesen que el joc ja està en mans de la doble dama. Octavian es mostra desolat i insegur davant la mariscala i quan el baró intenta salvar in extremis la història i afirma que està disposat a oblidar-ho tot, ella li ordena amb severitat que faci un esforç per salvar la seva dignitat i que desaparegui. La mariscala, Sophie i Octavian es queden sols a escena. Sophie pren consciència de la relació entre la mariscala i Octavian. Octavian se sent confús i culpable davant el seu antic amor, mentre que la mariscala, amb la seva lúcida consciència i també amb una silenciada irritació, li ordena que segueixi el seu impuls i festegi a Sophie. La noia intenta fugir, però Octavian l'atura amb una explícita declaració d'amor. La mariscala assumeix el que ja havia previst molt abans i passa decididament a protegir Sophie. Octavian no sap com mostrar el seu agraïment i emoció. La mariscala se'n va a trobar Faninal i els joves es confessen novament el seu amor. Surten la mariscala i Faninal, que han pactat el futur dels joves, i surten finalment Sophie i Octavian. A l'escena buida apareix novament el petit criat de la mariscala que busca el mocador que havia deixat caure Sophie, el troba i se l'emporta corrents. I aquest és el final feliç i poètic de l'òpera preciosa El cavaller de la rosa de Richard Strauss, estrenada a Dresden l'any 1911, fa 115 anys. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

La creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió. Un temps de ràdio on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho i desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Aquesta setmana, en Pas a Pas, on parlem de com viure des de la salut. Si us sentiu identificats amb el que es diu i voleu explicar la vostra experiència o afegir algun comentari que sumi, us convidem a fer-ho a través dels telèfons 93 195 79 12 o al 722 88 6 9 2 1.

0: Ens podeu trobar al Facebook Mediterrània Radio Arenys i a l'Spotify. Allà podreu veure tot el que hem fet fins ara, que Mediterrània porta ja un pilot d'anys, així una cosa així, si no m'equivoco, com 17 anys funcionant, i trobar els podcasts dels programes emesos, o, si més no, podeu anar a la ràdio, a la web de la ràdio, de Radio Arenys de Mar, i allà buscar la carta, buscar Mediterrània, i allà també teniu tots els programes. Avantatges dels podcasts, que podeu escoltar-los on vulgueu, quan vulgueu, i l'estona que vulgueu, si us interessa més un tros o un altre. Us parla Rim Garcia i en els serveis tècnics tenim a Mar, que ens saluda. Bona nit, Mar, què tal? Saluda.
1: Hola, hola.
0: I el Joan Bosch, que li fa de companyia. Tenim a la Mar, que està aquí fent les pràctiques i que és un solet. I res, dit això, comencem amb pas a pas.

0: El pas a pas durant un temps canviarà una mica. Tenim el doctor José Miguel Otermín, que ha operat dels ulls. Han operat dels ulls i no ens podrà acompanyar fins que estigui recuperat. Avui tampoc ens acompanyarà el Carlos Pérez per tenir compromisos. Vull dir que estarem només la Imma i jo. Què farem durant aquest temps? Doncs la Imma Zapata ens acompanyarà amb les seves meditacions i amb un projecte molt engrescador que va crear Byron Katie, és així com es pronuncia, Imma?
1: Sí.
0: Byron Katie, The Work, el treball, és una història d'amor de la ment amb ella mateixa. És una trobada de la ment amb el cor.
1: Byron Katie.
0: La Imma ens la presentarà i anirem caminant amb ella per saber una mica més com és i com ho podem aplicar a la nostra vida. I això serà durant uns mesos, fins que recuperem l'estructura una altra vegada, de pas a pas, farem pràctiques. Farem pràctiques d'allò que hem anat comentant al llarg de tot el temps que hem anat fent pas a pas, que era presència i respirar. Que això és bàsic. La respiració és bàsic per reconnectar amb nosaltres i estar aquí i ara en presència també és bàsic. Aleshores, anirem explicant tècniques que ens poden ajudar fent pràctiques, que és això el que realment aporta que millorem i que realment recuperem la salut. I dit això, presento a la Imma amb la seva música del seu espai. Escoltem.

0: ritme. Aquesta cançó ens introdueix justament amb el que avui parlarem. Dona pas. Però abans, bueno, et saludo. Benvinguda, ben rebuda, ben hallada, ben trobada. Perquè
1: gràcies.
0: És un luxe tenir-te i que puguem continuar, a pesar de que ens fallin els homes, que eren les dones, però a pesar d'això nosaltres continuem, estem aquí i començarem, evidentment, amb la meditació, que és el teu espai. Realment era l'espai que tu feies en pas a pas.
1: Sí. Bé, en primer lloc, saludar els companys que avui no hi poden ser, físicament.
0: Físicament.
1: Però que hi són,
0: sí,
1: en els nostres cors.
0: Sí, la seva energia està aquí.
1: Sí. I desitjar, òbviament, que José Miguel recuperi ràpidament, satisfactòriament, i que ben aviat el puguem tenir aquí. Una altra vegada.
0: En cos.
1: Sí. En cos i ànim.
0: I a Carlos igual.
1: Sí, i tant. I, home, s'hi adiu molt amb el que volem parlar després, al començar amb una breu meditació, perquè, de fet, the work és una meditació.
0: En si.
1: En si. Absolutament. De començament a final. Però justament per entrar-hi...
0: Sí, per connectar amb nosaltres, posar-nos en posició D.
1: Sí, per entrar-hi sí que està bé, doncs sí. Que ens dediquem uns minuts, poquets, però...
0: De parar.
1: Intensos de
0: parar.
1: Exactament, de parar. D'aturar-nos i dedicar-nos a nosaltres mateixes, perquè ens passem el dia fent coses pels altres, i per nosaltres, però per fora... I permetre'ns, autoritzar-nos a dedicar uns minuts a nosaltres mateixes és just el que toca. I ens convido a que ho fem ara. Mirem si estem còmodes, si cal canviar la posició del cos, ho fem. On estiguem, si podem permetre'ns que tanquem els ulls... I que deixem que el cos acabi d'arribar en aquest seient on està ara. Si ja hi era, que estigui més conscient. Que ara no li cal fer res més que descansar. Deixar-se sostenir. Deixar-se sostenir per la terra i pels seus delegats. La cadira, el sofà, la butaca, on estiguem. I que fem allò que fem sense ser-ne conscients, però ara en absoluta consciència. Respirar. Observar aquest miracle del nostre cos, agafant aire de l'exterior, i observar com ho fa. Per on tens aquest aire? Sense voler canviar res, eh? Senzillament observant. Està entrant pels narius. Es nota la temperatura de l'aire quan entra i quan surt, si surt pels narius. És la mateixa la temperatura? Observo si quan entra l'aire s'infla una mica el pit, o és la panxa, o què et passa? Puc notar per on passa l'aire quan entra? Senzillament ho observo. Com puc observar una sortida de sol? No hi haig de fer res. Només observar. I meravellar-me de com el meu cos, sense que jo hagi de fer cap, prendre cap decisió, hagi de fer res excepcional, respira. I segueix respirant. I si ve un pensament, el deixem passar. I observem si podem sentir el batec del cor. Potser sí, una miqueta de batec a dins del pit. O potser no noto res. Però és ben cert que està bategant aquest cor. I tant si el sento com si no, puc convidar-lo, per uns instants, a anar una miqueta de res més a poc,

I amb una d'aquestes respiracions, quan traiem l'aire, ho fem com en un sospir, o sospirant directament. I deixem que el cos rellisqui avall, es deixi anar. Els braços, les espatlles, el cap... No caurà pas, està sostingut. Ai, fem tants sospirs com ens vingui de gust. I si ve un badall, no el retenim pas. El nostre sistema nerviós, això li va de meravella. I aquest cop, avui, sense sortir d'aquí, sense tal, podeu seguir, si voleu, amb els ulls tancats o moure-us una micona, com vulgueu, o oi, si us teniu feina per fer, doncs aneu i feu-la. Però ens quedarem per parlar

0: típica, però sí amb una diferència, perquè quan tenia uns 30 anys va entrar en depressió, que no va fer res més que empitjorar, que es va acabar complicant amb agorafòbia, que no podia sortir ni de la seva habitació durant molt de temps, obesitat mòrbida, pensaments suïcides, diu que no se suïcidava perquè tenia 3 fills, va acabar anant ingressada en un centre, perquè era l'únic que cobria la seva assegurança, als Estats Units van així, de tractament de gent amb obesitat mòrbida. Aquella dona, que era Byron Kentigan, tenia un caràcter tan agressiu, s'odiava fins a tal punt, que diu que les dones d'aquell alberg on va anar ingressada li tenien tanta por que la van posar en una habitació que havien de pujar unes escales i tancaven la porta perquè no pogués baixar, de por que li tenien. Elles li tenien por, però ell encara es tenia més odi perquè diu que dormia al terra. Considerava que no era digne de dormir en un llit. I aquesta dona, una matinada del... va ser el setembre, tant se val, del 1986, una panerola, una cucaracha, se li va passejar per el peu mentre dormia a terra, la va despertar de sobte i pop! Ah! Diu que va despertar a la veritable realitat. Tot el seu ego havia desaparegut. No recordava com es deia, no recordava qui era, ni què era, ni res. S'havia esborrat tot. Van anar a buscar el seu marit, els seus fills, i el que ella explica és que tot el que havia quedat era una alegria absoluta que no ha desaparegut, ho dic en paraules seves, que està per aquí. Diu, he trobat una alegria en mi que mai ha tornat a desaparèixer ni un sol instant. Aquesta alegria és en totes nosaltres, sempre. I el que va descobrir és que quan apareixia un pensament, quan ell es creia un pensament, patia. I quan no se'ls creia, no patia. I que això és veritat per a tots els éssers humans. De manera que va començar a practicar una cosa que li va aparèixer també en aquest procés, que va ser aquesta tècnica que explicarem ara, que ella va anomenar The Work.
1: El treball.
0: El treball, la feina. El trabajo, es diu en castellà.
1: Sí.
0: Diu que els expliquen els seus fills que abans d'aquest canvi, diu, no li podien mirar els ulls, li tenien por.
1: Mm.
0: Després d'aquest canvi, no podies deixar de mirar-li els ulls. Era com una nena petita, feliç, innocent. Li van haver, la seva filla adolescent, li va ensenyar a posar-se els mitjons, a sortir al carrer, perquè ella diu que anava pel carrer i veia tothom, que tothom era ella. Que es va veient ella mateixa. També sóc jo, també sóc jo. I bueno, va haver d'anar aprenent, diguem-ne, que espantava la gent quan els hi feia això. Així que per amor a la gent va aprendre a tornar a comportar-se, diguem-ne, com a persones cometes normal. Però dins seu havia desaparegut tota sensació de possessió, tota sensació d'individualitat, vaja, allò que ni podríem dir una il·luminació en termes espirituals. Però es va passar tot un any treballant, aplicant el The Work, aquesta, ara que ho explicarem, aquesta integració, sobre la seva relació amb la seva mare, amb qui tenia una relació molt difícil. I fins que no va haver netejat tot això amb la seva mare, no va parar d'anar-ho aplicant i no ha deixat de fer-ho. I va per arreu del planeta, ara ja no ho fa, primer perquè amb això del Covid ja la cosa va quedar, després perquè ja és prou gran, però ara mira, cada setmana, dilluns, dimarts i dimecres, es connecta a les 9 del matí d'allà, que són les 6 de la tarda d'aquí, i fa The Work una hora amb qualsevol persona que es vulgui connectar.
1: Mm-hmm.
0: I ho pot fer gratuïtament.
1: Un únic inconvenient és que ho fa en anglès.
0: Perquè ella parla anglès. Ella parla anglès. Però diguem-ne, per veure, i sempre, sempre, quan ha fet The Work, ho fa sempre gratuïtament.
1: Uh-huh.
0: Sempre. S'ha hagut de pagar alguna cosa per al local on s'ha fet servir. Ok. Ha anat a presons, ha anat a tota mena de llocs.
1: Uh-huh.
0: Portant aquesta... Ell ha trobat una manera per deixar de patir. Aquesta història d'amor

0: de la ment amb ella mateixa.
1: Amb ella mateixa.
0: I això és... Doncs això. Llavors, diu, és un mètode d'indagació, és a dir, de tal, i que el que fa és qüestionar els propis pensaments. Qüestionar-los, importantíssim. No eliminar-los, d'acord? No anar contra ells. Acabo de pensar una cosa horrorosa. No aniré contra ella. Només és un pensament. Puc no creure-me-la. Ja està, no me la crec. O puc veure que me l'he cregut durant un moment. I puc mirar-la amb amor i veure aquest pensament i qüestionar-lo. No es tracta de no deixar de pensar. No es tracta de res d'això. Es tracta senzillament de mirar-los i, com diu ella, gairebé emprovar-te'ls com si fossin sabates quan vas a la botiga. Veure si aquesta sabata, aquest pensament t'encaixa. La manera de saber si un pensament cal ser indagat és si t'ha provocat patiment. És la senyal d'alarma. Crec que era aquest matí. Sí, veig una persona pel carrer i he sentit, puf, malestar. Una cosa que aprens fent de work és que estàs més atent a les teves reaccions. Què? Ah, d'acord. Aquella dona que cada dia veig allà al banc sense fer res. Ja, però he vist què m'ha provocat aquest pensament, aquest malestar. El pensament està sense fer res. Oh, interessant. Val, ok. Vaig i el puc indagar i puc veure si aquest pensament és o no és veritat. Jo em faria servir un altre després per practicar, però ara mateix per posar un exemple d'avui mateix. Va descobrir una altra cosa interessant, anant per tot el món, que no hi ha pensaments originals. Jo penso aquestes coses tan terribles. No. Tots els éssers humans acabem pensant més o menys el mateix. Perquè ha anat per tot arreu aquesta dona i ha anat trobant els mateixos pensaments. No importa la cultura, no importa l'edat, no importa el nivell cultural. Es van repetint aquests pensaments. El que passa és que, sobretot si a mi em fa vergonya pensar-ho, no ho dic. I penso que només ho penso jo. I em fa més vergonya. I em sento culpable per haver pensat això.
1: Sí.
0: No, tots pensem el mateix.
1: Això ve de... A veure, has anat parlant de diferents coses que estan, sí, estan en diferents formes de treballar i són... Els pensaments és una cosa que avui dia ho pots fer com unes sabates, també ho pots fer aquest en benefici o no en benefici. En aquests moments aquest pensament més bo per mi o no. Si no més bo, doncs mira, ho deixo passar. Potser el primer pas és descobrir que són pensaments, que no és real, que no és real. A veure, jo puc pensar coses, però realment què estic fent? Jo faig, toco, pico de palmes, em moc, escric... Això sí, ho faig. Ara, els pensaments són pensaments, no són reals. Són coses que tens en el cap i que el mateix que venen poden marxar. Sí. Ara que tu li dones les gràcies, s'ha anat, ha desaparegut, com les projeccions del futur o els pensaments del passat. Sí. No deixen de ser pensaments. I els pensaments... O sigui, la primera fase és descobrir que els pensaments no són reals.
0: Sí. I
1: que hi ha uns que sí que ens ajuden i d'altres que és gravacions que tenim per ahí, que són memòries que hem anat gravant com a bones i que potser no ho són.
0: No. El que aprens molt fent aquesta pràctica és això, a detectar els teus pensaments, perquè a vegades passa el pensament tan ràpid que l'únic que sents és l'emoció. I és rapidíssim,
1: sí,
0: no el pilles.
1: Sí.
0: El moment en què pots agafar i veure, ah, era aquest pensament, i ja donar-li la categoria de pensament, ja està.
1: Sí, sí.
0: Ja està,
1: sí,
0: ja
1: sí, perquè hi ha moments que és una... I ja no el pesques.
0: No.
1: I t'ha deixat el malestar.
0: Sí.
1: I t'ha deixat el malestar. Normalment aquests que són tan... que desapareixen amb una facilitat bestial, són d'aquells que després et queda com un cos raro,
0: i és
1: un pensament que d'aquells que no cal. I que a mida que vas practicant el que tu estàs dient, cada vegada som més conscients. Els pots detectar i pots fer el que estaves explicant, no? Que és mirar-lo, dir, a veure, aquest pensament En què m'identifico jo amb ell.
0: Sí, ara veurem com ho fem, sí. Exacte.
1: Sí, ara veurem com ho fem, però és així. Mm. De totes maneres, anem a parar una miqueta, perquè hi ha una música que es connecta amb el cor i és el que anem a fer. I a mi m'agradaria que l'escoltéssim, l'anirem escoltant, però que escoltéssim un trosset ara, abans de continuar. És una cançó que és d'un grup que es diu, espera, de Mirabai Ceiba, i és Corazón. I canta una noia que es diu Silvina González. Escolteu-la, després comentem. Farem un trosset.

0: Ara comentàvem, mentre escoltàvem la música, sí, comentàvem amb la Imma que la història de la Cati, la podem, hi ha un llibre, sí, sí, on explica més tot el que ella ens ha explicat com a conte, no? De com, sí, li va arribar aquest canvi tan radical a la seva vida. Vull dir que si hi ha algú que està interessat en com va fer el procés, doncs els llibres,
1: sí,
0: són...
1: Sí, bé, Amar lo que es, jo diria que és el bàsic, on ja hi ha explicat tot això i tota la tècnica de The Work. Amar lo que es, és molt simple i més és molt bo de llegir. I després se'n té d'altres, però jo començaria per Amar lo que es. Jo diria, escolta, llegiu-vos aquest llibre i si no, doncs podeu mirar quines altres coses hi ha publicades d'ella, però començaria per aquí sempre.
0: Sí. Pues ho deixem perquè, bueno, clar, és que s'ha explicat així tal, molt ràpid, i potser alguna gent queda com sorpresa.
1: Voleu més detalls, no? Trobareu detalls aquí a Mar lo que es. I,
0: Bueno, continuem. Vinga, que estàvem ahir en descobrir el cor i abans hem de passar pels assumptes.
1: Sí, els assumptes, sí. És que per a Byron Katie, i realment quan fas The Work te n'adones, és fonamental que hi ha tres menes d'assumptes a l'univers. Només tres menes d'assumptes a la nostra vida. Els meus assumptes. Els assumptes de l'altre i els assumptes de Déu o de l'univers. Per exemple, un terratrèmol seria un assumpte de l'univers o de Déu, com vulgueu, un terratrèmol. Els meus assumptes són les meves coses, què penso, què miro, què faig, què sento...
0: Qui soc, sí, sí.
1: Això. I els assumptes d'altres són d'altre. La major part de vegades que estem patint perquè ens hem sortit dels nostres assumptes i ens hem posat en els dels altres. Quan opino què hauria de fer l'altre, mira què m'ha fet, podem anar observant.
0: I també perquè els fem propis. Els dels altres els
1: fem... propis.
0: Sí.
1: No? Llavors, clar, si jo me'n vaig als assumptes de l'altre, qui es queda encarregant-se dels meus? Doncs com que no hi ha ningú encarregant-se dels meus, vaig i li reclamo a l'altre que s'encarregui dels meus assumptes. De manera que he muntat aquest embolic, però que si us hi fixeu, està força en la base de la major part de conflictes i de relació entre persones que hi ha.
0: Sí, perquè sempre ho posem fora i culpabilitzem a l'altre del que ens passa a nosaltres, cosa que no és de l'altre, és nostre.
1: Sí, i una frase de Byron Katie, per exemple, fonamental, és estimar-me és assumpte meu. Estimar-me és assumpte meu, no és assumpte de l'altre. Que m'estimi i em deixi d'estimar, això és seu. Allà jo no hi tinc res a dir, res a fer. Només tinc sobre mi. Quan això ho tens clar, es viu molt millor.
0: Es viu molt millor.
1: Va de lluny. I un altre, que també, i és el títol d'aquest llibre que us recomanava, estimar el que hi ha. Estima el que hi ha. No vol dir que t'hagi d'agradar, val? Però en lloc de patir-ho, viu. Llegeixo, cito a Katie. Ningú vol que els seus fills estiguin malalts. Ningú vol ser víctima d'un accident. Però quan aquestes coses passen, en quin sentit podria ajudar a discutir mentalment amb elles? No haurien d'haver passat, perquè m'ha passat a mi, bla, bla, bla, bla, bla. Ella diu, soc un amant del que hi ha. No perquè sigui una persona espiritual, sinó perquè quan discuteixo amb la realitat, pateixo, com diu ella, el 100% de les vegades. Ella diu, no siguis espiritual, sí que és honesta. Això és el que hi ha. Pues, estima-ho, accepta-ho
0: i fes
1: el que puguis amb això, òbviament.
0: A mi em ve ara molt al cap aquestes persones que hi ha de mena tenen allò del sentit comú. Que són gent bona. Gent bona. I gent bona és aquesta que viu la vida tal qual ve.
1: Sí.
0: I ja està.
1: No.
0: I si això és així, doncs jo ho soluciono com puc i ja està, i passa. Sí. Que és una altra història, és aquella que diu res és permanent.
1: Clar.
0: Perquè, clar, ens capfiquem en una història i l'anem fent grossa, grossa, grossa, i l'únic que estem és mantenint-la.
1: Sí.
0: Perquè igual que ha vingut, marxa.
1: Sí.
0: És així. El que passa és que les mantenim, no?
1: Clar,
0: són com uns hàbits que hauríem d'anar...
1: Sí. Ens dona l'impressió
0: sent conscients per poder canviar.
1: Clar. Ens dona l'impressió a vegades que hi ha situacions en les que ens toca estar preocupades. Però que hauries d'estar amoïnada. En què ajudo a ningú? Amoïnant-me, preocupant-me, queixant-me.
0: Bueno, és allò del preocupar, no, ocupo.
1: En què em puc ocupar? És assumpte meu? Sí. M'hi puc ocupar? Sí, molt bé. És assumpte de l'altre? L'altre em demana ajut? Puc veure què faig?
0: Si puc o no puc.
1: Si puc o no puc, puc veure què faig. Uh-huh. És assumpte de Déu, de l'univers, de com vulgueu. Aquí no hi podré fer res. Veuré què faig a mi mateixa i ja està.
0: És que aquí també es barreja molt, Imma, la culpabilitat.
1: Clar.
0: Quan sents, algú et demana i tu dius, no em ve de gust. Senzillament no em ve de gust. O sigui, és que ja no hi poses més raons. Primer busques excuses per dir-li amb ell.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, clar.
0: No dir-li clarament. No, podríem dir-li clarament, no em ve de gust.
1: Sí.
0: I punt. No, però no, perquè sents que estàs ferint a l'altre. Cosa que no hauria de ser, perquè ella et demana una cosa i si tu no et ve de gust, estaríeu en una posició desagradable, no? Això seria. I després està la culpa que després tu sents perquè no ho has fet.
1: Sí.
0: Saps? I tot això és com un cercle viciós que va rodant. Que va rodant. I si no et surts, pateixes.
1: Hi ha patiment, sí. I també és cert que la cultura en la que estem també hi ha una certa mitificació del patiment. És cert que si pateixes, no?
0: Bueno, és que hem vingut aquí a patir.
1: Vingut a patir, aquesta vall de llàgrimes.
0: Que no, sí, justament.
1: Ara, perdona, Katie és molt radical. Radical en el sentit més literal de la paraula etimològica, és a dir, d'arrel. I pot dir coses que poden resultar xocants. I una d'elles és, molt bé, tu em demanes, i això ho he sentit a Xus Agúndez, que en parlàvem abans, uh-huh, la meva mestra de fer the work.
0: En parlarem al final, parlarem d'ella.
1: Sí, parlarem d'ella. Uh-huh. Una persona diu, em demana una cosa, i jo li haig de dir que no. Li puc dir, t'estimo, però no, t'estimo molt, carinyo, i no faré això que em demanes. És radicalment diferent, perquè és, t'estimo, és un fet, no faré això que em demanes, és un altre fet, que se sumen i no s'elimina l'un a l'altre. I, ostres, poca broma, és molt interessant aquesta
0: època.
1: Es recolzen.
0: Perquè tu no estàs rebutjant a la persona.
1: No.
0: Tu estàs dient-li que sí, que el valores, que l'estimes, que ets present a la teva vida, però que allò no funciona.
1: Sí. O si no és no t'estimo, t'agraeixo molt que m'ho hagis proposat i no, ho faré.
0: Uh-huh.
1: Està, ja està.
0: Sí, sí, però ja això està. Costa, eh?
1: Ui, sí, costa.
0: Estic això costa.
1: Mirant de practicar, però com me n'adono, se m'escapa el però. I no, és i... Però vaja, ja et dic, és molt radical la Katie, eh, realment.
0: Fixa't que has fet una precisió que aquesta a mi també se m'havia escapat, no? És i, no però.
1: I, no, i.
0: Però no, no t'ho faré, no. És i, no ho faré.
1: No ho faré.
0: Són dos fets.
1: Des del mateix lloc de valoració d'aquella persona, des del mateix lloc d'agraïment perquè m'ho has demanat.
0: Perquè el però és una justificació.
1: I a més, el però és adversativa. És a dir, diu que l'anterior ja no val.
0: Mm-hmm.
1: T'acabo de dir que t'agraeixo que m'ho hagis ofert. No, t'agraeixo que m'ho hagis ofert o que m'ho hagis demanat, el que sigui, no? O el que vulguis dir. De valoració a l'altre, perquè què carai, ho puc estar sentint. I no ho faré. I no cal donar més explicacions. Però bé, perquè ha sortit això aquí.
0: No, que és molt interessant fer aquesta precisió quan ho diem.
1: Sí. I... Bueno, ja que trobo que hem d'anar parlant del treball, de the work, jo sempre dic the work, si se m'escapa el treball. Beneficis. Abans, quan anàvem a parlar d'això, he pensat, i venim, et canvia la mirada.
0: La mirada del món.
1: La mirada
0: de tu.
1: La mirada cap a tu, la mirada, per començar, cap als meus pensaments, perquè te n'adones, a còpia d'haver-ho fet un bon dia, dius, ho estic veient diferent. Per mi, vaig trobar The Work a començaments de l'any 2020.
0: Uh-huh.
1: Em va venir.
0: Uh-huh.
1: I al cap de 3 mesos venia
0: la pandèmia.
1: Venia una persona que m'estimo molt a viure amb mi a casa. carregada d'un munt de problemes, de dolors i tal. I jo venia de 6 mesos de dol, només, de la mort del meu pare i el meu marit, que va morir el mateix dia. ¿Vale?
0: Tots dos.
1: Tots dos. I em trobo amb aquell paquete, però tenia de work. I cada vegada que aquella persona me deixava anar un moc perquè estava carregada de dolor, i me deixava anar un moc, i jo... Agafa la llibreta i posa't a treballar. Posa't a treballar. Ja no veia aquella ferida. Ja veia una altra cosa. Havia pillat un pensament, el treballava, tal. El dia següent, la meva relació amb aquella persona havia millorat. I va anar millorant, i millorant, i millorant. Fins i tot amb el meu exmarit, el primer marit que vaig tenir, ens vam separar. Hi havia retrets, hi havia coses pendents. Vaig dedicar-me a treballar amb The Work una vegada rere l'altra. Com diu Byron Katie, diu, mai és tard per tenir una infantesa feliç.
0: Cert,
1: mai
0: cert.
1: És tard per tenir una infantesa feliç. I jo puc afirmar que mai és tard per tenir un matrimoni feliç. Tot i que...
0: És canviar la mirada.
1: Canvies la mirada una vegada rere l'altra i es converteix en una mena de segona identitat. És a dir, ja es fa gairebé automàtic. T'hi has de seure i t'hi has de posar, eh? Però ja queda com... I després, clar, practiques la interiorització, el coneixement de tu mateix. És un regal ja, en tots aquests sentits.
0: De fet, el fet només de ser conscient dels teus pensaments i donar-los una entitat, o sigui, ni els treus ni els fas fora, ni... saps que hi són, són els teus pensaments, no són els d'uns altres, són els teus, i els hi dones lloc, els hi dones lloc, els reconeixes, i ets capaç de dir els que sí i els que no, o acollir-los...
1: No ve així, eh? Tots són qüestionables. Byron Katie va més enllà, diu, s'han de qüestionar tots, fins i tot aquells que etiquetaríem com a positius. Perquè això, dic... Ai, com me l'estimo, aquesta persona, que bé que estic amb ella. També em pot portar a patir. Perquè si estic també amb ella, quan la perdi, què passarà? Per tant, tots els pensaments... Ella diu, el pitjor que et pot passar a la vida és un pensament.
0: Un pensament.
1: Sí, el pitjor que
0: et pot passar... I d'aquests tenim milions al cap del dia.
1: El pitjor que pot passar... El pitjor que pot passar és que te'l creguis. Perquè si passa per allà, com qui passa un ocell... Però ha passat. Ja està. Però clar...
0: Quan li dones consistència, li dones pes...
1: Quan te'l creus, tant per creure-te'l i dir, ah, és veritat, com per creure-te'l i dir, quina porqueria acabo de pensar, jo, oh, Déu meu, què acabo de pensar, mira com sóc. Ja està.
0: No, jo ja quan està. Referia a un i l'altre, un em fa patir i l'altre no.
1: Sí, però és igual. Byron Katie diu el mateix.
0: Els que no et fan patir també.
1: Ella diu, qüestiona'ls tots. És veritat que els que solem practicar-ho i els que solem notar són aquells que ens inquieten. És veritat, eh? Admetem-ho. Els que solem treballar així, els que no som com ella,
0: clar.
1: Solem treballar més aviat aquells que ens poden
0: perturbar una mica. I que és un aprenentatge, vas començant a fer a poc a poc. Sí. I comences pels que pateixes i ara, després ja arribaràs a més. Però de moment comença el camí.
1: Sí. Per aquests que el teu cos ja et diu, ep, ha passat alguna cosa aquí.
0: Sí.
1: The work, important, no és una teràpia. Jo sempre es vol aclarir molt, perquè hi ha persones que s'hi acosten com per resoldre els seus problemes. No resol cap problema. No resol cap. Et canvia la mirada, està bé, però tu tens els teus problemes i amb aquella mirada has d'anar mirant les teves coses. Val? No és una teràpia.
0: Com matises això, què entenem per teràpia quan dius això?
1: És a dir, un mètode que millora el meu estat, no? Que fa que tinc una alteració, no? I vull superar aquesta alteració, vull tornar a la cometes normalitat, a la salut. I The Work és una de les coses que quan fas cursos, jo he fet un parell de cursos ben bé, fan formació, no he arribat a fer formació de facilitadora, però sí formació de practicant, t'ho diuen, però molt. Suposo perquè es troben amb això.
0: Però és que una teràpia què és?
1: Pues no sé definir molt bé, però
0: clar,
1: jo entenc que és això.
0: A mi ara m'entro en dubte, això és una eina.
1: És una
0: teràpia
1: eina.
0: És una eina. En les teràpies que trobes eines, eines que si tu te les fas teves i les practiques, et seran útils. I si no, serà informació que passa i no queda res. O sigui, saps? És allò perquè, clar, és com dir... Sí. No, són eines. És que tot són eines.
1: Sí, sí, cert. Potser és el que es mira d'evitar és que la persona vagi a buscar que algú li arregli res.
0: Aquí sí. Aquí sí que et dono la raó.
1: I me'n vaig a que em facin the work, contracto una facilitadora, el que sigui, perquè així m'arreglaran problemes que jo tinc.
0: Però això és una mala interpretació del que és una teràpia.
1: En aquest sentit, the work en absolut.
0: Això és una mala interpretació del que és una teràpia. Una teràpia no vas a que algú et solucioni res. Van a que et donguin eines per tu canviar. I resoldre allò que estàs en conflicte amb el que sigui. Això és la teràpia. Les teràpies haurien de ser això.
1: L'actitud madura a l'hora d'anar cap a una teràpia ha de ser aquesta que dius tu. Aquesta és l'actitud madura. No vaig a aquesta persona. Aviam, en lloc d'una pastilla, no? Em vaig a una altra mena de teràpia.
0: Que és una altra teràpia, les pastilles. Vull dir que avui dia està a l'ordre del dia, em donen una pastilla i està resolt. I tampoc és cert.
1: I ho puc estar fent des de la mateixa actitud, em donen una pastilla o em fan una sessió de work.
0: Sí.
1: Si l'actitud és aquesta, no va enlloc. Madura,
0: no va enlloc.
1: No vas enlloc.
0: No va enlloc.
1: No vas enlloc i, a més, no t'agradarà de work.
0: I,
1: no,
0: ja
1: no,
0: i moltes altres, si allarguem altres teràpies, és el mateix, perquè et diuen, no m'ha funcionat, és que no m'ha funcionat. Què buscaves?
1: Clar.
0: Doncs és això, és la diferència, no?
1: Sí.
0: Està bé matisar perquè és així, sí. Però en moltes altres teràpies també passa el mateix. Sí. Busques l'eina que et serveix a tu, no que t'ho resolguin. És que no t'ho resoldrà ningú.
1: No. I the work realment no és per tothom en absolut. Demana una ment molt oberta. Primer, està disposat a estar en un estat meditatiu. Val? És a dir, no és una qüestió de correm-hi tots, sinó entrar cap a dintre. Regalar-te aquest temps per fer-ho. I tenir la ment prou oberta com per agafar aquest pensament i donar-li la volta i donar-li la volta. No tots, no tothom està preparat per això. Estarà preparat per altres coses, però no per això.
0: El que passa és que també et dic, Imma, que cada vegada la tendència que hi ha és el viatge cap a dintre, i quan tu fas un viatge cap a dintre vol dir que t'estàs fent un reconeixement. I aleshores això és obertura per poder fer un canvi de mirada.
1: Ah, sí, clar.
0: Un canvi de mirada, una obertura per poder canviar coses. I quan canvies coses, aquestes eines de work et serveixen.
1: Sí, per aquesta mena, diguem-ne, d'actitud, sí,
0: en aquest punt,
1: òbviament.
0: En aquest punt de persona, en el punt que està en un viatge intern i en el que ja pot començar a fer canvis de mirada i mirar des d'un altre lloc, pots mirar-te tu des d'un altre lloc, ser conscient dels teus pensaments i poder veure què està passant.
1: Sí, sens dubte. Si us sembla, expliquem com funciona el mecanisme, que anem parlant de the work i encara, suposo, la gent deu pensar, bueno, però què es fa? No?
0: En què consisteix?
1: Com es fa això, diem-ho ja, sembla que us feu aquí les interessants, no? I és molt simple. Tens un pensament, o una situació en què ha aparegut un pensament, és molt important tenir clara la situació, si possible, el més concret possible. En quin lloc estàs, i si és del passat, és del passat. En quin lloc estaves, amb quines persones, tots els detalls que puguis, quin dia, quina hora era, és a dir, tot el que puguis per tenir un anclatge en una situació, espai temporal, en què va aparèixer aquest pensament. Va aparèixer aquest pensament. Què feia l'altre quan va aparèixer? Què estaves dient tu? Tot el que tu puguis. Molt bé. I a partir d'allà plantegem quatre preguntes. Quatre preguntes que són molt simples. La primera, en aquesta situació, és veritat, mira, poso un exemple meu, perquè així i tal, no? Soc a classe i veig una alumna que està mirant a l'altra banda i no m'està mirant a mi. I m'apareix el pensament, no m'escolta. I noto que això m'inquieta, em molesta. Molt bé. Vale, molt bé, ja tinc, estic a l'aula, pam, pam, molt bé. En aquesta situació, és veritat que ella no m'escolta? I només hi ha dues respostes possibles. Sí o no. No val sí, però una miqueta... No, no, no, no. Sí o no. I a més, no contestes tu. Tanques els ulls, tornes a estar en aquell moment i esperes quina resposta ve. I pots tenir sorpreses. Si has contestat que sí, que és veritat, que no m'escolta, passes a la segona pregunta. En aquesta situació, pots saber amb absoluta certesa que és veritat que ella no m'escolta? Tanques els ulls, tornes allà, mires i esperes aviam quina resposta és donada. Sí o no? No valen mitges. Ja està. No hi ha resposta correcta ni incorrecta. Totes estan bé. L'únic que has fet és donar-li
0: espai.
1: Espai per veure si allò que en principi era veritat, que és veritat, qüestionar-ho. Estem qüestionant, no estem jutjant. Tercera pregunta. Què passa? Com reacciones quan creus en aquella situació que no m'escolta? I tanques els ulls, tornes a estar allà i mira de ser tan precisa com puguis. Tot això per escrit, eh? Vale? Perquè la ment fa moltes trampes.
0: Hi ha gràfiques. Hi ha gràfiques per fer-ho.
1: La ment fa trampes. Jo ho puc fer mentalment. Si tens moltíssima pràctica, no et dic que no. Si no, paper i boli,
0: Paper
1: i boli i escrius. I mira de sentir què sents, què sent el teu cos quan estàs allà a l'aula, la noia està mirant cap a una altra banda, tu penses, no m'escolta, i tu creus? Què sent el teu cos? Què sent? Quina emoció apareix? Com la tracto? Com em tracto a mi? Ve una imatge del passat? Veig una imatge del futur? Què està passant allà dintre? Fica't a dintre tot l'infern de creure't aquell pensament. Val? A dintre. Aquí pot ser que apareguin pensaments subjacents. Que aparegui algun pensament que dius, uau, el que acabo de pensar, apunta-te'l. Perquè et servirà per un altre moment per també qüestionar-lo. Perquè estirant del fil d'un poden sortir-ne de molt interessants. Quan ja dius, bueno, sembla que ja no em surten més coses, passes a la quarta pregunta. Qui o què series en aquesta situació, mateixa situació, tornes a l'aula, tornes a tenir la noia, però no pots pensar, no m'escolta. Hi ha qui, jo, per exemple, el que faig és que és com si em rellisqués el pensament clatell avall. Jo faig servir aquest truc. Hi ha qui diu, no, és que no pots pensar aquest pensament. Sense aquest pensament, qui o què series en aquella situació? I tornes a l'aula, tornes a estar amb aquella noia que mira cap a una altra banda, però no, hi ha el pensament, no m'escolta. Qui o què series? Ostres, canvia molt, eh? Canvia molt. D'abans que estava jo... No he posat l'exemple. No, no, però clar, en la 3, buf, el meu cos es crispa...
0: Li estàs traient el patiment quan treus el pensament.
1: Clar. Crispa, apareix, ara tinc a tots, apareix el meu pare dinant i llegint el diari davant de la meva mare i de mi. No ens escolta, un pensament del passat. L'havia oblidat, hòstia, ha aparegut ara mateix, en directe. Què va sortint? I amb el 4 desapareix. I això. Llavors anem a la 4 i veiem com... I queda-t'hi una estona en la 4, gaudint d'allò sense el pensament, eh? No es tracta de passar ràpid. Després venen les inversions. Les inversions és agafar i emprovar-me altres mirades. Sense necessàriament creure-me-les totes. Però la primera és la de mi a mi. Fins a quin punt seria igual o més veritat en aquella mateixa situació que jo no m'escolto a mi mateixa? Jo no m'escolto a mi mateixa. I tornes a aquella situació, tornes a tancar els ulls, i jo m'adono, per exemple, que no m'estic escoltant, que m'estic crispant a mi mateixa, fent-me mal al meu propi cos... Fent-me mal, insistint en aquell pensament, no m'estic escoltant. No m'estic adonant que m'estic fent mal. I me poden buscar tants exemples com puguis que demostrin que en aquella situació, que no vol dir sempre, perquè, bueno, és que si resulta que... Jo he dit, ell m'ha mentit i ara resulta que jo m'he mentit, vol dir que em menteixo sempre? No!
0: No.
1: En aquell moment, ostres, és que jo no m'estava escoltant. No. I puc trobar altres situacions en què hi hagi això? De mi a l'altre. És la segona inversió. Fins a quin punt és veritat, més o menys, que jo no l'escolto a ella? Quan estic creient el pensament, quan estic en aquella situació, ella no m'importa gens, no l'estic escoltant. Només estic escoltant que algú m'ha abandonat. Uh-huh. Estic escoltant el meu dolor. Què li passa a ella? No m'està important res. Uau! Uh-huh. Però res. O quan puc observar si... potser ha dit alguna cosa i jo no l'he escoltada. I la tercera i última és oposat. Ella sí m'escolta. Deixa'm acabar, sisplau, sí, aquesta sí, és sí, molt sí. important. És molt important perquè...
0: És que queden dos
1: sí,
0: minuts.
1: Sí, sí, tenim temps, sí. Ella sí m'escolta. És possible que m'estigui escoltant? És possible, no ho sé.
0: No ho saps.
1: No ho sé. Però podria ser que alguna d'aquestes inversions no enquadri gens. Molt bé, doncs, la descarto, no passa res. Aquestes sabates no em van bé. Però ja he estat provant. I l'última, molt important, mirar quina d'aquestes inversions puc aplicar jo a la meva vida a partir d'ara.
0: Uh-huh.
1: Per mi, ara mateix, jo no m'escolto a mi mateixa.
0: I tanquem.
1: I tanquem.
0: I tanquem. Tanquem el programa, però no el deixem, que no el deixem, que el mes que ve continuem amb el tema, perquè aquí ens ha quedat, i farem, avui ens ha explicat una forma de fer la pràctica. En el proper farem la pràctica.
1: Molt bé, i vull tant dir, que
0: i
1: sí.
0: I si us interessa, ens podeu enviar o trucar i enviar-nos casos en els que vosaltres vulgueu fer una revisió d'un pensament que us ha causat molèsties o malestar. Patiment, i el podríem explicar. Podríem fer el procés de veure què ha passat amb aquell pensament. Serien exemples. Mm-hmm. Això són idees.
1: Sí,
0: si en teniu
1: sí.
0: més, doncs truqueu sí, sí. i ens envieu unes quantes i les farem. Imma, aquí m'acabem, estem acabant escoltant el cor.
1: Uau, és preciosa aquesta cançó. Gràcies, sí.
0: Estem bonica. Tancant el programa. Moltíssimes gràcies. Ha sigut una explicació molt, molt densa i intensa, perquè és així el treball. Sí, i continuarem a la setmana, el proper parlarem de la Xus, que li van fer una entrevista a la ràdio, si la busqueu en dones la tenim, entrevistada, vull dir que hi va fer un exemple en directe, vull dir que hi és aquesta feina. Clar, recordant a l'Aima, jo recordo que això jo ho he fet. Sí. Jo aquest procés l'he fet perquè ho vaig començar amb ella.
1: Donarem més eines també, altres recursos que teniu.
0: Sí. Moltes gràcies, Imma, moltes gràcies per escoltar-nos, gràcies Marc, gràcies Joan, gràcies Ràdio Arenys, per estar i facilitar que es puguin parlar d'aquestes coses a través de la ràdio i donar eines, donar una capsa on puguem anar guardant eines que en un moment determinat obrim i ens serveixen per aquell moment. I això dona qualitat de vida i dona salut, que és el pas a pas. Fins la setmana que ve amb una altra Mediterrània, sigueu feliços i observeu els pensaments.
2: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
3: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'escola La Presentació.
4: Benvinguts i benvingudes de nou al programa de la ràdio La Present. Aquesta setmana fem el programa en Jaume, l'Adrià, en Kilian i el Miquel i l'Ian. Avui el tema que tractarem és la recollida solidària d'aliments que fem a l'escola per ajudar a la Càritas.
5: Durant el programa farem dues entrevistes. La primera a unes alumnes de tercer d'ESO, que és el curs que s'encarrega de la recollida i el recompte dels aliments, i la segona a la Conxita Gascón, portaveu de Càritas Arenys de Mar. Finalment, debatrem sobre aquest tema. Per començar, escoltarem una bonica cançó.

0: aquesta cançó, la nostra companya, el nostre company Miquel farà l'entrevista a la Conxita Gascón.
1: Bona tarda. Avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a la Conxita Gascón. Bona tarda, Conxita.
2: Bona tarda, Miquel, i tots, i Jaume, i Ian, i tots plegats. Bona tarda.
1: De Càritas Arenys. Fa molt temps que estàs a Càritas?
2: Molt bé, doncs mira, ara farà uns 15 anys. Ja fa 15 anys vaig començar fent reforç a nens del col·legi, com vosaltres, que a la tarda, quan sortien, no podien pagar-se un professor particular, i jo anava a fer reforç. No anava a la vostra escola no necessitàveu, anàvem a l'escola Maragall a fer reforç. I vaig començar així, fent reforç a nens de 5è i 6è, a la tarda, a les 5, quan plegàveu de l'escola. Allà vaig començar a Càritas. I després vaig estar dos anys allà, i després ja vaig passar a Aliments. O sigui que ja fa almenys 15 anys.
1: Quants anys fa que es fa la recollida d'aliments?
2: Això és una cosa molt important i molt important que sapigueu. Fa molts anys, potser fins a 25, avui ningú tenia la notícia exacta, que la vostra escola recollia aliments per Nadal. Tu, Teresa, tens constància d'això?
3: I tant. Fa molts anys que estic a l'escola, jo.
2: Pues almenys fa 25 anys que pel Nadal els nens de l'escola de la presentació recullen aliments per donar als nens, a les persones necessitades, aquest Nadal. El que passa que abans anàvem nosaltres després a recollir-ho. Sí. Però us dic que fa molts anys. Vosaltres no havíeu nascut, ni molt menys.
3: Jo crec que tota la vida, perquè jo he estat alumna de l'escola i quan jo era ja petita ja jo també portava ja els aliments.
2: O sigui que fa més de 25.
3: I de 30 i de 40.
2: I de 40. O sigui, des del bon principi, que fan aquesta... O sigui que heu d'estar molt orgullosos. Fa molts anys.
1: Com valores que la nostra escola hi participi cada any?
2: Mira, jo cada any, l'últim dia d'escola vostra, és un dia de festa, perquè quan pleguen de l'escola, els alumnes de tercer d'ESO o primer de batxillerat, no sé ben bé quin curs venen, perquè ja són grandets, us imagineu l'últim dia de classe que Càritas obrim les portes i venen tots els nens de la presentació, grans, més grans que vosaltres, però recullen tot el que vosaltres heu recollit en bosses i ens ho porten. No sabeu el goig que fa aquell dia, l'últim dia de vostre de classe, rebre tot el que heu recollit a Càritas. Ho recollim amb molt de carinyo, ho acceptem tot, però és un dia de goig i de festa, de veritat. Veure tanta jovent que ve i porta tot el que vosaltres heu recollit abans, de veritat us ho dic, eh? I és un dia de molta alegria a rebre tot el que vosaltres heu recollit, perquè sabem el que serà després, perquè tot allò la setmana següent anirà a parar a les famílies necessitades, val? I famílies que tenen fills com vosaltres, i és un dia, feu-ho amb molta il·lusió, perquè és un dia que ho rebem amb molt de goig, de veritat.
1: Què és el que més fa falta de menjar?
2: Vale, mireu, aquí hem de parlar, per exemple, perquè necessitem de tot. De tot és ben rebut. Tot el que porteu serà ben rebut. Ara bé, si ens dieu en aquests moments què és el que més falta fa, per exemple, hi ha galetes. Una cosa que vosaltres, per berenar en un vas de cafè llet, un vas de llet, galetes. Per exemple, dic galetes. Després, conserves. Conserves de tonyina, sardines, que un entrepà, vosaltres sabeu que es necessita molt, d'atún, tota la classe de conserves. Després, oli. Oli, a ser possible, d'oliva. També en totes les cases és necessari. Aquells són els tres aliments que més falta ens fan.